0: molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer tant càrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantira tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

alhora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Richmond. T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

vull deixar-me portar. Avui som més de barricaris que munten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tu és l'estarrat i prima més un santuari.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els reis desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

són parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i amb TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.

0: BQN pregunta: una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa.
1: Com vas camuflar la intenció?
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i Cat.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3cat.

pensa sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso un uniforme de fugir cap endavant. En un punt equidistant entre dogma i anarquia puc ser el

pas de manual. Pots parar de fingir que et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer tant càrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

8 en punt. Tothom amunt. Comença Els Experts amb Roger Seró. Ai, cap.

0: de cul et canten a la cara els Oques Grasses per anar començant el programa d'avui, que ja és divendres, 17 de juliol. Visca, bon dia, Sergi Vives.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Les 8 i 3 fem, com cada dia de juliol, el nostre programa extra Experts d'Estiu. I, com sempre, per començar, ens interessem pel dia que ens depara avui.
2: Climàticament parlant,
0: avui molta calor. Tomàs Molina, com serà el dia?
3: Avui serà un dia majoritàriament assolellat, un altre cop un dia calorós, però amb màximes que no passaran dels 38, com amb el 39 graus, potser en algun punt de Ponent o de les Terres de l'Ebre. Sol, potser a la tarda amb algun nuvolat al Pirineu, potser també amb algun petit ruixat en aquesta zona. Cap de setmana també marcat en general pel sol. Dissabte, amb temperatura fins i tot una miqueta més baixa que la d'avui. Diumenge repuntarà una mica la temperatura màxima. I la setmana vinent sembla que a partir de dijous podríem tenir una normalització de les temperatures.
1: Prou de repuntar. No volem que repunti el temps.
0: A sentir que la normalització serà
1: dijous de la setmana vinent.
0: Buf, que nosaltres
1: hi
0: serem aquí en directe. En Sergi estarà de vacances.
1: Sí.
0: Farem una rotació experta. Tenim aquí una ruleta que he fet jo amb cartolines i pintada en Plastic Decors. Giro la ruleta i veurem qui li toca la setmana que ve. Jo hi seré, vale? Perquè sóc el ruleta màster.
1: És possible que en Sergi hi sigui, també.
0: En Sergi, així en general.
1: Sí.
0: Vale. Un nom bastant genèric, potser molta gent, sense cap gràcia.
1: Qui serà?
0: En Sergi Ruiz.
1: Home, Sergi Ruiz.
0: Doncs vindrà dilluns i ja us explicarà com li han anat aquests dies a vacancetes. Aquí, però, seguirem cada dia amb música, amb històries. Avui parlem molt de cinema i de cultura grecollatina. Who's looking after your wife and son? Do you see? My dad is coming home. Bringing vengeance. Bringing it all. Avui és el gran dia, sentiu com repiquen les ones amb les roques. Avui s'estrena el que és segurament la pel·li més esperada de l'estiu, l'Odissea, de Christopher Nolan, amb en Matt Damon fent d'Odisseu, fent del paper protagonista. Així que la pregunta del dia és la següent, tema mitologia i cultura clàssica. Expliqueu-nos què és el que més us agrada, el vostre mite preferit, escena predilecta, déu, deessa, heroi, semideu, semifilòsofs, tatuatges que teniu de cultura clàssica o gent que li ha posat als seus fills nom tan extravagants i mitològics grecs com ara Héctor o Helena, que per això hi són. Bé, en Ferran escriu el següent, primer xat que llegeixo avui. Diu, la meva comèdia grega preferida és Lisístrata d'Aristòfanes i la meva tragèdia preferida és Èdip rei de Sòfocles. Per tant, oients, ho veieu com quan voleu? Podeu fer comentaris curts, complets i culturals?
1: Encara que siguin sobre mitologia.
0: Ja està, una línia, molt bé, Ferran. La Roser, una altra. A mi m'encanta el mite d'Andròmeda i em vaig tatuar la constel·lació i tot.
1: Ah,
0: i ja està, és la dona de Perseu està per tota l'eternitat al braç de la Roser. En Salva diu, per culpa del quadre de Goya em vaig traumar quan era petit i el vaig veure. Vaig descobrir així la història de Cronos o de Saturn, segons es digui.
1: Menjaves uns fills, no?
0: Diu, potser per això vaig trigar tant a tenir descendència, diu en Salva, que
1: és possible.
0: Tenia aquella por que té tot pare abans de ser-ho, de menjar-te els teus fills.
1: Ja vam dir que el canibalisme no és bo, eh?
0: Doncs s'ho va pensar un temps i en Salva al final sí que va decidir tenir progènia. En Quino, el nostre avui en Quino, s'ha esborrat totalment del cànon occidental, ha eliminat els nostres orígens, perquè diu, jo vaig abraçar el xintoisme quan vaig anar a viatge a Japó. Les deïtats, els yokais, les festes, els santuaris, els
1: templars... Ho tenen tot molt maco, eh?
0: Sí, diu en Quino, una religió que fa processons de polles gegants mereix la nostra atenció.
1: Totalment.
0: S'ha canviat de jaqueta en Quino.
1: Sí.
0: Anem a l'Albert, que ell és molt fan d'Ulisses 31. Recordeu la sèrie d'animació? Sergi, la sèrie
1: no.
0: Entera?
1: No.
0: Rapidíssim.
1: Però què és aquesta meravella?
0: Era una sèrie... Penseu que aquesta sintonia jo no l'havia preparada. El nostre tècnic de so, Dani Expósito, la tenia super a mà. És una sèrie que era l'Odissea, però passava l'espai en el futur.
1: Oh!
0: De fet, el que volien fer els productors era, veient que l'anime, és a dir, la sèrie japonesa, s'estava menjant al mercat, van agafar una estètica similar. Tant és així que van acabar encarregant els dibuixos a Japó. És a dir, van acabar fent un anime francès amb una estètica Star Wars, que és el que triomfava llavors, eh? I vaig de la història era similar, hi havia l'Ulisses, el seu fill en Telema, que tenia aventures per l'espai, i hi havia com uns déus còsmics, que eren els déus de la mitologia grega, una sèrie molt xula.
1: I havia vist els cavallers del Zodíac.
0: Ah, clar, aquest és 100% japonesa.
1: És una altra història, però... Per cert, parlant de mi amigo fiel, tant en Salva com en Xarnego, diuen aquí el chat de WhatsApp, li responen a l'Albert i diuen que tant un com l'altre tenien el ninot del robot. No, no, tenien, eren fans del robot que l'acompanyava. La Clàudia, tinc ganes d'anar a veure l'Odissea. Recordo de Troia, la pel·li Troia.
2: Home, i tant.
1: Diu, només recordo Brad Pitt guapíssim. Jo trobo que era el millor i l'única cosa bona d'aquella pel·li.
2: Però és que es passaven una mica la història fidedigna pel forro, no?
1: Sí, era com una petita anècdota. També sí. Diu que té bon record d'Hèrcules, de Disney, i alerta, oients, que el miniquiz d'avui parteix d'aquí, de la pel·li de Disney d'Hèrcules. A veure si la recordeu.
2: Jo recordo també Hèrcules, crec que era, que sortia a la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics.
1: Ah, sí, separant les columnes del Mediterrani.
2: Que s'obria tot el Mediterrani, que sí. Bonic.
1: Una gran referència. També la Clàudia diu que anava a Farrés a veure Antígona i Èdip al TNC, de fet aquí us la vam comentar també, i recorda la pel·li Oh Brother, la pel·li dels germans Coen, que passa als Estats Units al segle XIX o principis del XX, i que està inspirada també en l'Odissea. I com a comentari off-topic del dia, se l'endú l'Aga Chan, que diu avui anem, va amb el seu home, al poble espanyol, a veure Belén Sebastià.
2: Ah, molt bé.
1: És el que ens vol comentar.
2: Ja ens explicaràs dilluns.
1: I ens faràs la croniqueta. Les 8 i 9 minuts del matí també tenim respostes en format àudio avui al vostre desfici per la cultura clàssica.
4: M'agrada, m'encanta aquest tema. De fet, vaig estudiar llatí i grec a batxillerat i em va flipar i m'encantava traduir textos, m'encantava tot aquest tema. Si hagués de triar, seria les Amazones. M'encantava la idea de que es tallaven el pit per fer servir l'arc amb més precisió.
5: Bon dia, expert. A mi la mitologia clàssica m'agrada molt perquè ens fa de mirall per entendre les emocions i els elements que mouen a la humanitat. Llavors, pensant en això, m'ha vingut al cap la Jean Schneider Bolen, que és una psiquiatra junguiana, que va fer un parell de llibres que jo trobo molt divertits, que són Les dioses de cada mujer i Los dioses de cada hombre. I és veritat que té una mirada prou binària i prou heteronorma, però va ser escrit fa 40 anys. Llavors feia una proposta de 12 divinitats que responien a 12 expressions diferents de la feminitat o de la masculinitat. A la gent que li agrada la mitologia, jo li acostumo a recomanar que llegeixin aquests llibres en relació a qui s'identifiquen, perquè crec que és prou divertit veure quins déus o quines deesses et regeixen, quins has de reforçar més, i que és un llenguatge que se'ns fa còmode i alhora les reflexions que fa aquesta dona a mi em semblaven interessants en el seu moment. Doncs això és tot.
6: Quan penso en mitologia grega, penso en quan la mama de petita m'explicava històries de déus i deesses o d'éssers mitològics, com per exemple la poma de la discòrdia o la història de Persèfone i Demèter o coses d'aquestes, saps?
7: Afegiu-nos al WhatsApp 638 68 45 65.

El productor noruec Kygo, qui acompanya aquí a la Selena Gómez en aquesta cançó It Ain't Me, que us hem punxat per despertar-vos. Ara a les 8:13 d'aquest divendres 16 de juliol som els experts estiuenc, la versió estiuenca dels experts cada dia de juliol. De 8 a 10 del matí tenim més música perquè segueix en marxa fins diumenge al Festival Eufònic a les Terres de l'Ebre.

0: fet, ens ha enviat una foto al nostre oient Adam, una foto del seu canell. Per què? Perquè és un racó eròtic, sensible, als canells? Ho és, però a nivell de festival...
1: S'ha marcat el nom, no?
0: No, ens està dient, ja estic a l'eufòric, perquè porta el braçalet del festival.
1: Val,
0: ja ens diràs, Adam, com et va aquest eufòric 2026. I per part teva, Sergi, n'estic segur, ben segur que tu, de la mateixa manera que el petit Roger, quan eres un infant, jugaves a casa a fer ràdio amb cassets.
1: Home,
0: gravaves programes inventats, feies muntatges impossibles...
1: I sobretot a transmissions esportives, és a dir, jo amb els clics de Playmobil, per exemple, jugava a futbol i jo era el Puyal a casa meva.
0: Però ho gravaves,
1: em gravava amb casset. I després ho escoltava i deia, aquí, aquesta jugada no hi ha estat més passió.
0: Però va ser millorable, potser.
1: Sí,
0: doncs la Llucia Pla, aquesta cantant que sentim de fons, pel seu primer disc en solitari, va partir d'un d'aquests cassets retrobats de la seva infància, un casset casolà on hi havia una etiqueta que deia Llucia cantant i parlant, que és que la seva àvia la gravava quan ella era petita, i sí, la memòria és el tema principal del seu primer disc, i si us ho pregunteu, s'ha publicat en casset? També l'ha publicat en casset.
1: Molt bé.
0: La Llucia té una agenda de concerts que la portarà a festivals, com el Boga Boga de Sant Sebastià, però gràcies a l'Eufònic demà actua al seu mateix poble, a Amposta.
2: Hola, el meu nou projecte, Cantant i Parlant, un EP on conviuen música, paisatges sonors i gravacions d'una cinta del 96 en la que he generat un diàleg passat-present. Per al directe lo presento en clarinet, veu, baix i ordinador. És com una mena de collage de records i sons trobats, i també faig alguna cover. I em fa especial il·lusió este concert perquè és el meu poble. Així que encantadíssima us espero i vos convido també a les persones que no conegueu el festival a que baixeu al Delta i xaleu en la resta de la programació, que com sempre és un goig. A més, enguany és el seu 15è aniversari. Aquí estarem celebrant-ho i benvingudes totes les que vos vulgueu unir també a esta festa.
0: Estem sentint aquest treball de la Llucia Pla, que ha titulat com aquell caset recuperat. Es titula Cantant i Parlant. La podeu veure demà al Casino d'Amposta i diumenge, últim dia del Festival Eufònic, a Ulldecona. Concert de la Mercè.
3: Hola, experts, sóc la Mercè. Estaré a l'Eufònic presentant Show Simulator, que és el concert d'aquesta gira que estic fent presentant el meu àlbum Risk. Jo sóc una artista lleidatana, productora, compositora, cantant. Faig pop alternatiu. De veure el festival, no hi he estat mai. Hi ha un munt de propostes superinteressants per a algú que li agrada música electrònica i vanguarda, com a mi. Ens veiem allà, és el diumenge, a l'ermita de l'Ulldecona. Espero haver-ho dit bé. A la tarda del diumenge, vale? Que tot ens adeu, adeu.
4: Els experts, ICAT.

0: la línia de baix i la resta d'instrumentació i la veu d'en Guillem, ja els coneixeu, els Manel, des del seu primer disc de l'any 2008, que una de les cançons més celebrades, si no la que més, va ser aquesta, el Ai, Ai Dolors. Ui, quasi diu el mar, el Roger. No.
1: Ai Dolors.
0: Ai Dolors. La, és un quart i cinc minuts de 9 del matí. Avui és divendres, per tant, novetats al cinema. I sí, l'Odissea és la gran estrena del dia, segurament el blockbuster de l'estiu, la pel·li de Christopher Nolan. Avui arriba a sales. Si voleu sentir la crítica completa de l'Alfons Gorina, aneu a icat.cat o aneu a la nostra app per escoltar-la. Però ara l'Alfons també ens vol destacar les alternatives, aquelles pel·lis que solen arribar als cinemes el mateix dia que s'estrena una bomba per trobar les seves
1: crítiques. Ànims, escalf.
0: Bon dia, Alfons.
2: Què tal, com esteu? A banda de l'estrena de la Odissea que copsa tota l'atenció dels cinemes i dels seus espectadors aquesta setmana, deixeu-me refer un parell de punts més. També arriba la pel·lícula Possessió Infernal en Llames, nova entrega de la famosa saga que va iniciar Sam Raimi, que als amants del terror els agradarà, amb escenes realment molt potents, de sang i fetge tant com de terror. Això sí, trobo a faltar una miqueta el sentit de l'humor, no?, i de la creativitat que tenia la trilogia original de Sam Raimi. La saga ha derivat en una mena de show amb zombis sense tanta gràcia i només casqueria, no?, sang i fetge total.
3: Aren't going. Pretend that there is a fire in the house and we have to get out as quick as we could. What would you take with you?
2: També recomano molt la pel·lícula Omaha, és una pel·lícula independent, una road movie western contemporani pràcticament, d'un pare desallotjat de casa seva a l'Amèrica profunda que marxa amb els seus dos fills amb l'intenció d'arribar a Nebraska per, us ho dic directament, abandonar-los perquè ja no té on caure mort l'home. És un drama molt colpidor de com viu realment la mitjana de la població americana avui dia.
0: Gràcies, Alfons. I pel que fa a plataformes, la pel·li i la sèrie que avui s'estrenen i que us trien Marc Garriga, les trobareu les dues a Netflix.
4: La mayoría de las personas no sabe por qué ha venido a este mundo, pero yo sí.
5: Netflix ha adaptat el drama romàntic d'Alice Kellen, El mapa de los anhelos, i l'ha transformat en una sèrie que explica com una noia gestiona la mort de la seva germana, la qual ha perdut tot i haver-li donat les seves cèl·lules mare. Per agrair-li, abans de morir, li ha preparat un joc que l'ajudarà a omplir el buit existencial que li ha deixat. Netflix també té a punt Heartstopper, Para siempre, un llargmetratge que serveix per concloure la famosa sèrie sobre una història d'amor adolescent homosexual.
0: Gràcies, Marc Garriga. Són les 8 i 22. L'alçament feixista del 18 de juliol compleix, precisament demà dissabte, 18 de juliol, 90 anys.
1: Felicita.
0: I avui divendres, bueno, pots felicitar la crítica i la commemoració,
1: ah,
0: i la memòria històrica, perquè avui que es publiquen discos nous, avui que és divendres, apareix l'àlbum Durruti T'estimo.
1: Oh,
0: no, Sergi, alerta.
1: M'encanta.
0: Durruti.
1: Sí, sí.
0: El Buenaventura,
1: sí,
0: Durruti.
1: Home, sí, sí.
0: El líder anarquista, doncs, l'autor...
1: Però el T'estimo ja sabem per on ve.
0: Ara el sentirem, no et preocupis. Els autors del disc són Guille Caballero, que coneixeu del Surfing Cirles,
1: sí,
0: i tantes altres formacions, i l'escriptor Tuli Márquez. Doncs la història ens l'explica en David Talleda. Bon dia.
6: Bon dia, família experta. Pregunta d'examen. Recordeu això?
7: Durruti al parés. Mira casi de trapés, Durruti. Minut 43 a la segona, cap la pilota. Durruti atrapat, Durruti atrapat! Durruti T'estimo! Durruti T'estimo! Durruti T'estimo!
6: Aquest va ser el crit que Joaquim Maria Puyol no va poder reprimir després que el porter del Futbol Club Barcelona, Francisco Javier González Urruticoechea, més conegut com Urruti, aturés el penal que li donava al Barça la Lliga del 1984-85, després d'una sequera d'11 anys. Doncs si ara a Urruti li afegim una D, passem del futbol a la música.

0: posa a la venda Durruti T'estimo, el disc que recull l'espectacle que des de fa temps havia pogut veure a diferents indrets i que és un homenatge directe a Buenaventura Durruti, el fill d'un obrer ferroviari de Lleó que va ser una figura clau de la lluita obrera fa un segle, entre la fi de la monarquia, la república i la guerra civil. Es tracta d'un musical a càrrec de la companyia Les Solidàries, que ha tingut dos personatges clau, l'escriptor Tuli Márquez i Guillem Caballero, excomponent de The Surfing Searles. Durruti T'estimo recorre la seva biografia, però també reivindica el paper de la seva companya, Mimi Morín, fonamental en l'anarquisme i el feminisme.
1: Soc en Guillem, de la companyia Les Solidàries. Som un grup de gent doncs, que hem dut a terme aquesta bogeria anomenada Durruti T'estimo, que ara es materialitza en un disc que ens fa molta il·lusió haver gravat i que ens farà molta il·lusió que escolteu. El germen de la idea prové d'en Tuli Márquez. En Tuli va escriure una novel·la anomenada L'endemà, molt recomanable, en la que un grup de música ha vingut a menys per reflotar la seva carrera decidia fer una òpera rock sobre Buenaventura Durruti. I en Tuli doncs, va considerar que això podia passar de la ficció de la novel·la a la realitat. Per fer això doncs, va escriure 18 poemes, 18 lletres, sobre la vida de Durruti, l'anarcosindicalisme i sobre el context social i polític de la península ibèrica a principis del segle XX. I un cop fet això, doncs, es va posar en contacte amb mi per tal que jo musiqués aquestes lletres. Vaig fer unes maquetes de les cançons i després ens vam juntar doncs, un grup de gent, les que som la companyia Les Solidàries, doncs, per assajar-les, per enriquir-les i finalment doncs, tocar-les en directe. Després d'uns quants bolos, doncs, ens vam posar mans i mànigues a fer aquest disc.

0: Pau Albà, Xavier García, Joan Colomo, Irene Molenza, Laure del Pino, Júlia Soler i Guillem Caballero han estat, doncs, els encarregats de traslladar en disc aquest Durruti T'estimo, un Durruti que potser avui en dia seria més que necessari.
1: És clar que aquest projecte té una voluntat política i de reivindicació de la figura de Durruti, de la figura de Mimi Moren, la seva companya, una pensadora anarquista, de la CNT, dels solidaris, de l'anarcosindicalisme, en definitiva, i les seves idees, i creiem que són unes idees que tenen absoluta vigència i importància donat el context en el que estem vivint actualment. No crec que sigui necessari un Durruti en aquest món que tenim ara, perquè ja és un món suficientment personalista com per centrar-ho tot en una figura, però sí que crec que tenen molta cabuda les idees que ell defensava, ell i tantes altres, a principis del segle XX.
0: La figura de Durruti fa temps que ha estat molt reivindicada, no només en cançons, sinó també que va inspirar un grup legendari britànic que va decidir batejar-se precisament amb el nom de Durruti Kulum, i que sonen així. Durruti Kulum, el projecte que Vinnie Reilly va engegar a Manchester el 1978 i que encara continua en actiu. Viva Durruti de Virus de Rebellion, Viva Durruti de Loquillo o la columna de Durruti dels sevillans Lodison són altres exemples de cançons que el reivindiquen. I també Riot Girl, que han participat al disc col·lectiu Hip Hop Anarchy, The Anarchies, Voices from the Void, volum 3. Yeah, yeah, yeah. Now word up in the business around my...

0: Balaguer.
1: La nostra cançó que parla de Durruti comparteix tema amb dos il·lustres més, que són Macià i Verdaguer. Es diu Durruti, Macià i Verdaguer. I al final relata el que és una mica els tres seguicis mortuoris més massius que han succeït mai als Països Catalans. Els tres enterraments que hi ha hagut més gent que han desbordat Barcelona. La cançó va venir una mica... va ser un suggeriment de l'exdiputat Albert Botran i la Natàlia Sánchez, que ens ho van dir.
2: Ostres, hauríeu de fer una cançó d'això.
1: I sí, tu, ens vam documentar, vam trobar una tesi doctoral que ho explicava, tot i que la cançó al final, a veure, evidentment acabem passant una mica per sobre i tampoc hi aprofundim tant. Sí que la tesi explicava això, perquè es va donar aquest fet en tants pocs anys, que hi hagués primer l'enterrament de Verdaguer, després el de Macià i després el de Durruti, que fossin tan massius. I bé, ho expliquem una mica, els homenatgem i fem una crida per la lluita al país i l'esperança també per Durruti, Macià i Verdaguer.

0: els experts. Amb Roger Saró, a ICAT.
1: Un minut passa de 8:45 i després d'aquesta lliçó d'història i de música encarem l'actualitat del dia. Avui, que és divendres, dia 16 de juliol, Sergi, què cal saber?
2: Que la justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es puguin presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i pel delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés, però no serà immediata. La resoldrà el Suprem, que de moment mantindrà

0: Un gran incendi a l'Aragó, mentrestant ja ha calcinat més de 7.600 hectàrees prop d'Urés, a Saragossa, i continua descontrolat. Les flames afecten un perímetre de 60 quilòmetres i han obligat a desallotjar més d'un miler de persones de 6 municipis. A Guadalajara preocupa un altre incendi actiu amb potencial per cremar milers d'hectàrees. I els oftalmòlegs alerten que no fer servir ulleres homologades per mirar l'eclipsi total de sol del 12 d'agost pot causar ferides permanents als ulls. Per això demanen que es doni més informació a la població sobre com s'han de protegir, sobretot a les zones de la Costa Daurada, on habitualment hi ha molts turistes.
1: Les 8:33 minuts, Sergi, que no t'esperaves saber avui?
0: Que una parella d'avis es va escapar d'una residència fa pocs dies a Melbourne, Austràlia. Colin Gerthy, de 89 anys, i Claudette Gerthy, de 83, casats des de fa 65 anys, van abandonar un centre per gent gran perquè s'hi negaven a viure, volien estar junts. La parella va fugir a un quart de 12 de la residència Raymond Nelly Melba Retirement Village en un vehicle amb Mazda 2. Van deixar una nota a la seva filla dient-li que es volien valdre per si mateixos, que ell s'encarregaria de cuidar la seva dona i que sentien que el centre els traia la seva independència. Els avis van estar desapareguts 32 hores i van ser localitzats sans i estalvis a 168 quilòmetres de distància. Déu-n'hi-do, eh? Van
1: fent alguna cosa o senzillament gaudint del temps de...
0: Estaven intentant sortir d'allà i estaven a la localitat de Marlborough. De fet, la parella, que feia tot just un parell de setmanes que era al centre, ja va fer un intent de fugida previ la primera setmana d'estada a la residència.
1: No, està clar que no hi volien ser.
0: No hi volen ser allà, que els treguin.
1: Podem rebobinar una mica, perquè m'ha fet gràcia que hagi transcendit l'hora en què van fer...
0: Sí, un quart de 12.
1: Això la informació ho diu, així...
0: Això sigut, ho diu la informació.
1: Tu has recollit i tu has fet la teva feina.
0: És que pel migdia...
1: Tu has fet extensió. Exactament. Un quart de 12.
0: És així, tal qual.
1: Bé, anem ara al titular d'esports.
0: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i a les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. En canvi, que és a punt d'enfilar el camí de sortida del Barça, és Ter Stegen. Nova victòria pel que fa al Tour de Tim Merli. El belga ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició després de 179 quilòmetres de la dotzena etapa. La general, sense canvis, l'eslovè Tadej Pogačar manté el lideratge.
1: 8:34, avui farà un dia de calor.
0: Sí, un dia molt estable, amb predomini del sol, de bon matí. Alguns núvols baixos, molt de foc, molta calda. A la tarda al Pirineu no descartem, això sí, algun ruixat puntual. La calor disminueix, però no desapareix.
1: I ara, per acabar de despertar-nos i... Malgrat el títol és Somia Truites, que vol dir somiar despert, ens va perfecte. Movem-nos una mica amb la música de Nyung Rajola i ara de seguida traieu el mòbil, que hem de jugar al miniquiz i regalem tot un llibre. Potser el meu preferit de la meva vida.

0: Escolta, Zicat.
1: Vine al Gravité Urban Esports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i El Periódico.

0: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
1: Hola a tothom.
0: Hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
2: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
3: El sona nou d'estiu descobrim.
2: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
4: Bona tarda de nou, són les...
2: I Aina Ostrell.
5: M'estan pagant per fer això.
2: FM, app i 3CAT.
6: T'has aturat avui?
2: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
6: Una pausa.
2: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.
7: Pillar-me de tu.
8: El nostre amor no ha marxat de vacances. Al mes de juliol, els experts estiu. Matí, de 8 a 10 a ICAT. Els experts estiu.
9: Les 8 i 38 ens escriu l'Olga per dir-me, en aquest cas m'apela a mi, diu, Roger, que avui ja som 17. Potser en algun moment he dit 16, 15 o 3. En qualsevol cas, sí, avui és divendres 17 de juliol i no me n'hauria d'oblidar perquè és una data assenyalada que ens inspira el miniquiz d'avui. En qualsevol cas, tothom que vulgui jugar a corregir-me o al miniquiz ha d'adreçar-se aquí.
6: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
9: I el miniquiz d'avui, Sergi, gira al voltant de quin personatge clàssic?
10: Avui sobre el mite d'Heracles. El que sentim és la banda sonora de la pel·li d'animació Hèrcules de la factoria Disney, estrenada el 1997. La trama de la pel·li de Disney canvia força els textos mitològics amb la intenció de fer la història apta per a tots els públics. Però en qualsevol cas, li donem, Roger, el nostre beneplàcit?
9: Li donem el nostre beneplàcit, benedicció, vistiplau i l'aprovel, perquè la pel·li de Disney conté un munt de referències a la mitologia grega, més que no pas la història clàssica d'Hèrcules en si. Així que t'afegeix un munt de
10: en situació.
9: Un munt d'atractius perquè els infants doncs entrin en aquest món de la cultura clàssica.
10: Però la pregunta del miniquiz és per adults i és precisament sobre la principal diferència que afecta el personatge entre la pel·li de Disney i el mite clàssic. Tot just al principi de la pel·li de dibuixos veiem Hèrcules, que neix dintre del si del matrimoni entre els déus Zeus i Hera. Una conxorxa del malvat Hades li treu la condició de diví i, per tant, d'immortal, i haurà de reguanyar aquesta condició per mèrits propis. Aquesta és la pel·li de Disney. No obstant, el mite clàssic sobre Hèrcules és ben diferent. I us preguntem, com és el mite en realitat? Les opcions. A. És fill de Zeus i Hera, però perd la immortalitat com a càstig per matar la seva dona Megara i els seus propis fills. B. És fill de Zeus i Hera i perd la immortalitat com a càstig per matar el seu germà Íficles. C. És fill de Zeus i la seva amant mortal Alcmena, per tant neix com a semideu, guanya la immortalitat com a recompensa pels seus 12 treballs. O D. És fill de Zeus i la seva amant mortal Alcmena i guanya la immortalitat com a recompensa per recuperar les pomes d'or del jardí de les Hespèrides.
6: 638-68-4565.
9: Miniquiz sobre Hèrcules. Opció A. És fill de Zeus i Hera, però perd la immortalitat com a càstig per matar la seva dona. B. El mateix, però perd la immortalitat com a càstig per matar el seu germà. C. Guanya la immortalitat com a recompensa pels 12 treballs. O D. Guanya la immortalitat com a recompensa per recuperar les mítiques pomes d'or del jardí de les Hespèrides. Entre tots els encertants, regalem atenció. Sergi, quin volum tinc a les mans?
10: Doncs tens el volum... Tens Homer, Odissea.
9: Sí, és la Odissea d'Homer, nova traducció directament del grec...
10: De Pau Sabater.
9: Sí, Pau Sabater l'ha traduït al grec antic, una traducció que ha sortit fa poques setmanes, i a la següent hora del programa sentirem les seves paraules. Avui tot un clàssic, en vers, que us podeu endur a casa, i a més amb marca pàgines, que fa molt clàssic, també.
10: És veritat.
9: Doncs ara el que farem és sentir la música de la Raïz, que ens canten a la Sombra de la Sierra, i de seguida direm quina és la resposta correcta i quin és l'oient guanyador.

0: I aquesta que us hem triat es titula Zero to Hero. Eren les Muses, que eren també cantants negres de gospel, que apareixien a la pel·lícula d'Hèrcules, que per molt que li trobem anacronismes, doncs també hi trobàvem moltes històries fora del mite d'Hèrcules. El cavall Perseu, per exemple, no té res a veure, i apareixia. O també altres personatges entre déus o semideus. Bé, la qüestió és que el miniquiz que tenim per resoldre, Sergi, era trobar aquesta petita però gran diferència entre pel·li de Disney d'Hèrcules i el mite clàssic d'Hèrcules.
1: Exacte, diferència de la pel·li. Com és el mite en realitat? Us donàvem quatre opcions. A, era fill de Zeus i Hera, però perdia la immortalitat com a càstig per matar la seva dona. B, és fill de Zeus i Hera, però perdia la immortalitat com a càstig per matar el seu germà. C, és fill de Zeus i la seva amant mortal, Alcmena, però naixia com a semideu i guanyava la immortalitat com a recompensa pels 12 treballs. O D, guanyava la immortalitat com a recompensa per recuperar les pomes d'or del jardí de les Hespèrides. Doncs la resposta correcta era la C. Naixia de Zeus i la seva amant mortal, Alcmena, com a semideu i guanyava la immortalitat com a recompensa pels 12 treballs. Hem rebut 89 respostes, de les quals 79 correctes. Per tant, hem de generar un número de l'1 al 79. Entrem a random.org i ens genera el número 74, que correspon a l'Eva, que ens ha enviat un WhatsApp des d'un número acabat en 27.
0: Felicitats, Eva. El dia que s'estrena la pel·li de l'Odissea, t'endús a casa el llibre en què s'ha inspirat, per si no ho sabia, Christopher Nolan, que és el llibre d'Homer, Odissea, traduït del grec antic en vers, traduït a la nostra llengua. A la següent hora sentirem les paraules d'en Pau Sabater, que és l'heroi que ha traduït aquest llibre. Ara són les 8:47 del matí i volem seguir amb vosaltres fins les 10, com cada dia. Us despertem, els experts d'estiu, ara amb la televisió, que no és el que fem nosaltres, però és el que us canten, amb Miqui Núñez i els lleidatans.

concret els vostres desitjos. Al mes de juliol, els experts estiu, cada matí de 8 a 10 a ICAT. Els experts estiu.

0: la cançó que ara ens ha triat en Sergi de Gabri Ponte es titula Júlia, perquè crec que no has trobat cap cançó que digui Biel, o que no t'has estat massa estona buscant.
1: No he trobat cap que digui Biel.
0: Júlia, aquest nom que sentiu, va ser el nom més posat a les nenes durant l'any passat, ja tenim les dades, i Biel va ser el nom més posat entre nens nascuts a Catalunya l'any passat, tot plegat segons les dades de l'IDESCAT que s'acaben de publicar. Per tant, top 1, Júlia, top 1, Biel.
1: Exacte, Júlia recupera el primer lloc del podi que va ocupar durant 6 anys consecutius, entre el 17 i el 22. L'any passat, 449 nenes van rebre el nom de Júlia. En segon lloc apareix Sofia, que l'any passat va ser el primer, i en tercer lloc Martina. En quarta i cinquena posició apareixen Emma i Ona. Pel que fa als nens, 378 criatures van rebre el nom de Biel, seguit de Nil.
0: Per 3,
1: tot
0: només.
1: Tot acaba amb Bela, eh?
0: Sí. Que ajustats, aquests.
1: Tot, hi ha un empat, aquí. En tercera posició de la llista dels 5 noms de nen més posats hi ha Marc, que durant 25 anys, un quart de segle, del 97 al 2021, va liderar el rànquing. Ara hi sembla que no hi ha tants Marcs, tot i que déu-n'hi-do.
0: Han quedat tercers. A mi m'estranya, els pares no veuen aquesta dada, que durant 25 anys és el nom més posat i posen Marc igualment.
1: No. És que és allò típic que... No, és que Marc serveix per diferents llengües, tothom ho entendrà. Què més dona, això?
0: El meu nom hauria de ser així, ningú l'entén quan el pronuncio.
1: Clar, és que és així. Jan, 347 nens i Martí completen aquest top 5. Si ens fixem en els noms més posats a les diferents parts del país, trobem que Mateo continua sent el nom més posat a l'àmbit metropolità. Jan és el més freqüent a les comarques de Girona i al Camp de Tarragona. Marc va ser el nom més posat a les Terres de l'Ebre i al Penedès, i Nil el preferit a les comarques centrals. En el cas de les nenes, Sofia va ser el més repetit entre les nenes nascudes a l'àmbit metropolità. Sofia també va ser el més posat a les Terres de l'Ebre, mentre que Júlia va ser el més freqüent al Camp de Tarragona, a les comarques centrals, Penedès i Ponent. Martina va ser el més posat a les comarques gironines i a l'Alt Pirineu i Aran. Entre els noms que es van posar l'any passat als nadons nascuts a Catalunya, també trobem 5 nens que van rebre el nom de Lamine, inspirat segurament...
0: Sí, són poquets, sí.
1: Potser en el jugador del Barça Lamine Yamal, però a veure, és molt possible que li posin Lamine perquè li posen Lamine i punt, i s'ha acabat.
0: De fet, oients magrebins, digueu-nos si és un nom àrab o si bé és un nom barbà. O si no, i si és molt comú o és poc comú, és que de partida no en tinc idea. És a dir, no sé si hi era un nom molt posat, perquè, clar, igualment, 5 noms per una estrella mundial tampoc és que s'hagi posat molt de moda, no?
1: Exacte. Ara, Leo algú... sí que va fer com una mena de fenomen.
0: A veure si el posap.
1: Jo crec que hem d'esperar una mica en el temps perquè Lamine vagi calant, eh? Entre les nenes nascudes al 2025 no hi ha cap Rosalia, com la cantant de Sant Esteve Sarrovires.
0: Zero, eh?
1: Zero Rosalies.
0: No va arribar a posar-se tampoc de moda. O sigui...
1: No gaire. Sí que s'ha trobat 6 nenes a les que li van posar de nom Daenerys com una de les protagonistes de Joc de Trons.
0: Sí,
1: sis nenes, eh?
0: Curiós com un personatge que era entre malvat i bo, era més aviat malvada, tampoc molt simpàtica, i és una sèrie que es va estrenar el 2011, com encara hi ha algú que diu... Daenerys!
1: Iau! La notícia es coneixia ahir, dia de la Mare de Déu del Carme, el 2025 només va haver-hi 4 nenes a qui es va posar Carme força per sota de Carmen i Mari Carmen.
2: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: I avui tancarem la setmana de Worse Than Ever punxant una cançó que té com a punt de partida el comentari d'un oient, en Marc, mira, veus, un Marc, que ahir ens escrivia i ens deia: la trompeta aquesta de la fumiga és igual que la de Quiero montarme en tu velero. I quina era la trompeta aquesta? Doncs la de la cançó Espremedors. I ara que ho dius, Marc, sí que té una retirada a la cançó del velero, eh?

rectifico, una retirada no, és clavadet a la cançó, eh? Només que el ritme és un xic més ràpid en el cas de la Fumiga, i de fet aquí al Worse Than Ever ja vam trobar al seu moment una altra cançó que s'assemblava bastant a la del Velero, en aquest cas era els Figaflaues, Extraterrestres. L'afegim.

Bé, de la cançó del Velero ja us vam parlar al seu dia, ja us vam dir que era una cançó que no parlava de velers, ni de vaixells, ni embarcacions marítimes, sinó que ens parlava de posar-nos el preservatiu quan mantenim relacions sexuals, eh? Us vam dir això i que la cançó era d'un grup que es deia La Fiesta, un quartet de pop llatí, música dance del 2000, a més, fundat pel productor Alejandro Abad, aquell que es va barallar amb Operación Triunfo perquè reclamava que la cançó aquella de Mi música es tu voz era d'ell. Com que el seu dia ja us vam posar el hit de la canción del velero, avui us poso l'altre Worson Ever que tenien aquests, La Fiesta. Es deia Toma Vitamina, amb una tornada amb una lletra tan acurada com aquesta. Diu, toma vitamina cuando te enamores y nunca, nunca, nunca, nunca, nunca llores. Poesia.

0: la Worst Song Ever d'avui. Ens acostem a les 9 del matí. En Marc, que t'agraeix que hagis punxat aquesta cançó.
1: Ai, disposa, Marc, gràcies a tu, que ens ho vas dir.
0: I ara, mira, hi ha oients que diuen quins noms han portat els seus fills. Bé, ho farem després, eh? A aquesta hora sempre recuperem les millors cançons IA que us hem escrit i musicat durant la temporada. Avui us hem triat aquella cançó mítica que us vam dedicar, inspirada en el món de la Nutella. Ja. Yeah.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: Estem en plena setmana del Festival Internacional de Música Pau Casals, aquest 2026, però a més coincideixen moltes coses com ja passen aquest any 2026, perquè és el 45è aniversari, poca broma, del propi festival, però també es commemora i es celebra el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, i de fet el festival o la programació del festival té molt a veure amb tot plegat. I crec que aquesta ja és una entrevista ja clàssica i tradicional, que és una mica la representació de la programació i de la part artística o iconogràfica de tot el festival. I ara explicarem per què, tot i que ja us ho podeu imaginar. Perquè fa la programació, l'Auditori Pau Casals, l'Oriol Toldrà. Oriol?
1: Molt bona tarda.
0: Com va això?
1: Molt bé, sí? De veritat. Content de seguir, com sempre.
0: Gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Gràcies per convidar-me.
0: I el que dèiem, també un clàssic que ens acompanyi amb aquesta visió artística qui s'encarrega de posar imatge al festival, que és la Marina Durany. Marina, com estàs?
2: Molt bé, sí? Contenta d'estar aquí.
0: Sí. Gràcies per acompanyar-nos, de veritat. A més que ens agrada molt, justament, que és el que tu fas, que és una mica explicar amb el teu univers, que és inesgotable artísticament parlant, una mica com veus la figura Pau Casals, com veus la música, com veus una mica l'art, també, no? I també crec una mica com veus la societat actual, sí o no, Marina?
2: Sí, sí, sí, arriba, sí.
0: Doncs ara una mica ho intentarem parlar tot plegat. De fet, això, estem en plena setmana del festival, ja s'han fet els concerts inaugurals, hem tingut concerts durant tota aquesta setmana, encara en queden uns quants també d'importants aquest proper cap de setmana, però és obvi que la primera pregunta és aquesta, Oriol, com està anant i com és la valoració d'aquests primers dies?
1: Home, la veritat és que realment un festival com aquesta celebració del 150 aniversari realment està tenint una forta acollida, la veritat. Sí que és veritat, i se m'ho dir, que tenim, com sempre, hi ha aquesta supeditació, aquests esdeveniments grans, esportius, que això tampoc ajuda gaire.
0: Ah, clar, és veritat.
1: M'entens? Però, bueno, tot, malgrat clar. Això, realment, sí, això és
0: veritat. Ostres, que sempre... Bueno, ni ho defensaré ni ho denunciaré, però que sempre sigui present el futbol en tot.
1: Correcte.
0: Ostres, oida,
1: ja no només en el festival,
0: sí, sí,
1: no, en el festival perquè hi ha el mundial, però la resta de l'any també ens passa.
0: Sí, sí, sí.
1: Tot i així, la resposta realment està sent molt, molt bona. Realment les propostes i la manera que s'ha enfocat el festival era, jo crec que de justícia celebrar aquest any aquesta celebració del violoncel tenint en compte aquest 150 aniversari. Jo crec que els cel·listes que estan venint i que estan interpretant les peces, crec que bastant més icòniques que, o les més icòniques que Pau Casals també interpretava, doncs jo crec que està tenint molt bona rebuta.
0: Molt bé.
1: Perquè estem a l'Equador.
0: Sí, estem entre mitges.
1: Ja podem dir-ho.
0: Ah, exacte. Podem dir que a causa d'aquest 150 aniversari podem dir que la majoria de programacions o d'espectacles, de concerts, són de cel. Són de
1: correcte, cel, correcte. Aquest any venen, a diferència dels altres anys, venen 6 cel·listes protagonistes, per dir d'una manera, i realment, clar, són personatges que han estat, o músics que han estat molt lligats a Pau Casals, sobretot el de Miklos Perendi, que va ser el darrer deixeble de Pau Casals, que va rebre lliçons de Pau Casals de violoncel, però hi ha altres de més joves, sobretot el del darrer concert, que és l'Ettore Pagano, que és el que ha guanyat el concurs internacional Reina Elisabet de Brussel·les, i que enguany la gran sort que tindrem és que aquest gran o aquest jove artista vindrà a interpretar un concert amb el violoncel de Pau Casals, que és una de les sessions que ha fet la Fundació amb aquest xicot.
0: Que serà aquest proper dimarts 21,
1: El dimarts 21. És el concert de cloenda d'aquest festival i que realment és molt important. Ja puc dir que les entrades estan esgotades ja fa dies.
0: Home, la particularitat de tornar a escoltar el violoncel, perquè l'anem a escoltar no fa gaire,
1: Bueno, no fa gaire, no fa gaire. L'altre dia m'ho mirava, 2015.
0: Bé, no, però va tocar ara, com he fet
1: la presentació. Ah, bueno, vols dir la presentació.
0: La presentació i el Tívoli,
1: No, però l'Auditori va venir el 2015.
0: La part de l'Auditori, sí. El 2015, l'última vegada.
1: Sí.
0: Clar, sí. Jo ara vaig a la part més d'anècdota i tal, Clar, logísticament, transportar un instrument amb el valor simbòlic que té, no deu ser fàcil, oi?
1: Bueno, més que per un tema de logística, és més que per un tema de responsabilitat.
0: Ja, bueno, això em refereixo.
1: Però els evidentment, com qualsevol altra cosa material, per dir-ho d'una manera, per dir-ho així una mica, tenen assegurances, evidentment has de tenir, i el transport, els cel·listes habituals, sigui el de Pau Casals o sigui el seu, el transporten habitualment bé, o sigui que val, hi ha val, ben coberts.
0: Val.
1: Però la responsabilitat sí.
0: És això, aquest pes, no? Suposo que sí. L'instrument d'en Pau Casals, ostres.
1: Sí, això és veritat.
0: Bé, doncs ja el tornarem a escoltar sí. A l'auditori després del 2015 i després de la presentació d'aquest any Pau Casals.
1: Correcte.
0: Es va fer ja fa un parell de mesos.
1: Sí, bueno, no?
0: Passa temps ràpid. Sí, sí. És un dels concerts destacats, aquest de Cluenda. Però també hi ha un concert molt especial, que és aquest mateix divendres.
1: Correcte.
0: Que una mica també persegueix aquest esperit que tenia en Pau Casals, que és aquesta part popular que ell també defensava. I de fet aquest divendres, aquest
1: correcte.
0: Concert popular, altra vegada des de la Plaça Nova. Eh?
1: Correcte. Aquest any realment ho hem fet diferent, però sí que és veritat que diferent, perquè a banda que l'hem avançat mitja horeta més, és el concert que, els intèrprets que tenim nosaltres de l'orquestra Pau Casals, que és tota aquesta gent que des del dilluns passat, dia 13, van arribar i van estar i estan treballant aquí totes les peces que interpretaran, sobretot el dia 20 i el 21, fan un concert a la Plaça Nova, a l'aire lliure, per la gent del Vendrell, per veure aquest festival, aquestes interpretacions que es fan a l'auditori, però també que en aquest cas es fan a la Plaça Nova per tothom que pugui veure o que no estiguin avesats a anar habitualment a l'auditori. Allí es veu molt, crec que d'una manera molt interessant es veu aquesta proposta. I a més ho enllacem, que just han acabat, quan acabin els músics d'interpretar a dalt de la Plaça Nova, a dalt de l'escenari de la Plaça Nova, anirem caminant fins al local dels Nens del Vendrell i allí fem un acte, com diríem, de germanor o d'intercanvi, i aquests mateixos músics interpretaran un parell de peces en el local dels Nens del Vendrell, perquè el que sí que volem respectar és que ells a 9:15 comença l'assaig i tenen una feina molt important de cara a la Festa Major, per tant, farem aquesta interpretació allí al local dels Nens i a continuació els músics podran assistir a l'assaig, veure l'assaig. Si volen participar, però sobretot a veure l'assaig. I clar, és una manera de difondre a nivell mundial aquesta figura o aquesta tradició dels castellers que no ho saben. Clar.
0: No, i tant, és
1: tenim,
0: interessantíssim.
1: Clar, tenim músics de Canadà, del Japó, d'arreu del món.
0: Al·lucinaran, eh?
1: Sí,
0: al·lucinaran.
1: Aquesta és la intenció, també.
0: A més, això, també ho podem lligar amb els 100 anys, amb el centenari.
1: Bàsicament,
0: des de Vendrell, com dèiem, és un any d'esdeveniments
1: de
0: i de celebracions. I que, bueno, jo crec que és bo que es vagi lligant, no? També d'una manera o altra.
1: Sí, sí, no. Aquesta és la intenció, és a dir, quan el festival estigui més lligat amb les activitats del Vendrell, millor, i amb la societat vendrellenca, millor.
0: No,
1: tot i així, hi ha bé molta gent de Vendrell als concerts, però és una manera també de tenir més lligams amb d'altres entitats que potser a vegades, pel que sigui, doncs no s'hi arriba.
0: Sí. Marina, pots participar sempre que vulguis, eh?
2: Ah, no, jo escolto.
0: Encara que hem anat per aquí parlant de la programació d'aquest any, et convidem a que participis i diguis la teva, també com a músic professional que ets, eh? És a dir, i que sempre has viscut molt de prop. Segur, clar, des que t'encarregues de posar imatge, també suposo que és una manera també de participar d'un festival d'aquestes característiques, no?
2: Clar, bueno, és el que se'm va demanar el primer any, no? Aquest és el tercer. Recordo l'Oriol dient, fes que la imatge ajudi no? a fer arribar el festival a les persones, no? Que a vegades una mica és el que passava, que quedava una mica com apartat, no? A vegades la música clàssica pot quedar una mica apartada, tot i que jo crec que ja la música clàssica ja fa temps que roda molt més oberta amb altres arts. Utilitzem moltes altres disciplines artístiques.
0: Per sort, això és bo, també, no? Que tot es vagi obrint, que tot es vagi airejant, no? Que es vagin obrint portes, es vagin obrint finestres. En definitiva, perquè la música pugui arribar a tothom. Que ningú trobi una frontera, no? Amb ganes de participar o d'anar al festival Pau Casals o anar a qualsevol festival dels molts que es fan a tot el territori, no? Que no sigui un...
2: Clar, no, bueno, jo pensava... Ara, bueno, ja entro a la meva...
0: No, parlo una mica. Marina, per això has vingut, eh?
2: Per això he vingut. No, que l'art no serveix per viure'l, no? L'art serveix per saber per què estem vius.
0: Ja.
2: No? I aquesta frase em venia com molt forta de... en el cas, bueno, parlo una miqueta de l'obra, no? Que pot semblar senzilla perquè té aquesta senzillesa i aquí rau també la seva força.
0: Val.
2: Són dos colors, no? I el blanc i l'or. L'or, no? Què passa amb aquest or? Tot és molt daurat. I vindria a parlar una mica de... no de l'or que busca tothom avui dia, exterior, sinó l'or interior, no? Aquesta és una obra artística que vaig fer ja fa un any. Això vol dir que no l'he fet pel lema... però que també encaixa.
0: Doncs ha lligat molt bé, doncs. Jo pensava,
2: també encaixa. Sí. Passa que jo sento que, per exemple, els instruments necessiten ser cantats per ànimes, no? Yeah. O sigui, un instrument mai tindrà el valor que necessita de les persones, no?, per ser cantat. I aquí vindria a ser el cant d'un ànima, no? Aquest, uh-huh. aquest or interior que portem a dins i que no el trobarem mai a fora, no?
0: Sí, sí, sí. Ostres, clar, és que a mi el cap, perdoneu, crec que ho puc explicar, Abans de començar a gravar aquest espai, aquesta conversa, jo parlava amb l'Oriol, tenim fa molts anys que es coneixem i col·loquialment parlem de moltes coses, i jo li deia, ostres, quin valor té l'instrument de Pau Casals, no? I em deia, és que té un valor incalculable, no? És que no es pot valorar quan val aquest violoncel. I ara em venia al cap això, no? De dir que a vegades jo he tingut aquest error, no? De dir quan val això, quan el que tu deies, encara que sigui or i encara que tingui aquesta lluentor, no és pas el valor econòmic, sinó que és el valor que li podem donar, això, emocional, espiritual, no?
2: Bueno, i això una mica, a mi, que és el tercer any, que és el que més m'ha impactat de la figura Pau Casals, si és veritat o no, doncs clar, com que ens queda lluny, però bueno, el que m'ha inspirat més és aquest valor com a ésser humà, no? I això que deia ara, l'art ens serveix per saber per què estem vius. Un cop connectes amb aquest tresor interior que tens a dins, ets afortunat, com ell devia ser afortunat, perquè és evident que ell va descobrir el valor de ser viu i per això respectava totes les vides i podia detectar les injustícies i utilitzava la seva veu per cantar precisament aquestes injustícies que hi havia. Per què tenia tanta força la veu de Pau Casals, no? Perquè músics bons n'hi ha molts i n'hi ha hagut moltíssims, no?
0: Sí, sí, sí.
2: Per què el cant dels ocells ha pres tanta importància? Doncs per la persona que hi havia darrere.
0: Clar, sí, sí, sí.
2: Sí,
0: clar,
2: fins i tot diré que la música és increïble, però és que som nosaltres els que estem fent les... Nosaltres som persones, tots, i som actives, no?
0: Clar.
2: I aquest or interior que ell perfectament coneixia va donar veu, no? Un violoncel necessita ser cantat, necessitem la veu, va donar veu. Aquells que tenien veu però no eren escoltats, perquè tan important és cantar com ser escoltats.
0: Sí, sí, sí, clar,
2: no?
0: clar.
2: I és molt important que tot allò que es faci, tant que sigui un festival, una exposició, qualsevol cosa, realment entenguem el valor de l'ésser humà, de la persona.
0: Sí.
2: Que no ens desviem precisament amb Baltant, no? Sí. Amb això, quan va el violoncel?
0: No.
2: És un tros de fusta,
0: Sí. Clar, si el valoreixen per pes, no? Si valoreixin per pes, potser la fusta sí que és bona, no ho sé, suposo que sí, però si valores per pes, bueno, sortirà un preu. Però aquest valor, i és que clar, l'Oriol ja en sap molt d'això, i per això no m'ha dit cap tipus de número, tonto d'allò de preguntar-lo.
2: No.
0: En aquest sentit, clar, és que no es pot calcular, no té valor, però que justament el que tu estàs explicant ara mateix, no té valor per això, perquè el valor va més enllà de l'econòmic,
2: I més crec, bueno, clar, aquí en aquest cop hi ha or i és molt simbòlic, perquè jo faig bastantes coses més aviat simbòliques, em surten sense voler, però crec que el simbolisme no és realista, no? La imatge que hi ha, el simbòlic sempre travessa i va molt més a l'inconscient.
0: Val, sí, sí, sí, sí. Clar, veiem l'element del violoncel, per suposat, que és, suposo que és l'iconografia màxima d'en Pau Casals, aquest ocell...
2: Sí.
0: No sé si té a veure amb el cant dels ocells, ara em feia referència o no, un ocell, no sé si hi ha un tipus de referència.
2: És que realment el cant dels ocells és el que realment identifica, no? També les suites de Bach, hi ha moltes coses que identifiquen,
0: sí.
2: com els arbres, com la naturalesa, no? La natura. Jo crec que tant l'art com la natura serien les coses que ens connecten amb aquesta part interior.
0: Sí.
2: I també sento això que un cop tu connectes amb el teu, et sents tan afortunat de poder-ho compartir amb els altres, que hi ha una altra cosa que crec que Pau Casals devia sentir molt, molt, molt a dins. És que quan tu et sents això, no et sents superior a ningú ni inferior a ningú.
0: No, clar.
2: Una cosa que jo crec que estem fent una societat bastant miserable, abans que m'has dit, parlarem una mica de la societat, perquè sembla que hi hagi estratosferes de persones, no?
0: Ja.
2: És que hi ha, la mateixa gent es posa per sota dels altres i hi ha gent que es posa per damunt dels altres i tenim la por de perdre un lloc en concret quan en realitat no hem d'escalar enlloc, no estem per sota enlloc, estem tots trepitjant la mateixa terra.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: No? I que si avui tinc veu, perquè m'has convidat, Pere, que t'agraeixo, no? Doncs que serveixi per ser activa en el que dic, no?
0: Està
2: que no ens quedem
0: clar.
2: A la passivitat. Que abans hem comentat, no? Que omplir-se la boca de frases de Pau Casals no et fa una persona de pau.
0: No, clar.
2: És que hi ha molta part activa, passiva de les persones, de que Gandhi, John Lennon, Pau Casals, no? Aquests són els grans persones de pau i ens anem repetint frases però quan tens una injustícia al davant, què fas? Perquè passen davant dels nostres...
0: Sí, sí, sí.
2: Passen aquí mateix. Correcte. Aquí mateix segurament hi ha alguna injustícia, no?
0: Clar. Treure el mòbil i gravar-ho.
2: Per exemple...
0: Perdona, perdona que ho simplifiqui així, però també és un... És, jo crec que és un símptoma d'avui en dia, no? Quan davant de qualsevol situació, en comptes de córrer a ajudar, el que es fa és treure el mòbil i gravar-ho.
2: Sí.
0: No? És que ja és,
2: una mica,
0: és un exemple, ja.
2: Passiu i covard.
0: Correcte, no? Correcte, correcte. I és una mica també com el missatge de Pau Casals, que són missatges universals que, per desgràcia, no caduquen mai i sempre són presents. El missatge que feia Pau Casals fa 100 anys, tirant rodó, és molt present avui en dia, per desgràcia. I avui encara més. I, per desgràcia, continuarà sent, m'imagino, d'aquí 100 anys, no?
2: Però jo crec que falta la part activa.
0: Ja, clar, clar, és a dir, sí, deixar d'això, de parlar de tal i d'aquests personatges i de fer política amb aquests personatges,
2: clar,
0: per realment no començar a fer acció.
2: Total. Jo crec que tothom té la seva responsabilitat a la vida.
0: Uh-huh.
2: I la responsabilitat passa a ser per ser actiu i fer alguna cosa. Jo crec que aquest món millor que volem no ens el regalaran, no ens el trobarem, l'hem de fer entre tots.
0: Sí, sí,
2: i entre tots
0: sí.
2: Vol dir, i per això parlo de l'or de dins, l'art és molt necessari per totes les persones i no pot estar apartat, perquè tant l'art com la natura fa, i jo crec que Pau Casals, la música, o sigui, el va fer connectar amb aquesta veritat.
0: Clar.
2: Que és el per què estàs viu, per què estem vius.
0: Sí, sí, sí.
2: I és molt bonic, un cop et connectes així, no pots fer mal al del costat. I ara és la unió de veritat. O sigui, tu et connectes amb això i vaig a un festival, escolto música, no vull esperar una gran execució, vull que connecti amb aquesta part interior meva que connecta amb tothom.
0: Sí.
2: En canvi, doncs, com que hem parlat del Mundial, una pilota no ens uneix, és una falsa unió, perquè al final són uns contra els altres.
0: Ja, sí, sí, no deixa de ser una competició, no? Tot i que a vegades intenten allò, esportivitat, però no. En el fons es persegueix una victòria.
2: Clar.
0: Però almenys la música o l'art com a reivindicació també, no? En certa manera, no? És a dir, de poder donar aquest altaveu i de poder expressar, que segurament devia expressar el seu dia en Pau Casals, doncs això, aquestes injustícies socials, polítiques, deixeu-me tornar a dir, i almenys a través de la música podem arribar. No?
2: A Pau
0: potser
2: Casals...
0: Potser altres posicions no, però amb la música sí.
2: Clar, ell li ell s'ocupava de que la música arribés a tothom. Mai va fer que... una barrera.
0: Clar, no està clar.
2: Ell realment sabia, perquè sabia el bé que li havia fet a ell.
0: Sí.
2: No tothom clar. Té la sort, no sé, per exemple, m'explicava quan vaig anar a conèixer l'Enriqueta, la seva neboda, que la seva àvia, o sigui, la mare de Pau Casals, en el costurero aquest on tenia això, ella hi tenia llibres.
0: Ah.
2: La mare de Pau Casals llegia moltíssim. I clar, a vegades no... I bé, que cosí, que a mi m'agrada molt, també té la seva...
0: Sí, sí. És que realment, qualsevol tipus d'expressió, la podem anomenar artística o no, però això és una expressió, no? Allò que et surt de les mans, que surt de dins, que neix una mica de la teva creativitat, i és això, no? I és una manera d'expressar, de posar,
2: clar,
0: de culturitzar, si podem dir-ho així, no?
2: Perquè cantar, jo crec que cantem tots, en el fons.
0: Sí.
2: Però hi ha una part que és molt important, és ser escoltat.
0: Clar.
2: I Pau Casals era escoltat. Jo crec que, per exemple, ara una part de la població més fràgil a no ser escoltada són els infants.
0: Clar.
2: Ell n'era conscient. Si ell, no? Que tu, Pere, parles i vols ser escoltat, no?
0: Sí, sí, clar.
2: I l'Oriol
0: clar.
2: També.
0: Sí, sí, sí.
2: Perquè això sana molt. Poder escoltar... A vegades hi ha gent que li costa tant poder explicar alguna cosa.
0: Clar.
2: Doncs quan l'expliquin, podem... ens hem d'escoltar tots.
0: I tant, tant. Saber escoltar... Evidentment, saber parlar, saber comunicar, però saber escoltar, que és importantíssim. Ara ets tu que estàs callat.
3: Bueno, l'estava escoltant amb ella.
2: Senyor Manu,
0: perdó. Tot bé que es quedem sense temps,
3: Estic fent el que realment està dient ella, és veritat.
2: M'estàs escoltant.
3: És molt interessant el que estava dient.
0: Clar, en aquest sentit, jo convido la gent que segueixi la Marina Durany a través de xarxes, a través de la seva pàgina web, a través d'allò que fa, perquè no pares de fer coses, una mica per seguir-la, aquesta manera de fer i de pensar que tens, que tant ens agrada i que la gent no perdi pista. Marina Durany, més enllà de festival, és obvi, però que la seva riquesa artística és molt àmplia, artística musical, pictòrica, il·lustrativa, és molt àmplia. Marina, gràcies per venir, de veritat. Gràcies per venir.
2: Gràcies, Pere.
0: I Oriol, el que sí que poden seguir és el Festival Internacional de Música Pau Casals, a la pàgina web de l'Auditori, poden seguir la programació, els concerts que queden aquest dissabte, aquest divendres, aquest dissabte, aquest diumenge, aquest dilluns i aquest dimarts, que encara queden propostes interessants.
1: Correcte, sí, sí, auditoripaucasals.cat, tota la informació i els esperem.
0: Perfecte. Gràcies per venir. Un plaer conversar amb vosaltres.
1: A tu, igualment.
0: Que vagi bé.
2: Gràcies.
1: Adéu.
4: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
5: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
6: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Carl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla, 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
5: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
6: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El
8: per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
0: Però espereu, abans d'entrar justament en contingut, deixeu-nos que us proposem justament aquell punt i aquell lloc on tota la família sempre, sempre, sempre es posa d'acord. És evident, és per anar a PortAventura World, PortAventura Club, que estrena, a més, una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada amb un nou passi que es diu Pioneer Pass. És el més exclusiu i el premium, vaja. Així que descobreixo tot plegat a PortAventuraWorld.com.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: l'advocacia, el món jurídic i legal, m'atreviria a dir, fet ràdio, fet secció de ràdio, però així, d'aquesta manera divulgativa, propera i com més entenedora, i ho és, i la més entenedora possible per poder parlar-ho i explicar-ho en diferents terminologies. Qui ens ajuda a aconseguir tot això des de l'il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona, la Begoña Cajaravilla, que ja ens acompanya. Begoña, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Apropant, no? És el que ara volia dir, apropant i fent ràdio amb un tema i que ho destaquem en cada ocasió, que pot semblar allò com molt seriós, molt de llosa, com molt, molt poca broma, però en canvi ho podem parlar així obertament,
1: i
0: senzillament,
1: tant,
0: properament, perquè justament vosaltres voleu que sigui així,
1: Sí, sí, i de fet... Ens hi trobem també, almenys jo, que fa molts anys ja que estic a la carrera, molts, els advocats d'ara intentem que el nostre vocabulari, que sempre ha sigut una mica farragós i una mica protocolari, no?
0: Sí.
1: Quan estem en una sala, almenys jo intento que quan surto el meu client hagi entès el que ha explicat la seva advocada, no? Perquè
0: sí,
1: si no...
0: Sí.
1: O sobretot quan li estàs explicant el tema al client, no? A vegades has de buscar paraules que siguin més senzilles i que siguin entendibles, perquè si
0: sí,
1: no...
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, doncs pots entrar en col·lapse.
0: No, i tant, s'agraeix, s'agraeix. També és lògic, que per una banda nosaltres intentem buscar aquesta part una mica més distesa, però és evident que estem parlant de terminologia... en el fons
1: sí,
0: important, amb tot el que suposa burocràticament, estem parlant de lleis, estem parlant de jurisprudències, és a dir que
1: sí,
0: el tema és prou complicat, però per això que s'agraeix molt que es pugui explicar amb facilitat i de manera així senzilla.
1: Sí, és veritat, i gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat, perquè també el ciutadà, quan escolta,
0: sí,
1: doncs, a vegades tu escoltes alguna cosa i dius, oh, que bé, ara ho estic entenent, no?
0: Sí,
1: això m'està passant a mi,
0: exacte,
1: no? I
0: sí,
1: m'estava
0: sí,
1: passant
0: sí,
1: i no sabia què era
0: sí,
1: això,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí, que bé. De fet, avui parlem d'una de les teves especialitats, oi, si no m'equivoco?
1: Sí, sí, avui parlem de les custòdies compartides. Quan arriba el moment de les separacions,
0: sí,
1: no? Bueno, doncs pues que... què hem de fer amb els nens, no? Que, quin seria un sistema més favorable o menys favorable pel tema de la guarda dels nens, no?
0: Wow.
1: Jo abans de començar a parlar de la guàrdia i custòdia, sí que m'agradaria fer un punt, perquè és una de les preguntes que em fan molt al despatx, no? S'ha de diferenciar el que és la pàtria potestat i el que és la guàrdia i custòdia compartida. La pàtria potestat sempre ha sigut compartida.
0: Val.
1: Val? Sempre.
0: Val. Pare i mare, eh?
1: Pare i mare. Això què vol dir?
0: O pare i pare o mare i mare,
1: exacte,
0: eh?
1: Sí, sí. És, són els drets i les obligacions que tenen els pares enfront als seus fills. És a dir, tots dos han d'estar d'acord a on matriculem el nen al col·le.
0: Val, val.
1: Tots dos han d'estar d'acord si el nen se l'ha d'operar o no, no en els casos d'urgència, que aquí qui decideix és el metge, evidentment.
0: Sí.
1: Tots dos han d'estar d'acord si el nen fa la comunió o no la fa. Clar, aquestes coses sempre han sigut compartides.
0: Val. Sí, quin sigui el règim establert...
1: Sigui quin sigui el règim.
0: Preval això, eh?
1: És això, val? Aleshores... què passava abans, no? Abans teníem un sistema que hi havia una guàrdia i custòdia normalment exclusiva. I era el que nosaltres anomenàvem, els advocats abans, el combo familiar, no? Això que volia dir. Normalment els nens es quedaven amb la mare, es quedaven amb la vivenda on estaven vivint, tota la família, era el pare qui marxava, i el pare tenia... un règim de visites que era pues, cada 15 dies, al cap de setmana, i la meitat de vacances.
0: Val.
1: Això s'anomenava el combo familiar, no? El combo família que se la quedava la dona. Que a priori semblava que era... Hosti, t'ha tocat la loteria, no? Que era el que es parlava. Els divorcis sempre afavoreixen a les dones.
0: Ja, sí, has guanyat tu.
1: Has guanyat tu, l'home no podia refer la seva vida... i en realitat era, jo sempre ho dic, un regal enverinat, perquè a la dona li suposava tenir la càrrega familiar sencera, la càrrega dels nens sencera.
0: Clar.
1: Això també implicava que la dona hagués de deixar potser la seva feina i agafar feines parcials, a on poder fer càrrec dels nens en els horaris de col·le i de... perquè el pare era aquesta figura de el padre visitante, no?
0: Ja.
1: Arribava el divendres, se l'emportava el cap de setmana i diumenge els tornava. I semblava que era, doncs, lo fàcil, no?
2: Sí, sí.
1: I això comportava també pagar una pensió d'aliments i segurament també la meitat de la hipoteca, perquè era on es quedaven els nens i la mare.
2: Val.
1: Això és el que passava abans, no?
2: D'acord.
1: A partir del 2011, amb l'aprovació en el Codi Civil Català, nosaltres tenim el Codi Civil Català.
2: Sí, sí, un codi propi.
1: Va entrar en vigor el llibre segon, on es plantejava la relació, on es tracta les relacions familiars. Aquí comença a introduir-se el principi de responsabilitat parental.
2: Val.
1: D'aquesta manera s'afavoreix a que tant el pare com la mare puguin tenir el mateix dret d'estar o de conviure amb els nens. Això no vol dir que fos d'una manera automàtica que els jutges apliquessin la custòdia compartida, però sí que va a començar a canviar aquest paradigma d'exclusivitat de guarda i custòdia exclusiva per la mare, perquè fos de corresponsabilitat, no?
2: Val, 50 i 50.
1: 50 i 50. Les custòdies compartides, a vegades pensem que han de ser-hi al mateix temps, 50 i 50, és a dir, normalment per setmanes, no?
2: Val.
1: De dilluns a dilluns, de divendres a divendres. No és així, tampoc. Nosaltres podem fer guardes i custòdies compartides una mica a l'uso.
2: Val.
1: Perquè, clar, hem de conciliar...
2: Clar.
1: Amb els horaris, amb les feines, amb els domicilis. Aleshores, no sempre podem fer una custòdia compartida sencera. A vegades fem custòdies compartides de dijous fins a dimarts. A vegades fem custòdies compartides, una el té dilluns, dimarts, i l'altra té dimecres, dijous, i els caps de setmana són alterns.
2: Alterns, val.
1: Sempre intentem... quadrar o conciliar la vida del pare, la vida de la mare i sobretot la vida dels nens.
2: Val, que és el més important,
1: Que és el més important.
2: El que més predomina és el benestar dels infants, sempre, això també ha de quedar clar.
1: Sempre.
2: I no està marcat, doncs, és a dir, aquesta amalgama de possibilitats es decideix entre les dues parts, doncs.
1: Clar, a vegades...
2: No ho marca la llei, per entendre'ns.
1: No, o sigui, nosaltres, quan ens separem, podem anar pel mutu acord, o si no tenim mutu acord perquè no ens posem d'acord, malauradament, doncs hem d'anar al jutge, i que sigui el jutge qui, valorant les circumstàncies del cas, ha de decidir si podem aplicar una guarda i custòdia compartida o és millor una guàrdia i custòdia exclusiva, per exemple. A vegades ens hi trobem que tenim un pare o una mare que treballa a torns, matí, tarda i nit. Clar, conciliar amb una custòdia compartida amb un treball a torns és complicat.
2: És complicat.
1: Però això no vol dir que el pare o la mare pugui dir, ja, però jo tinc els meus pares,

0: custòdia compartida. Després, si vols, t'explico una mica les... quan funciona i quan no.
1: Sí.
0: Però aquesta figura de que el pare no es volia encarregar dels fills també ha quedat una mica enrere.
2: Per sort ha canviat, o està canviant, per sort.
0: Exacte, i està canviant, no? Sí. Se li dona aquesta oportunitat als pares a ser pares, perquè també volen ser pares.
2: No, és evident, i formar part de la criança, no?
0: Clar, i també hi ha dones que no volen ser al 100% mares. També hi ha dones que ens agrada molt treballar la nostra feina, la nostra vida personal quan no som mames.
1: Sí.
0: Jo tinc dos nens, faig custòdia compartida, i ja són grans i encara faig custòdia compartida, i jo valoro moltíssim la setmana que no els tinc. Sí, i mira que me'ls estimo, eh?
2: Sí, no, està clar.
0: Però puc estudiar, puc treballar, clar, puc fer moltes coses. Quan estàs pendent dels nens, pues, s'ha d'anar a buscar els extraescolars, fas d'Uber, fas de...
1: No, la conciliació no és fàcil, ni
0: no,
1: molt
0: menys. No, per tant, això també ajuda molt que el pare
2: està clar,
0: també tingui aquesta responsabilitat, però sobretot també que el pare pugui disfrutar de la criança dels seus fills,
2: clar,
0: no? Que abans
2: clar,
0: no la tenia, no? Estava com una mica prohibida, i era tota exclusiva per la mare.
2: Sí, perquè és aquesta herència, no?, de fa anys, d'aquest no, matriarcat, digue-li com
0: qual
2: vulguis, no?, del qual la cura dels fills i de la casa sempre requeia en la dona, i el pare era un fet productor o proveïdor, no?, de la llar,
0: clar,
2: i això per sort també ha canviat.
0: I que quan arribava un divorci, malauradament, l'home patia tot el perjudici econòmic, també, no? Perquè havia de marxar de casa, havia de pagar una manutenció, havia de pagar una meitat d'una hipoteca d'una casa en la que no vivia, i s'havia d'anar a buscar un lloguer, o s'havia de tornar a casa dels pares, perquè econòmicament no podia afrontar tot això, no?
1: Sí.
0: Ara, amb això, també ha canviat, no? Quan hi ha una custòdia compartida i els progenitors tenen més o menys els mateixos ingressos, ja no s'ha de pagar una pensió d'aliments.
1: Val.
0: A vegades sí, a vegades sí, perquè a vegades l'economia és molt diferent. Tot i que estiguem amb un 50%, no cobrem igual.
1: Yeah.
0: I potser la dona cobra una mica menys, o l'home cobra una mica menys. Per tant, això s'ha d'equilibrar, i un dels dos sí que ha de fer una miqueta més i ha de pagar, pues, o una pensió d'aliments, o les despeses dels nens ja no és un 50-50, sinó que paguem 70-30, les extraescolars, el repàs, l'anglès, doncs un paga el 70 i l'altre el 30.
1: Val.
0: Sempre intentem buscar una manera que sigui bo per tots.
2: El més justa possible,
0: clar,
2: per les dues parts. I el tema casa, que és un tema important.
0: Sí, el tema casa. Mira, quan jo vaig començar, quan es va començar a aplicar la custòdia compartida, es va posar molt de moda la casa nido.
1: Sí.
0: I la gent deia, sí, casa nido, és tot perfecto. Els nens no marxen de casa, i els que marxen són els pares. Ara surto jo una setmana, i a la setmana següent surts tu, no? Això, els que ens dedicàvem una mica a això ja vèiem que això no seria viable.
1: No,
0: perquè això generava molt conflicte, no? Tu arribaves de la teva setmana que havies deixat la casa neta, i quan et tocava a tu la casa estava bruta. Si un havia vingut amb una parella nova, l'altre s'enfadava perquè havia entrat una parella.
2: Clar, la intimitat...
0: Això era un conflicte, no? Aleshores, quan comencem a aplicar la guàrdia i custòdia compartida, aquesta prioritat que abans tenia... Normalment, la casa... Bueno, normalment no, és així. La casa familiar és pels nens.
1: Val.
0: No és per la mare ni pel pare. És pels nens.
1: Pels fills, sí.
0: Què passa quan estem en una guàrdia i custòdia compartida? Qui té més dret a quedar-se amb la casa? Pues en principi, cap dels dos. S'ha d'analitzar cas per cas, no? Normalment se li dona a l'ús aquell dels dos progenitors que econòmicament sigui més vulnerable, tingui menys oportunitat a poder sortir al mercat immobiliari, no? A poder buscar-se un lloguer o comprar-se un pis. Però el que se sol fer és limitar aquest ús Abans, la casa, amb l'exclusivitat, era pels nens fins que tinguessin la majoria d'edat.

0: Quan ens hi trobem amb una guàrdia i custòdia compartida, ara els jutges el que solen fer és limitar aquest ús a 4 anys, a 5 anys, a 3 anys, i una vegada això, per exemple, et poso el cas, la parella que es separa i ara els nens tenen 12, 13 anys, donem com a un marge a la mare o al pare 2, 3 anys per estabilitzar-se, i una vegada arribi això, es posa el pis a la venda, es liquida hipoteca, es reparteix i cadascú mateixes oportunitats. Clar, això també ha comportat que tant el pare com la mare, que el divorci no sigui el no puc refer la meva vida perquè tinc un escoll econòmic darrere que no puc afrontar, no? Clar, això ha ajudat molt. Sí. Ha ajudat molt a que tant el pare com la mare, primer sobretot, puguin tenir el mateix dret a estar a la criança dels nens, que existeixi una corresponsabilitat amb aquesta criança, i després econòmicament, evidentment, ha fet que el pare no tingui aquesta càrrega de pagar tot i no, i a sobre no pugui estar amb els nens. No?
1: Has parlat d'edat, dels 18 anys dels infants.
0: Sí.
1: Això ho marca també, suposo, no?, la custòdia compartida?
0: Sí, la custòdia compartida no, marca... Ah. O sigui, tant la custòdia exclusiva com la custòdia compartida, l'ús de l'habitatge sol quedar-se quan arribi la majoria d'edat.
1: Val.
0: Però això tampoc és sí o sí contundente. Perquè durant el procés d'un divorci, jo em puc divorciar el 2015 amb unes condicions, però el 2020 aquestes condicions han canviat.
1: Han canviat, sí.
0: Aleshores, qualsevol dels dos pot dir, escolta, que tot i que en el 2015 se li va donar l'ús fins a la majoria d'edat, el meu fill, als 17 anys, ja no viu a casa perquè està vivint a la universitat, a fora, el que sigui, i ara ja no cal esperar fins als 18, ja es pot vendre la casa abans. O, al revés, es pot demanar una pròrroga perquè els nens estan estudiant una carrera i fins que no acabi la carrera podem prorrogar o allargar aquest ús de la vivenda.
1: Val.
0: Però la tendència judicial és equilibrar.
1: Sí, sí, sí. Sempre intentar buscar el màxim equilibri
0: possible. Exacte, perquè al final un home que està esperant, perquè és potser el seu colchón, no?, econòmic, no?, de dir, necessito vendre aquesta casa perquè he estat pagant la hipoteca i ja no em queda res d'hipoteca, ara ja si la venc puc agafar una mica de diners, i clar, si m'he d'esperar fins als 23 anys dels meus fills, jo potser tinc 60 i ja no puc comprar-me res, no? Per això s'intenta valorar cas per cas quines són les situacions.
1: Val. I en els millors dels casos, o sempre, no?, suposo que el més important és poder arribar a un acord
0: sempre
1: amb l'advocat o l'advocada,
0: sempre,
1: i no haver d'arribar davant d'un jutge, entenc, eh?
0: Nosaltres tenim un dit, però más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Perquè al final, jo sempre dic el mateix als meus clients, no? Al final nosaltres ens hi posem davant d'una persona que no ens coneix de res.
1: I
0: no ens coneix de res. I no entrarà a valorar, o sigui, entrarà el que li permeti el temps de judici i el que s'hagi mirat al nostre cas. Però ja està, no valorarà que tu puguis anar a les 7 de la tarda perquè jo puc anar a buscar el nen a futbol i així també estic amb ell. No entrarà. Dirà, setmana custòdia compartida, 50% de vacaciones i pensió d'aliments X i 50% de despeses dels nens. I ja està.
1: I ja està.
0: Per tant, si nosaltres ens podem, doncs, podem arribar a un acord, sempre farem el nostre conveni o la nostra guarda a la carta nostra.
1: Sí, sí, sí, sí. Que igualment aquest acord, per entendre, signat davant d'una advocada, allò preval,
0: Bueno, s'ha de signar davant d'una advocada, però també s'ha de ratificar en el jutjat.
1: D'acord.
0: Sense la ratificació,
1: no és
0: aquest conveni és un acord privat.
1: Val.
0: És com si o posem davant d'un notari o posem davant d'un jutge.
1: O d'un jutge, correcte.
0: Si no tindrà validesa, no? Però també et dic, o sigui, la guàrdia i custòdia compartida funciona si els pares tenen comunicació.
1: Val.
0: Si tenim uns pares que tenen un conflicte diari, la guàrdia i custòdia compartida no funcionarà.
1: Que és el que deies abans, sota la teva experiència, els casos que poden funcionar o no poden funcionar,
0: clar.
1: Eh?
0: Clar, perquè què passa? Jo sempre dic el mateix. Estamos condenados a entendernos.
1: Ja, quan sí. Quan tenim dos... un fill,
0: clar,
1: sí.
0: Sempre. Jo poso el mateix exemple, sempre dic. Cuando el niño se case... A la boda vais a ir los dos.
1: Clar. És cert, és cert.
0: Perquè
1: sí.
0: Jo tinc la meva mare i el meu pare. Jo vull que vinguin tots dos al meu casament, no?
1: Clar.
0: Per tant, estáis condenados a entenderos. I si ho feu d'aquesta manera, sempre és millor. Clar, no serveix si jo a casa meva, la setmana que tinc els nens, li dic que ha de fer feines de classe, de col·le, de deures, de tal, i quan arriba a casa del pare o a casa de la mare... no fa feines, no fa deures, no té uns hàbits, el nen es torna boig.
1: Clar.
0: Aleshores, no és que siguem íntims amics, però sí que, més o menys, la línia sigui més o menys la mateixa.
1: Ja.
0: No? I així, això funciona, les custòdies compartides funcionen, i molt.
1: Val.
0: I és més... els nens, jo ho he vist, creixen de manera molt diferent perquè tenen el mateix vincle amb el pare i amb la mare.
1: Clar.
0: I cada vegada jo veig més pares i mares que comparteixen espais d'extraescolars. Tot i que no em toca el nen, pues vaig a veure un partit de futbol,
1: val,
0: no?
1: Val. Sí, sí, sí.
0: Clar, això és fantàstic.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Això és fantàstic. Per tu com a persona, com a pare i com a mare... però sobretot pels nens.
1: Pels infants. No, queda clar, queda
0: clar.
1: Així doncs, si no hi ha, o aquella parella no acaba amb una bona relació, es desaconsellaria, doncs, la custòdia compartida?
0: Hi ha molts factors.
1: Val.
0: Hi ha molts factors en què el jutge analitza si la compartida és bona o no. Si hi ha una sèrie de denúncies cruzades entre ells, és poc viable que existeixi una guàrdia i custòdia compartida.
1: Val.
0: Perquè no hi haurà aquesta sincronització que ha d'haver-hi, no? Per exemple, tampoc si un pare o una mare viu a molts quilòmetres de l'altre, perquè, clar, no és viable si tu vius a Barcelona i l'altre viu a Vendrell i el nen va al col·le al Vendrell. La setmana que li toca estar amb el pare o la mare a Barcelona...
1: clar,
0: si li hem d'aixecar el nen a les 5 de la matinada o a les 6 de la matinada perquè arribi al col·le, és inviable també una custòdia compartida, no? S'ha de valorar una mica, doncs, això, i a vegades també es valora quina responsabilitat ha tingut el pare o la mare durant el matrimoni. És a dir, si ha sigut un pare o una mare ausent i ha sigut l'altre qui s'ha dedicat als nens fins als 10 anys, que arriba la separació, a vegades també el jutge s'ho planteja si la guàrdia i custòdia compartida serà viable o no.
1: Val.
0: Però també es pot canviar. És a dir, nosaltres, és el que et deia abans,
1: sí,
0: podem
1: no
0: començar
1: és.
0: Per una guàrdia i custòdia compartida... i després acabem una exclusiva.
1: Clar.
0: Que això també passa quan els nens es fan grans. Perquè també ens oblidem dels nens, però a vegades els nens estan una mica farts de fer canvis a domicili.
1: Clar, no ha de ser còmode tampoc,
0: I al final,
1: logísticament dius, no és còmode.
0: Play, no, el cas dels meus fills, no? Play arriba, play abajo, perquè clar, nosaltres el pare i jo ens avenim molt i tenim molt bona relació i vam dir, una PlayStation, no tindrem dues. I
1: clar.
0: Si vols, pues, això, el diumenge, PlayStation cap a casa del pare, PlayStation cap a casa de la mare, no?
1: Sí.
0: I clar, arriba un punt, doncs, potser amb 14 o 15 anys, que et diuen, jo ja estic fart d'això, jo vull veure el papa sempre o la mama sempre,
1: clar.
0: Però em vull quedar en una casa. Clar, també se'ls ha d'escoltar.
1: Però perquè això és cert, no? Hi ha aquest mite, no?, que els fills poden triar en quin progenitor poder viure, això és real.
0: No és tant triar.
1: Val.
0: Val? No és tant triar. És que a partir dels 12 anys i amb 11, si tenen la suficient maduresa... són escoltats.
1: Val.
0: Són escoltats. Per què volen fer aquest canvi? Clar, evidentment, és el que a nosaltres anomenem l'exploració del menor, que té un nom feíssim,
1: sí.
0: I no és tan lleig. Al final, el que fa és que el jutge i la fiscal de menors, en el cas que anem a judicis, li fan una entrevista al menor i li pregunten, a veure, tu per què vols anar-te amb el papa? O per què vols anar-te amb la mama? clar, no serveix que digui és que el papa sempre em castiga o és que el papa m'obliga a dutxar-me cada dia, no?
1: Ja.
0: No, això no és un motiu.
1: Clar.
0: Aleshores, no és que pugui escollir, però sí que pot ser escoltat i que ell expliqui què és el que amb ell li fa angoixa o què és el que... Potser és que estic cansat de canviar-me de casa.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, doncs pues molt bé, també pot ser.
1: Clar. Anem a l'extrem, Bego. Podem arribar a treure la custòdia?
0: Sí.
1: D'un progenitor?
0: Sí.
1: Sí.
0: Podem arribar a treure una custòdia compartida?
1: Uh-huh.
0: I podem també treure una custòdia exclusiva.
1: Val.
0: Sí. És veritat que no... O sigui, canviar un règim amb un altre, és a dir, canviar de custòdia compartida a custòdia exclusiva, és com a més comú,
1: uh-huh.
0: Val? És més normal, per el que et dic, perquè normalment arriba un punt que els fills ja demanen, no?, i diuen, hosti, jo no estic cansat d'estar amunt i avall. O, doncs pues mira, el papa o la mama s'ha tornat a casar, uh-huh. A casa som un munt, perquè arriba una setmana que estem... I amb la casa del papa pues només estic jo sol, o només estic jo i el meu germà, no? I, pues, bueno, pues, canviem sí, a custòdies val. Exclusives, amb un règim de visites més flexible,
1: uh-huh.
0: Els nens poden estar més amb la mare o amb el pare quan vulguin, perquè ja són més grans,
1: val.
0: Perquè, clar, a vegades ja ens passa que em toca el cap de setmana i et diuen papes que tinc un compleanys, papes que em quedo a dormir, o mama, és que no puc anar amb tu perquè, clar, va passant. No,
1: sí, sí, sí, clar.
0: Ells van creixent.
1: Sí, sí, el dia a dia és així. És que
0: jo me'n recordo fa molts anys que un noi em va dir és que quan els meus pares es van separar jo no vaig poder decidir.
1: Uh-huh.
0: Però ara sí.
1: Clar.
0: Ara
1: no,
0: sí,
1: no, sí, sí, sí,
0: perquè ara tinc 16 o ara tinc 15.
1: Sí, sí, sí.
0: Quan canviem o traiem una guarda exclusiva, perquè la traiem, no perquè la convertim en una custòdia compartida,
1: uh-huh.
0: Ha tingut que ser per uns temes més complicats.
1: Val, val, clar.
0: Més forts.
1: Sí, sí, sí, m'imaginava.
0: Si no, no es treu així com
1: clar.
0: Així.
1: I més a l'extrem encara. Una guarda potestat es pot retirar d'un dels progenitors?
0: Una pàtria potestat
1: sí.
0: Es pot retirar.
1: Sí, també.
0: Sí, es pot retirar.
1: Ha de ser casos molt extrems.
0: Molt entenc. Extrems. Jo... que serveixi d'anècdota,
1: uh-huh.
0: Només al llarg de la meva vida, que han sigut, pues, porto ja 23, 24 anys, només vaig treure una pàtria potestat sencera, perquè uh-huh. A vegades podem fer parcialitats de la pàtria potestat. Per uh-huh. Exemple, el pare viu a Madrid, o la mare viu a Madrid, i el que té la guàrdia exclusiva del nen, no?, viu aquí. Clar, què passa? Que si em canvio de domicili per empadronar-lo, necessito la signatura del pare. I el pare està a Madrid.
1: Uh-huh.
0: I si cada vegada he d'estar pendent de que m'assigni el document, de que vingui, de que no,
1: clar.
0: El que demanem és a l'exercici de la pàtria potestat queda com a més exclusiu en determinades
1: coses
0: perquè sigui de la mare.
1: Val.
0: Per exemple, temes mèdics, no? Pues si se l'ha de vacunar o no se l'ha de vacunar i el pare no hi és, pues que la mare pugui decidir si la vacuna o no la vacuna. Retirada total de pàtria potestat, pues són casos, en aquest cas, jo, per exemple, era un home que havia estat tota la seva vida, la vida de l'infant, a la presó. Pràcticament ni el coneixia. Aquest nano, no? I, clar, no li podíem donar la capacitat de decisió a un pare que no havia estat present mai a la vida d'aquest nano, no? Aleshores, el jutge li va retirar la pàtria potestat. Però han de ser casos molt excepcionals
1: molt
0: i molt extrems.
1: Molt extrems.
0: Sí.
1: Tornem a la teva experiència. Els casos d'èxit, en qüestió de compartida, superen els nous casos d'èxit? És a dir, valorant-ho, és un bon règim,
0: És un bon règim.
1: Tu apostes per ella, ho deies.
0: Sempre.
1: I suposo que sempre la balança decau cap aquí, eh?
0: Sí.
1: El més positiu possible, doncs.
0: Ojo, però...
1: Amb les condicionants que abans dèiem,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí. Estic a favor de la pàtria potestat, o sigui, de la guàrdia i custòdia compartida.
1: Uh-huh.
0: Sempre que sigui real. És a dir, que no ho fem per trampa.
1: Mm.
0: Que a vegades...
1: Que també passa.
0: Sí.
1: Ai.
0: A vegades passa que... No. Jo guàrdia i custòdia compartida perquè així no he de pagar pensió.
1: Ah, clar.
0: I després me l'està cuidant la meva mare.
1: Ja.
0: O no estic exercint de pare o de mare.
1: Uh-huh.
0: Perquè aleshores sempre dic el mateix. Si no pots ser un pare 24/7, no passa res. No passa res. és millor que fem un règim més ampli de visites, fem un cap de setmana més llarg, des del dijous fins al diumenge, però ens hem de mullar. Uh-huh. És a dir, si vols ser pare de, o mare de guàrdia i custòdia compartida, s'ha de ser-hi. S'ha d'estar. S'ha d'anar a les reunions al col·le. S'ha d'anar a les extraescolars. S'ha de fer de pare o de mare. Si no, doncs li donem la guarda a l'altre progenitor, ja sigui el pare o sigui la mare, i nosaltres arribem a on arribem. Clar, a vegades ens passa que diu, no, jo vull ser pare de guàrdia i custòdia compartida, però és que arribo cada dia a les 8:30 de treballar. Doncs no, això no és compatible.
1: No, clar.
0: No és compatible, perquè no estem fent un bé al
1: nen.
0: Sí. Pues per això, millor que estigui amb la mare, que potser acaba a les 5.
1: Val, sí.
0: Però si tots dos tenen aquesta intenció d'una guàrdia i custòdia compartida, per mi és perfecte.
1: Sí.
0: És perfecte.
1: I el matrimoni no ha d'estar casat, entenc, tampoc, no? És a dir, no poden ser parella de fet...
0: Exacte, o inclús no ser ni parella de fet. És a dir, molta gent diu, nosotros no nos hemos casado, ni nos hemos inscrito como pareja de hecho en cap lloc, ni res, vivíem junts. Bueno, també és un conveni de guarda i custòdia.
1: D'acord.
0: Només de guarda
1: i custòdia. Clar, que dèiem, el que regeix tot això són els infants i és el naixement d'aquests propis infants, només faltaria. Mm. És un tema interessant, realment, sí. Suposo que malauradament és un tema habitual
0: sí.
1: I és molt comú, I sí. Jo crec que més o menys tots en el nostre entorn social coneixem casos i coneixem parelles que per les circumstàncies que siguin doncs, han hagut de separar-se o divorciar-se.
0: I en els últims, ja et dic, en els últims 15 anys ara és com a molt més normal sentir la guàrdia i custòdia compartida.
1: Sí.
0: Ara ho veus, no? Inclús... I ara que estàs així una mica d'anècdota, no? Però si et divorcies i busques parella, moltes vegades és tu tens nens, jo també, tu què tens? Guàrdia i custòdia compartida? Vale, intentem quadrar la teva setmana amb la meva. I així
1: sí.
0: Ja és algo del dia a dia.
1: Sí, exacte. Bueno, sí. És aquesta organització, conciliació familiar, personal, vital, professional, que tenim tots plegats.
0: Sí.
1: I és obvi, tu deies molt bé... No és el tema ni molt menys, és una reflexió que veig que la compartim i també per sort crec que avui en dia la compartim tots, que és a dir, el projecte vital de fills, família, és evident que és importantíssim i que és un punt o un pilar molt important,
0: sí.
1: Però que tampoc no ha de basar ni ha de condicionar la nostra història.
0: Exacte.
1: M'explico, eh?
0: Exacte.
1: Si ho és, i si no ho és, doncs no ho és. M'explico,
0: és així. Jo l'altre dia, que estava també convidada a la ràdio de Tarragona pel tema del 8M, parlàvem de la bretxa salarial i jo comentava això, no? Gràcies a les custòdies compartides, les dones... Hem pogut tornar a les feines senceres, de 8 hores, i perquè a mi m'agrada molt ser mare, però també m'agrada molt ser dona.
1: Clar.
0: I m'agrada molt la meva feina, i m'agrada molt el meu temps lliure.
1: Sí.
0: I clar, ajuda molt que hi hagi una corresponsabilitat amb el pare, no? Perquè dius, bueno, jo estic tranquil·la, perquè ara estan amb el pare, i el pare els porta extraescolars, el pare ja fa que també facin deures, el pare, doncs o sigui, doncs, jo no arribo aquí, ja arriba ell.
1: Sí.
0: Que d'això es tracta. O sigui...
1: Exacte, no, està clar. Que potser en un món real i fantàstic això hauria de passar dins de la parella, segurament.
0: Sí.
1: Però tots sabem com van les coses i com evoluciona tot avui en dia, que és complicat fer-ho, i per això que, bueno... És a dir, no, utilitzar recursos que siguin els que tenim al nostre abast per poder desenvolupar aquestes coses que dèiem, amb les situacions que es toqui viure i amb la casuística que es toqui viure, ni
0: exacte,
1: més ni menys.
0: Sí.
1: No per això ens hem de frustrar, que potser al fons és això, no?, d'intentar evitar frustracions, intentar evitar, doncs, les situacions que ens compliquen la vida tots plegats.
0: Bueno, és que jo crec que en el món en què vivim ara, no? Ha deixat de ser un estigma a l'estar separat.
1: Sí, correcte, és veritat.
0: Saps? I ara és com a... Inclús, ostri, que bé que estic, perquè tinc dues setmanes lliures al mes, no?
1: Tinc temps per mi.
0: Tinc temps per mi. Totes dues... Les dues parts del matrimoni, no? poden tornar a viure, a tornar a reinventar-se, no? No tenen l'astre del tema econòmic, perquè, hosti, si he de pagar 1.000 euros de despeses a la meva ex, això genera, primer, un conflicte.
1: Segur?
0: Que, hosti, és que l'estic pagant, és que li pago, és que, clar, ella viu superbé i jo no pago, o sigui, jo no puc viure bé, o a la inversa, no? Quan és que el pare no s'involucra en els nens, és que tota la càrrega dels nens la porto jo, és que, clar, tot això...
1: Sí, sí, està clar.
0: Ha canviat una mica en que no hi hagi aquests conflictes, no?, que abans hi havia.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I Catalunya ha sigut pionera, amb la Guàrdia Custòdia Compartida. O sigui, va ser de les primeres comunitats en establir la Guàrdia Custòdia Compartida.
1: Perquè ara també la trobem en altres comunitats.
0: Ara ja sí.
1: Ara totes estan...
0: Sí, sí, sí, ara pràcticament... amb dades del 2024, la Guàrdia Custòdia Compartida és un 49, algo a tot Espanya.
1: Ostres.
0: Sí, sí, sí. Estem arribant ja potser al 50-50.
1: Bé, bé, mira. Bé.
0: Sí.
1: Fantàstic.
0: Sí, sí.
1: I ja com a missatge final, i que ja dèiem al començament de la secció, que sempre el fem, però el potenciem i el repetim ara, és això, qualsevol dubte, pregunta, qüestió, si us plau, poseu-vos en mans de professionals, dels advocats i advocades de confiança. Si voleu fer-ho a través del col·legi, també podeu fer-ho, que és un molt bon recurs per conèixer els advocats que tenim a la proximitat.
0: Sí, sí, sí.
1: I en qualsevol dubte o pregunten això en situacions o plantejaments de separació o de divorci, doncs, abans de res, doncs...
0: Sempre, sempre.
1: Preguntar i informar-se de com pot arribar a ser la situació.
0: Sí, sí, perquè ajuda molt. I sobretot, ajuda quan estàs passant per un procés de divorci.
1: I tant, que és complicat.
0: És complicat, pues, que el teu advocat o la teva advocada sàpiga, doncs, aconsellar-te, guiar-te, acompanyar-te i valorar totes les opcions,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: de dir,
1: sí.
0: Bueno, pues, podem anar per aquí, podem anar per allà. Ajuda molt.
1: Sí, sí, tant que sí.
0: Ajuda molt, sí.
1: Importantíssim. Sí. Bego, gràcies.
0: A tu.
1: De veritat, moltíssimes gràcies. Ens retrobem ben aviat amb més qüestions.
0: Molt bé.
1: Que vagi bé.
0: Molt bé, gràcies.
1: Adéu.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. A l'estiu, la millor companyia continua a Ràdio El Vendrell. 107.1 FM i rtvalvendrell.cat.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, defensa que l'aval del Tribunal de Justícia a l'amnistia permet tancar una crisi política i institucional i obrir una nova etapa de normalitat.
5: Més enllà de l'aval jurídic, això representa també, i jo crec que amb això atenem també un sentiment molt generalitzat de la societat catalana, això ens permet també tancar d'alguna manera una crisi política, social, institucional i, per tant, entrar en una fase de normalitat.
4: Paneque demana a la justícia que apliqui la llei amb celeritat i sense subterfugis i insta el PP a fer una reflexió després del pronunciament de Luxemburg. Els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a la llar i hauria sostret els objectes entre febrer i juny. L'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compravenda. I els agents rurals intensifiquen la vigilància marítima a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà per evitar infraccions i combatre el furtivisme. Detecten pesca irregular, fondejos sobre la Posidònia i embarcacions que superen la velocitat permesa. Sovint els visitants estrangers són els que fan aquests actes i desconeixen la normativa. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció a la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. El Ministeri de Drets Socials també reclama millores laborals en un sector molt feminitzat. I Ferrocarrils de la Generalitat ha instal·lat 280 punts lila a les estacions per donar una resposta immediata davant casos d'assetjament sexual o violència de gènere. També ha incorporat una nova funció a l'aplicació mòbil per alertar d'aquestes situacions i activar l'atenció dels operadors. I a Rodalies, les línies R3 i R14 tindran servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i les Borges Blanques del dia 24 al 27 de juliol per obres d'Adif a Juneda. Les mateixes línies acumulen avui demores de més de 20 minuts per un robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. Pel que fa al temps, avui dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu amb alguns ruixats puntuals. La pols en suspensió baixarà una mica i la calor continuarà sent intensa, amb molta xafogó a la costa. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Montse Porcel, molt bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes. Una setmana més.
0: Com estàs?
1: Amb calor.
0: Sí, oi?
1: Aquí no. Aquí
0: és el comentari. No, aquí a l'estudi
1: sí.
0: Estem bé, de moment.
1: Bueno, bé, hi ha la temperatura així, però bé, ja se sap, arriba sí. Encara... Queden 4 dies per l'estiu, però bé, força bé. Doncs, a veure, avui el vull dedicar, perquè he donat peu doncs, a una novel·la que acabo de llegir, que l'altre dia a la biblioteca d'aquí de Terra Baixa del Vendrell, allò que hi havia novetats de Sant Jordi, i dic, ai, mira, aquest sembla interessant, que és L'illa de l'última veritat. Llavors, a partir d'aquesta temàtica, dic, doncs a veure, les temàtiques dels naufragis, que n'hi ha un munt de bibliografia de naufragis. A més, és un diguem-ne, una, no sé, podríem dir un subgènere d'aventura molt cinematogràfic, que s'han fet moltes pel·lícules, moltes sèries de televisió, perquè si és un gènere d'aventura, doncs la veritat és que patir un naufragi, sobretot si aconsegueix sobreviure, és realment una aventura.
0: Clar, sí, home, sí. És molt literari, eh?
1: Molt.
0: És un tema molt literari.
1: Sí, molt. Aleshores començarem, anirem una mica al revés del temps. Començarem per ara i ens n'anirem, doncs, al segle XVIII. Bé, Robinson Crusoe.
0: Vaja,
1: bé, doncs clàssic. Aquest llibre és de l'autora Flàvia Company. La veritat és que m'han quedat ganes de llegir alguna obra d'ella, que es diu L'illa de l'última veritat. La primera edició, clar, és novetat, però per una editorial. Però és, mirat aquí, sempre, doncs, mirar a les primeres pàgines, també és interessant, així saps una mica de l'època. La primera edició és des del 2010. Ja l'han tornat una primera edició, però en aquest format. No sé quin duria ser el format, però bé, de l'editorial Proa. I bé, a més això, a vegades en diuen, oh, és que avui en dia doncs aquesta és una lletra ideal, doncs per les persones que a vegades passa que no tenen la vista i necessiten una mica lletra, doncs una mica grossa, no? És interessant, les dues, molts autors i autores comencen amb unes frases d'alguns autors coneguts o d'altres, el millor, pensadors, que tenen relació amb el llibre. I aquesta us les vull llegir ràpid. És del Joseph Conrad, del Mirall del Mar, diu: he intentat aquí posar al descobert, amb la manca de reserva d'una confessió de darrera hora, els termes de la meva relació amb el mar, que ben s'ha iniciat de manera misteriosa, com qualsevol de les grans passions que els déus inescrutables envien als mortals, s'ha mantingut irracional i invencible, sobrevivint a la prova de la desil·lusió, desafiant el desencant que guaita diàriament a una vida intensa. S'ha mantingut repleta de les delícies de l'amor i de l'angoixa de l'amor, enfrontant-les amb lúcida alegria, sense amargor i sense queixes, des del primer fins a l'últim moment. I una altra, que està en castellà, de Cristina Fernández Cubas, El año de gracia. Aquesta no té relació amb el mar, però sí amb aquesta novel·la. Diu: cuando la ensoñación se confunde con el recuerdo y el cansancio y la angustia se erigen en amos y señores, uno debe recurrir a toda suerte de argucias para no abandonarse al desespero. Mi situación no difería demasiado de la del condenado, encerrado en una oscura mazmorra a quien se le da de comer y beber a las horas más disparatadas e imprevisibles. Me asustaba perder la noción del tiempo. I té molt a veure, doncs, amb aquests
0: sí,
1: personatges. També cal dir que avui només serà novel·la, però en realitat hi ha molts naufragis, doncs, al llarg de la història, reals,
0: sí,
1: no?
0: Històrics, sí.
1: Històrics, sí, de diferents, doncs, tipus, no? Per exemple, que té a veure una miqueta amb l'última cançó que escoltarem de mare vull ser pescador,
0: perquè
1: també els naufragis de pescadors,
0: sobretot
1: a la costa de Galícia, per aquest mar. Per tant, és un tema que té també, que no és només literari, sinó que per desgràcia han ocorregut, doncs, al llarg de la història, i en continuaran ocorrent, de naufragis. Doncs bé, aquesta novel·la de l'Illa de l'Última Veritat és aquelles lectures que t'atrapen des del primer moment. Pensem que té 151 pàgines, tampoc no és...
0: No,
1: però està condensada i em va interessar, no? A veure què passa, és a dir, barreja una mica la intriga, perquè hi ha una intriga, i també, doncs, això, l'angoixa de que una persona, doncs, pugui, doncs, naufragar. I sobretot supervivència, perquè sempre hi ha, si és que arriben a port, una supervivència. Els principals personatges són un metge que amb dos tripulants, però que els tripulants, doncs, només és al principi de la novel·la, que ve aquest metge, diu, jo vull, li agrada molt la mar, diu, què us sembla fer un viatge una mica sense, amb una ruta, però a veure què passa, una mica com d'aventura, i inicien el viatge, no? És el tripulant i una altra, una amiga, però què passa? Doncs que tenen els aborden un vaixell pirata. I diu, però què poden trobar aquí? Doncs bé, pel que sigui, entre altres coses, agafar el veler i robar-lo, no? Què passa? Hi ha un tiroteig i els dos tripulants pobres, doncs, els maten. En canvi, ell es tira i sobreviu.
0: Vaja.
1: Està 10 dies sense aigua i al final arriba, no se sap com, es troba a la sorra en una illa i apareix un personatge misteriós, que és aquest el misteri, qui serà aquest personatge, etc. No? I és tan misteriós que unes coses estranyíssimes, no? Perquè, clar, li diu, bueno, gràcies, m'ha salvat, no? Qui ets tu? I es presenta, no direm qui és. Diu, però hi ha unes normes aquí. Aquí cada un ha de fer la seva vida. Però com pot ser? Diu, sí, jo tinc el meu territori, tu tens el teu, i a partir d'aquí ja comença per què. És aquesta intriga, no? Per què aquest personatge que l'ha salvat, doncs, li imposa aquestes normes, no? I bé, va passant els dies, diu, hi ha una cosa, eh? Diu, fins que jo no ho digui, d'aquí no sortirem.
0: Oix.
1: Sí, i l'altre diu, com que no? Diu, no, sóc jo el que imposo. De tant en tant arriba cada un en un lloc de la illa, un dia arriba amb uns estris, amb estris, no? Diu, però d'on has aconseguit això? Ah, és un secret. Bé, a partir d'aquí, doncs, inicia aquesta relació de per un costat odi,
0: sí.
1: I per l'altre, doncs, bé, tu m'has m'has salvat la vida, no? I bé, passa el temps i... Per tant, ja la part que s'explica tot aquest temps, que són 5 anys que passen, i com se sap això? És a dir, quan comença la novel·la és el present, val? Tothom veuen que aquesta, diguem-ne, surt poc, fa una vida social mínima, i a ningú explica què va passar aquests 5 anys. Aleshores... ell té, bueno, té una relació i li diu a la seva amant que li explicarà el que va passar aquests 5 anys, però sobretot no pots fer públic fins que jo no m'hagi mort. L'home cau malalt, aleshores és la història que li va explicant, narrada per aquesta amant. Per tant, té aquest
0: interessant, sí.
1: Molt interessant, perquè, clar, parla això, no?, de la supervivència, però sobretot jo crec que és una obra d'intriga, no tant del naufragi en si, sí que pateixes perquè van passant els dies i hi ha algun tros del llibre, bueno, se salvarà, no salvarà, es morirà, no es morirà, i a més, clar, trist perquè els seus dos companys, doncs, els han matat realment, no?
0: Bé,
1: per tant, us la recomano, no? I bé, doncs, l'Illa de l'Última Veritat.
0: Molt bé.
1: Quatre coses de la... perquè va molt bé a vegades, i això està molt bé, perquè si fan una ressenya en el llibre, doncs una mica comentar-ho, no? Flàvia Company és escriptora, traductora i periodista. escriu tant en català com en castellà, i a la biblioteca em van recomanar doncs algun llibre d'aquesta autora. També he publicat molt, doncs, tant conte com poesia o com novel·la i també literatura infantil, no? Després, doncs, ha fet llibres amb altres autors i autores, i la seva obra està traduïda a diferents idiomes, no? Per tant, doncs, recomanable. Diferent als llibres de novel·les.
2: Molt
1: per
2: bé.
1: Quin hem de començar? Uh-huh. Un dels primers de Robinson Crusoe,
2: clar.
1: Perquè, clar, de quina època és Robinson Crusoe? Estem parlant de bé, es considera una de les novel·les d'aventures més conegudes, entre altres coses, doncs, per l'època en què va ser escrita, no? Estem parlant 1700, del segle XVIII, no?
2: Imagina't. Clar.
1: Bueno, el Daniel Defoe va néixer el 1660, uh-huh. L'autor Daniel Defoe va morir el 1731. I com pot ser,
2: vaja,
1: que una novel·la
2: escrivís?
1: Què passa? Clar, no s'ha reeditat, s'ha continuat reeditant. Uh-huh. Jo he portat aquesta molt bonica, que és de la col·lecció Calafat, molt interessant pel públic juvenil. Per què? Clar, són adaptacions. Clar, jo tampoc no sóc una experta, però jo crec que és l'obra. Poder, potser el vocabulari, però d'entrada és Robinson Crusoe. I està molt bé perquè el tipus de lletra, hi ha il·lustracions, i de tant en tant apareix, per exemple, Índies occidentals amb negreta, i tu pots mirar en el llibre què són les Índies occidentals.
2: Uh-huh.
1: Per tant, són d'aquests, no és que sigui de lectura fàcil, però sí que és una col·lecció que ha apostat, doncs, per fer llibres, doncs, que amb un petit vocabulari, un acte. Què és una ranura? Doncs una ranura és tal, tal, tal. Per això molt recomanable Robinson Crusoe. Clar, tothom sap la història, no? I és una narració d'un home que naufraga amb la seva embarcació i arriba a una illa deserta, en principi deserta. I passa 27 anys, que també són... I tot ella és 27 anys, no? Perquè, bueno, pel que sigui, doncs no l'han salvat, no? Clar, allà doncs, s'ha de buscar la vida, no? Doncs clar, troba una vida salvatge, soledat, i també uns personatges que són caníbals, no? A partir d'aquí, doncs, un dia apareix un... Ho vaig a dir perquè no se m'oblidi, doncs, cap aspecte, no? Un dia apareix... No, més que apareix que... Misteri, un noi, un nen, que el persegueixen els caníbals i ell el salva. El salva, li posa un nom, li diu Divendres. Què passa amb aquest noi? Es va fent gran i l'educa i el cria com si fos un nen, però clar, es va fent gran, 25 anys, i el fa d'alguna manera el seu criat. Això en aquella època, però a partir d'aquí hi ha moltes crítiques d'aquesta novel·la.
2: Ja, d'aquest tipus de relació,
1: d'aquest
2: no?
1: Tipus de relació, però clar, estem parlant, no per això, no el fa ser innocent per això, però que en aquella època no va tenir cap crítica, però sí que és veritat que a nivell de contingut, doncs, per exemple, si es fés, ara posem, no?, amb un jove o amb un institut que el comentin, potser això s'hauria de dir, bé, la novel·la té un valor literari, però aquest tema, diguem-ne, de l'argument, doncs potser que és bastant criticable. Però aquí doncs ho deixem. I al final, doncs, es veu que arriben uns anglesos que els alliberen, i a partir d'aquí, doncs, dels caníbals, i se'ls emporten, i ja, pues, ja retornen al seu país, no? Daniel Defoe, doncs el mateix, doncs agafarem doncs la contracoberta, que diu, vaya personatge, va tenir una vida, va fer de tot, no només escriure, no? Es va dedicar als negocis, a la política. Això va néixer a Londres el 1660, va ser un gran viatger per tota Europa, es veu que es va arruïnar, va estar inclús a la presó, i va ser també, sembla, agent secret. A part d'escriure, també sembla que va ser periodista. I, clar, quan tens una vida tan activa, això li va proporcionar moltes idees per escriure, doncs, moltes novel·les. La més coneguda seria Robinson, doncs, Crusoe, no? Una altra que es diu Memòries d'un cavaller i Fortunes i adversitats de la famosa Moy Flanders. Doncs aquí, doncs, deixem Robinson Crusoe. Bé, aleshores, dic, a veure, jo la paraula Robinson em sonava molt, també, com a paraula. Aleshores, dic, anem a mirar, per un costat, llibres que coneguts, busqueu-los perquè n'hi ha molts i alguns, encara que semblin editats fa inclús alguns un segle, es troben, eh? Jo ho he mirat, hi ha edicions modernes i es troben a les llibreries, a les biblioteques.
2: Val.
1: Començarem, doncs, per dos, n'hi ha algun més, però poders més coneguts, Julio Verne, a part de que va explorar moltes novel·les que passen al mar, com el de Capitán Nemo, però així que siguin de naufragis, Escola de Robinsons i L'illa misteriosa, per un costat, L'illa del tresor,
2: Stevenson, clàssica
1: també, i després la família Robinson. Començarem una mica per dos o tres, una mica l'argument. I com he dit abans, moltes pel·lícules, però a més antigues. Jo recordo, quan era jove, i he buscat Los Robinsones de los Mares del Sur, aquesta pel·lícula, no? I clar, s'ha fet, i ara poder no n'hi ha tantes, bueno, no fa gaire, bueno, va ser una de les últimes pel·lícules del Robert Redford, que és angoixant, eh? Tota la pel·lícula és ell i el veler.
2: Vaja.
1: Tota la pel·lícula, no sé si l'has vista.
2: Em sona molt, crec que no, però sé quina pel·lícula és.
1: És tota la pel·lícula fins que al final, bueno, té el final tràgic, no? Vull dir, també se'n fan ara, però poder no són de les novel·les. Aleshores, què vol dir Robinson? Perquè no és per casualitat que s'hagi... Llavors, aleshores, Robinson, si busquem el diccionari, és una persona que viu completament aïllada i solitària. Aquesta és la definició que es pot trobar en els diccionaris, no?
2: D'acord.
1: I a partir d'aquí, doncs bé, jo no sé si potser en aquella època el Daniel Defoe coneixia ja aquest terme, li va posar Robinson Crusoe, no ho sé. O al revés, a lo millor a partir d'aquesta novel·la...
2: El diccionari, no? Va agafar aquesta terminologia.
1: Va agafar, doncs, aquest terme, no? I buscant també, és a dir, a nivell, diguem, social, és això, una persona que... És un Robinson, perquè vius, doncs, apartat del món, no? Clar, en aquest cas, viuen apartats del món per unes circumstàncies que ells no han buscat, no? També sembla que també s'anomena Robinsonada, aquest gènere d'aventures, no? Perquè n'hi ha molts que tenen, doncs, han agafat aquest nom, no? I després el comercial legal. A mi em sonava, i sí, que és la llista Robinson.
2: Sí, és veritat.
1: Però, clar, té una relació, perquè diu, és el servei gratuït d'exclusió publicitària a què es poden apuntar els usuaris per bloquejar l'enviament de publicitat comercial, correu postal, telèfon, correu electrònic o SMS per part d'empreses de les quals no són clients. A l'origen ve d'una famosa llista d'exclusió anglesa que es diu Robinson List, doncs, que pren el nom del Robinson Crusoe. Jo una vegada vaig buscar informació i bueno, sí, però a vegades hi ha les seves crítiques, però dic, bueno, deixem-ho aquí, perquè si algú d'allò, pues, espero que sàpiga que aquesta llista ve d'aquí, no?
2: Exacte, està bé.
1: Que vols tu aïllar-te que t'envien aquesta publicitat. I mira, sempre s'aprèn llegint, no?
2: I tant, sempre.
1: Per tant, hem deixat ja el Robinson Crusoe, la seva vida, i ara, d'algun d'aquests que us he comentat, seria Escola de Robinsones, o Escola de Robinsons, de Julio Verne, que aquest és un jove, és un home, un noi ric, no?, de San Francisco, que vol viure una aventura. I la fa amb un veler. Diu, vull estar 2 anys, per tot el món, amb el seu mentor i professor de ball. Però què passa? El projecte, doncs, se'n va a Norris, quan el vaixell naufraga, i arriben a una illa perduda enmig de l'oceà Pacífic. el mateix, no? Sempre hi ha el tema de la, sobre, de la supervivència, eh? I la gent s'espavila, eh? Vull dir, fa el que sigui, no? I menja bitxos o herbes, no? En un entorn, doncs, hostil, una mica de por, no? De que em rescataran, no em rescataran, i que aparentment és deserta, però que amaga un secret. Aquí deixem el gran Julio Verne. La família Robinson. Buscant, jo clar, me'n recordava d'això, de los Robinsones de los Mares del Sur, doncs hi ha una primera obra, que és una família, un pare, una mare i els seus fills, que es diu la família Robinson, no? Que és una família suïssa. Per una banda, hi ha una novel·la que és voluntàriament, això també té un missatge, decideix, sobretot el pare, anar-se'n a una illa i a veure com poden sobreviure d'aquella manera. Però després, les altres novel·les que anaran sortint són de naufragis, involuntaris, no?
2: Val.
1: Hi ha el Robinson suís, aquest de los Robinsones de los Mares del Sur no és una, no és, és la pel·lícula, però està basada, doncs, en això, amb el Robinson suís. Per tant, si busqueu, trobareu algunes novel·les. És un viatge sempre, doncs, això, en vaixell, és una família suïssa que fa un viatge a Austràlia, però hi ha un naufragi i el vaixell, doncs, no, l'únic que se salven, doncs, és la família, i va a parar, doncs, en unes roques. I clar, i doncs allà entren a la illa i intenten sobreviure, no? Això són els únics supervivents, per tant, i això ja és molt, molt novel·lístic, no? Que només sobrevisqui aquesta família, no? Sembla que és una illa deserta, i clar, doncs allà diu, bueno, fins que no aconseguim, però sempre en van positiu, no? Fins que no aconseguim que algú ens rescati, doncs bé, ens hem de fer una casa, es fan una casa, doncs, a dalt d'un arbre, perquè també pels animalons, doncs també és una història també, doncs, de supervivència, sobretot, doncs, familiar, no? I la família Robinson i una altra que es diu el Robinson suís. I ara el García Márquez té Relato de un náufrago, però és un... Ah, que se m'ha oblidat. El Robinson Crusoe està basada també ell amb una... amb una història també d'un mariner escocès que va naufragar i ell es va basar, el que deia, no?, que era un home tan viatger, es va basar en aquesta història per convertir-la en Robinson, de reescriure Robinson Crusoe. Relato de un náufrago, o Relato d'un náufrag, també està basada, doncs, en una història que, és a dir, no és una novel·la, és una, va voler escriure en plan periodístic, doncs, es veu que va estar 10 dies al mar i va, és una novel·la molt curteta, no novel·la, no, és, bueno, un relat periodístic d'aquesta odissea d'aquest mariner que naufraga, no?, al cap de Palos, no? I tot el que pateix en aquesta, el que pateix en el mar. I per acabar, una novel·la juvenil que es diu El nàufrag del Sirio, d'Antoni García Llorca, de l'editorial Cruïlla. Bé, diu, el transatlàntic Sirio naufraga fa més de 100 anys. Aquesta és una novel·la com d'intriga, que jo crec que als nois i noies els hi pot agradar, no? Ai, què he dit jo?
2: Què?
1: Que res, que m'he equivocat.
2: Ah, no passa res, no passa res.
1: No, que el del Cap de Palos és aquesta novel·la que és d'aquí.
2: Val.
1: El Relato de un náufrago no passa, doncs, que passa al Carib.
2: Bé, no passa res.
1: Doncs és un transatlàntic, no?, que fa més de 100 anys, doncs, naufraga, i ara diu que hi ha testimonis que diuen que hi ha un fantasma que visita el vaixell. És aquella història, doncs, això, juvenil, no?
2: Molt bé.
1: Doncs aquí, doncs, penso que no se m'oblida en res, doncs aquest subgènere que dona, doncs, i que és, a veure, divertir no té res.
2: No.
1: No té res, però
2: bueno,
1: també...
2: Té un punt això d'aventura, d'emoció, no? És...
1: Sobretot això, sí. D'emoció, i també de dir, ostres, allò que m'emportaria jo una illa deserta, doncs bé, el que trobi...
2: La típica pregunta, correcte.
1: La típica pregunta,
2: sí.
1: No? I doncs això, buscant, és complicat música així que parli de naufragis, i pensat, doncs, aquest, que jo diria que el fill, doncs, vol ser mariner, encara que la mare diu que vol ser frare, perquè el seu marit se suposa que va perdre quan era pescador. I, doncs, mira, aquesta... aquesta habanera.
2: Sí, que és molt xula.
1: Molt.
2: Molt, molt, molt xula.
1: Poder, perquè les habaneres és un dels... M'agraden perquè són, bé, són molt boniques, sí. No? Llavors, de tant en tant, si coincideixen amb el tema...
2: Clar,
1: doncs,
2: millor que millor.
1: Escoltar-les.
2: A més, amb una versió molt xula dels Anxovetes, que és un grup d'habaneres només de dones.
1: Sí, els músics.
2: No?
1: És el músic... El contrabaix.
2: Ah, bueno, hi ha un,
1: sí, hi ha un contrabaix.
2: Hi ha un contrabaix, però les veus,
1: les
2: per entendre'ns, són
1: vaig,
2: femenines.
1: Sí, la vaig descobrir fa un parell o tres d'anys a Vilanova,
2: sí.
1: I em van agradar molt.
2: Són
1: bueno, hi ha molts... Sí, sí, són... Fan unes versions, però bueno, unes... Però canten...
2: Sí.
1: Més són... Fan... Les tres fan dues veus.
2: Sí,
1: no,
2: sí,
1: tres
2: sí.
1: Veus fan. Mm-hmm. No canten una sola veu.
2: No, no,
1: són
2: molt,
1: molt bones.
2: Gràcies, Montse.
1: Bon cap de setmana i cuideu-vos.
2: Igualment, fins la setmana que ve.
1: I que no freguem.
2: No, no, exacte. Que arribem a bon port.
1: Això.

0: escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla, 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
2: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO 2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
3: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Per tu, que t'encanta bussejar? I per tu, que els cabells no et vols ni mullar? Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte. Ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
6: Però espereu, abans d'entrar justament en contingut, deixeu-nos que us proposem justament aquell punt...

0: Aquest dimecres, 18 de desembre, a partir de les 7 de la tarda, al Museu Àngel Guimerà es presenta el llibre Rosa de Lima i altres proses d'Àngel Guimerà. És una edició a cura de la investigadora i experta en Guimerà, Neus Oliveres. Aquest acte, que comptarà a més amb la participació de la comunicadora cultural Mònica Socias, que contextualitzarà aquesta obra i també amb una lectura de textos a càrrec de l'actriu Mònica Ferrer. De fet, aquest llibre i el propi acte de presentació és una oportunitat, una bona oportunitat per apropar-se a les facetes menys conegudes d'aquest gran dramaturg català, recuperant textos en prosa que mostren una altra dimensió de la seva obra literària. La presentació forma part de les activitats commemoratives de l'any Guimerà i està organitzada amb el suport de l'Ajuntament del Vendrell i la Diputació de Tarragona. Per conèixer com arriba la presentació i aquest propi llibre, qui millor que ens ho pugui explicar que la seva pròpia autora. Neus, com estàs?
1: Bon dia. Molt bé.
0: Sí?
1: Sí, molt bé.
0: Allò, traca, anava a dir, traca final, no, de l'any Guimerà,
1: no.
0: Perquè això continuarà.
1: Oh, i tant.
0: Que sé,
1: Sí, sí, sí.
0: Ara ho dèiem amb micro tancat, a fora de micro. Ostres, clar, aquest ens ha tocat molt de prop.
1: Sí.
0: Però crec que, ostres, mai un any dedicat a un autor universal català com és aquest ha pogut tenir tanta repercussió o ha tingut tanta falera per conèixer i donar a conèixer el personatge, no, Neus?
1: Suposo
0: que
1: sí.
0: La proximitat és òbvia,
1: sí.
0: Però s'ha fet molta feina aquest any.
1: Sí, s'ha fet molta feina i hi ha hagut molts àmbits, en tots els aspectes, des de conferències, exposicions, de publicacions, malauradament, doncs
0: ja.
1: Aquesta i poqueta.
0: Ja.
1: Però amb tot hi ha hagut un ressò, que ha anat més enllà del Vendrell, i això és molt important.
0: I a més, un fet que es reivindicava des de fa molts anys, des del propi Vendrell, Neus,
1: sí.
0: I tu impulsant molts d'aquests projectes, aquesta reivindicació, que bé, són fruits que van sorgint, van aflorant.
1: Sí, totes les llavors que has anat deixant pel camí, doncs aquest any han tingut repercussió i efectivament, doncs, han donat els seus fruits després de tants anys.
0: Molt bé. L'any Guimerà, així, d'aquesta manera pomposa que es fa des de la Generalitat, ja es va clausurar el Teatre Nacional fa unes quantes setmanes, però tornem-ho a dir, quan es marca o es commemora un any concret d'algun personatge universal, bé, es marca aquestes dates, però la feina ha de continuar, i la feta continua,
1: l'intenció
0: i l'objectiu continua.
1: L'aspecte d'investigació ha de continuar, evidentment, és molt important.
0: Sí. I us consta que això seguirà així, no? O que hi haurà el suport que ha tingut aquest any a través d'estaments superiors?
1: No, és que ha de continuar, esclar, no pot ser d'una altra manera, i tant.
0: Clar, s'ha sentit, va parlar molt d'Àngel Guimerà, la seva faceta això, literària, poètica, i ara aquest llibre que ara ens explicaràs, Neus, va una mica més enllà, no?, per conèixer l'obra i el personatge d'Àngel Guimerà, que va molt lligat.
1: Sí, ell va escriure en prosa una novel·la curta i dos contes.
0: Molt
1: només.
0: Bé. Només, eh?
1: Només. I llavors és un tema que jo havia entrat ja el 1995, que havia fet una petit text, comentari de tot això, i a través de l'editorial Adesiara, que em van comentar si ho volia fer, doncs vaig pensar que era una oportunitat de tornar-hi a posar.
0: Clar.
1: Ara bé, què passa? Que a l'hora de, ja explico així molt ràpidament, a l'hora de posar-me a fer l'edició dels textos, ells em van passar uns textos que ja existien, que no, això no està pas inventat, perquè són unes edicions entre la Selecta i una altra edició que hi havia hagut de la novel·la d'ara, i després unes altres edicions que ja hi havien hagut dels contes.
0: Val.
1: I què em vaig adonar? Quan estava fent tota aquesta feina, em vaig adonar que allò no encaixava. Per què no encaixava? Doncs perquè hi havia unes paraules que jo les trobava que no se deien amb el que s'haurien de dir. Per exemple, si poses una roba amb un gos, deia l'enganyava. Jo pensava, a veure, és difícil que puguis enganyar el gos quan és engabanyar. Després hi havia una altra expressió que deia el pobre, referint-se al gos, feia la migdiada. Jo pensava, bé, sí que és difícil

0: sí que pot ser que facin la migdiada els gossos, però també me semblava estrany, el poble feia la migdiada. De manera que em vaig anar a buscar els originals els vaig trobar a l'Ardiaca de Barcelona, sí. I a partir d'aquí he fet una restitució dels contes originals, amb expressions que hi faltaven.
1: Val.
0: Després amb coses que són difícils de veure, però que has d'anar molt detalladament, per exemple, va córrer i faltava rient, per exemple, expressions que hi faltaven, o la tela de l'embalat només posava tela i era la tela viada.
1: Ah.
0: Llavors, tota aquesta feina, clar, he restituït tot això, de manera que són ara dues joies literàries,
1: ho
0: puc dir, que són una meravella, perquè ell expressa amb un llenguatge molt viu, molt col·loquial, gens ampulós, gens intel·lectual, de tal com es parlava, i per tant són, tant el gos de casa com el nen jueu, són, sí. Són, bueno, unes joies que van ser escrites al 1899, a les pàgines del diari de la Renaixença.
1: Val.
0: I me'ns he rescatat tot això.
1: Val.
0: I pel que fa a Rosa de Lima, va passar una mica igual. Hi havia una publicació a la novel·la d'Ara, que la novel·la d'Ara eren unes col·leccions populars pel gran públic, I aquí em va passar una cosa molt, molt entranyable, i ara ja ho avanço a la presentació.
1: Vinga, va, t'ho agraïm.
0: Bé, a Barcelona ja ho vaig dir, perquè es va fer una presentació a Barcelona. Però la Rosa de Lima va ser un encàrrec que li va fer en castellà una col·lecció que es deia La Novel·la Corta. Per què li van fer? Perquè el Joaquim Maé era un autor de prestigi, volien tenir autors de prestigi en aquella col·lecció. I això es fa el 1917. I fins aquí, doncs, hi ha una publicació del 1917 en castellà.
1: Val.
0: Molt bé. Llavors, el 23 n'hi ha una altra, amb el mateix títol, tot igual, amb el nom de Rosa de Lima, en català. Val. I què va passar? Que, clar, com que a mi m'agrada fer les coses amb tots els ets i uts...
1: Ben fetes.
0: Què em va passar? Doncs que, esclar, jo vaig agafar la narració en català, Rosa de Lima, però també em vaig llegir la de castellà. Que diràs, és absurd, si ja la saps en català perquè l'has de llegir en castellà. No té cap sentit, no? Doncs sí, tenia molt de sentit, perquè resulta que l'edició en català hi faltava un tros molt significatiu.
1: Vaja.
0: I llavors, clar, aquí és una de les claus també d'aquesta nova Rosa de Lima que dono a llegir, evidentment amb tota la normalització lingüística.
1: Val.
0: Que s'ha hagut de fer, i que també des i ara tenen els seus tècnics que ho acaben de redonir. I és clar, és una, torna a ser una altra joia amb un altre aspecte. Vaja. Perquè veus tota la ideologia de Guimerà.
1: Ostres.
0: Llavors, la Rosa de Lima, hi ha una primera part que se centra en un lloc totalment inhòspit, que se'n diu la Castellassa, amb una mare i un fill que amb prou feines es parlen. Aquest fill no sap ni llegir ni escriure, és un mig salvatge, diguem-ho així, no? I apareixen dues dones que són una incògnita fins al final de la novel·la. És una novel·la curta, repeteixo.
1: Sí.
0: Però la segona part se situa, ha passat molt de temps, i se situa amb el fill del primer personatge de la primera part a la Barcelona en època de la Setmana Tràgica. I aquí és on apareix el Guimerà. I ja, clar, jo primer vaig pensar, no pot ser que la impressió, o sigui, un error d'impremta, no? Que s'haguessin saltat, perquè saltaries un trosset petitó.
1: Ja, però clar...
0: Però tant de tros no et saltes, alguna cosa hi ha. I aquí Àngel Guimerà es deixa anar. Es deixa anar, i és fantàstic, perquè, diguem-ho ben alt, ell carrega contra la gent catòlica, que no va saber aturar a la revolució que hi va haver a Barcelona. Ell, amb unes cartes al seu oncle que viu a Canàries, o sigui, el germà petit del seu pare, que es diu Isidro, aquest es queda a viure allà. I llavors hi ha la correspondència, no n'hi ha molta, però n'hi ha. I ja explica com va ser de desastre la Setmana Tràgica, perquè va ser, a més, molt afectat, perquè just si la Setmana Tràgica havia tingut lloc a la Barcelona, on la gent de Barcelona li havien fet un homenatge el mateix any, el 1909, el 23 de maig.
2: Val.
0: I clar, això, ell queda totalment desconcertat.
1: Clar.
0: Davant dels fets d'una Barcelona que ell diu d'alguna manera que és una ciutat avançada, amb els cinematògrafos, amb el bullici de la gent, no? De treballadora, i llavors tot això queda totalment desconcertat.
1: Clar.
0: I carrega contra aquesta classe catòlica que es va quedar tancada a casa.
1: Sí, sí, sí.
0: No diu tant de la burgesia, però diu de la gent que es va quedar tancada a casa. I el fill del primer protagonista és un revolucionari que just va cremar els convents.
1: Val.
0: I aquí està el nus de la història, i és molt interessant.
1: Val.
0: És superinteressant.
1: Es va censurar, doncs? Entenem que en reedicions es va censurar això.
0: O sigui, pot ser que fos una autocensura per la gent que... perquè estem al 23.
1: Val.
0: Pot ser una autocensura dels mateixos de...
1: Que van dir, mira, millor que...
0: Que va dir, això millor que no surti. Però, és clar, el 17 va sortir. És clar, llegint això, que t'he dit ara, dius, bueno, per què me l'he llegit en castellà, si ja sé l'argument en català, no?
1: Ja.
0: Però, és clar,
1: era per...
0: Era, i llavors va ser fantàstic descobrir això. I, paral·lelament, existeix un original esborrany a la Biblioteca de Catalunya, que també hi ha aquest tros. Els esborranys són molt difícils de llegir.
1: Són manuscrits, eh?
0: Sí, sí, són manuscrits.
1: Ostres!
0: Són superdifícils de llegir, plens de tatxons i de... Clar, perquè és un esborrany,
1: amb una
0: lletrota horrorosa, i això, clar, també m'ho va llegir tot.
1: Clar.
0: Per poder arribar. Clar, quan fas aquests treballs, la gent és molt poc conscient de lo que estàs fent tu,
1: no.
0: O sigui, per un costat fas una feina d'investigació, perquè a més vaig localitzar la carta de José Urquía de la novel·la corta, que li demanava que escrivís una novel·la.
1: Ostres!
0: Sí, això, fas la feina d'investigació, fas la feina d'interpretació, perquè el pròleg fas això, una guia pel lector, i després fas la feina de restitució de les paraules, que és una feina filològica.
1: Val.
0: O sigui, estàs fent tres feines a l'hora.
1: Que a més, una cosa que a mi, ostres, a mi m'està enlluernant molt, que és justament, clar, conèixer realment el context on s'escriu qualsevol relat, en qualsevol autor, però en aquest cas amb la figura i obra d'Àngel Guimerà, tornem-ho a dir, no? Que és, a vegades se n'en parla molt, no?, de la realitat del moment, del moment social i polític del moment, del que recull, del que relata, però clar, estudis com els teus ajuda a contextualitzar-ho, Àngel Guimerà va escriure això perquè va passar això, i ho documentes amb cartes en aquest...
0: Sí.
1: Ho trobo, ostres, espectacular,
0: Documento les cartes amb el seu oncle,
1: clar,
0: de Canàries, i després això, les cartes de l'editor primer, que li demana això, una novel·la per la seva col·lecció, perquè Àngel Guimerà representa ja el 17 una persona super... un escriptor superconsolidat, i li demana, doncs, un prestigi per la seva col·lecció.
1: No, clar. I els errors d'aquestes paraules, del text i del cos del text d'altres textos, són errors també? Són transcripcions, traduccions?
0: Sí,
1: què pot passar?
0: Són a vegades coses que volgudament no saben i la poden treure, que pensen que potser és, no sé, difícil, o que és una expressió que no els acaba d'agradar.
1: Ja.
0: Per exemple, canalleta la treuen, perquè canalla... Doncs els hi sona, jo què sé, a castellà, no sé.
1: Yeah.
0: I és quitxalleta o quitxalla, no? Després, expressions, una de molt maca que no hi era la Maria Rosa els hi va cantar Flor d'aigua, que vol dir els hi va cantar clares.
1: Yeah.
0: Els hi va cantar totes.
1: Clar.
0: I després hi ha errors que es veuen que són d'impremta, perquè és una època que no hi ha els mecanismes ni la tecnologia actual, que això pot passar perfectament.
1: Sí.
0: però d'altres, doncs sí, que com que no saben el que vol dir o això, doncs tiren pel dret i posen... Clar, són feines que has d'anar molt, molt alerta i molt clar. A poc a poc
1: sí.
0: De totes les coses, amb una lupa, moltes vegades, a veure si és una L, si és una T o si és què.
1: Clar, això va també que per la teva part, Neus, deixa-m'ho dir també, gairebé t'aprenguis de memòria o coneguis de memòria aquests textos.
0: Me'ls sé, sí.
1: Imagina't, sí, sí. Clar.
0: Una matinada, els pagesos, al passar pel pont de la Rigala, sentiren com a planys queixien del fons de la riera. Ostres. Els més porucs, mig ensonyats encara, feien la creu sota els plecs d'una manta.
1: Ostres, Neus, espectacular. Sí, en aquest cas, la prosa ajuda a la memorització... Sí. I també és un dels elements importants, no? Aquest gènere literari, la prosa, que té uns elements propis, no va ser molt utilitzada per Àngel Guimerà. De fet, Àngel Guimerà, corregeix-me, jo ho diria així, potser no massa de cada moment, és una mica tastaulletes, literàriament, no? Va tocar molts gèneres, diferents disciplines,
0: bàsicament,
1: no?
0: Bàsicament, la seva obra més extensa és poesia i el teatre. El teatre és el màxim. Va escriure 41 obres, una de les quals no està publicada, però sabem que,
1: sí,
0: que va existir, o sigui, posa 41-42. I després poesia, la poesia és molt dispersa i és molt interessant. Però que dona també la prosa, que és el que dic amb aquest pròleg, que és que no és que quedi apartada de tota la seva producció, perquè, per exemple, el nen jueu és una persona que la reconen com l'Àgata de la filla del mar des del començament. O sigui, hi ha una similitud claríssima amb aquests personatges que el troben a la cova dels pobres, se la fillen, però sempre serà mal vist. Però no solament serà mal vist per la diguéssim, per la societat, sinó que l'Església i l'escola contribueixen a que tothom tingui odi amb aquest nen jueu.
1: Clar.
0: I és una narració fantàstica.
1: Ostres, que torna a donar cabuda a tot el contingut social d'Àngel Guimerà.
0: Sí.
1: Novament.
0: Sí, perquè... o sigui, ell d'alguna manera denuncia, no? Denuncia, doncs, això, aquesta gent nouvinguda aquí. L'únic problema d'aquest nen jueu és que diu que és de mal sangro, és a dir, ve de mala nissaga. La seva procedència és dolenta. Tu pots venir de bon sangro o de mal sangro. Clar, ell ja ve de mal sangro. Llavors, tot el que faci, hi ha un moment... Que ell descobreix la maldat.
1: Ja.
0: Saps? La maldat, ell no entén per què és dolent. No, perquè
1: sí,
0: tothom
1: sí.
0: Li diu dolent.
1: Uh-huh.
0: Fins que un dia ho demana a una nena i li diu, bueno, tu ets dolent perquè ets jueu. I ja està. Saps? I a partir d'aquí, clar, perquè ell no entén de petit, perquè tothom se li tira a sobre. Tot. O sigui, els seus pares adoptius fan tot... El bategen, fan tot el que s'hauria de fer perquè fos com els altres,
1: sí.
0: Però té aquest estigma des del començament.
1: Ostres. I això aquí tornem a dir la importància, l'anàlisi i conèixer i la divulgació del context i de la realitat de les obres d'Àngel Guimerà, que són molt diverses.
0: Sí.
1: Tot i amb aquests diferents gèneres, sempre hi traspua. No sé si denúncia social o no, no en certa manera.
0: Sí,
1: que
0: surt d'una denúncia social, sí.
1: Però amb moltes de les seves obres. Les més costumistes, les que no, les més breus, oi?
0: No, amb moltes de les seves obres, o sigui, malauradament... La gent moltes vegades no ha entès massa els textos o no els ha pogut entendre, però, per exemple, hi ha una obra que es diu La farsa, que carrega contra el caciquisme d'una manera molt ferotge, perquè era un dels mals de la seva societat i ho diu d'una manera molt clara.
1: Clar. I pregunta ignorant, perdona, Neus, el tema prosa, tornem una vegada, altra vegada al tema prosa. Clar, com a gènere literari, és a dir, és molt, a l'hora de, no, de la seva redacció, de la seva elaboració, és molt diferent a un altre gènere més estàndard, és a dir, per què no va acabar d'endinsar-s'hi més cap a la prosa, Àngel Guimerà? O què? Saps què vull dir? És a dir, què té d'especial la prosa o no, eh?
0: A veure... Sí, ell tenia una línia encetada amb el teatre.
1: Val, sí, principalment.
0: Ell tenia una línia encetada d'aquesta manera, amb aquest gènere, i ja li anava bé.
1: Val.
0: Però El que dic també en aquest pròleg és que són, hi ha unes línies que et van portant, que et van portant a l'obra dramàtica.
1: Val.
0: Per exemple, quan apareixen dos personatges nous és com si vingués una escena nova. Uh-huh. Saps? O sigui, val, comencen dos, després venen dos, uh-huh, i després el personatge del, especialment a la primera part, és un personatge que té tot, molts trets del Manelic, per exemple, uh-huh, que l'analitzo també com a personatge que fa coses similars al que fa el Manelic.
1: Clar. Clar, és aquesta interrelació que hi ha en tota l'obra, és a dir, no? Podríem, sí, si poséssim el típic de les pel·lícules, eh? Un plafó a la paret i tot, tot serien fils que connecten,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Fotografia rere fotografia, personatge en personatge, sempre hi ha una connexió.
0: Per exemple, la connexió entre poesia i política també és claríssima. Hi ha poemes que són com els seus discursos que fa.
1: Clar.
0: També.
1: Sí, sí, està clar. I tot això que ha servit, i llibres com aquest, que ara en parlarem de la presentació d'aquest proper dimecres, ajuden a més enllà del que fins ara teníem més conegut, no? Que, per sort, sí, hem d'anar més enllà del Mar i Cel, del Terra Baixa, sí, Maria Rosa, etc., sinó que podem comprovar com l'obra és, és amplíssima, és abastíssima.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh?
0: Molt, és molt gran i és un personatge interessantíssim. Clar. Que bé, hi ha hagut una exposició que és de Guimerà Volta al Món, que uh-huh, s'ha vist tota la seva internacionalització.
1: Clar.
0: Que encara crec que es pot veure encara, sí, a la Biblioteca Terra Baixa, i et dones de la dimensió d'aquest personatge, especialment amb dues obres, que són la Terra Baixa i la Maria,
1: clar,
0: Rosa.
1: Sí, sí, sí. I per què creus? Si t'ho puc preguntar a nivell personal, quina opinió en tens, Neus, per què no mai s'ha explicat o s'ha donat valor a aquesta vastíssima obra de Guimerà? Perquè sempre ha quedat, no sé si silenciat potser no és la paraula tampoc, però no ha sigut massa mai conegut. No amb el volum i amb la importància que ens estem donant compte que té,
0: sí,
1: el personatge.
0: Doncs suposo que hi ha hagut altres interessos. Per exemple, durant una època es donava molta importància al que era el modernisme.
1: Ja.
0: I tots aquests autors del XIX pràcticament,
1: val,
0: es feien o es valoraven. Uh-huh. I es valoraven en un sentit molt, molt de tòpic. No s'aprofundia d'una manera directa. Ara, sortosament, hi ha estudis, hi ha reivindicació, hi ha una, diguéssim, societat o institució que es diu Societat Verdaguer, de la qual formo, sí, també part, que reivindica tots aquests autors del XIX, no solament Verdaguer, sinó,
1: no, sí, sí, sí,
0: sinó,
1: sí, sí, sí,
0: molts altres, com els Ramon i Vidales, o
1: sí,
0: tots...
1: Clar. Tot... Sí, ens aclimarà això, perquè potser ara toca, sí, parlar-la i també es toca molt de prop, però sí que és veritat que hi ha grans noms que també estan una mica, també a l'estela, d'aquesta desconeixença una mica,
0: sí, jo,
1: general d'aquests autors.
0: Jo crec que és la paraula, o l'has dit de tu, desconeixença.
1: Sí.
0: Sí, desconeixença total, perquè... Mira, ahir, just, jo acabo de publicar això, que pràcticament acaba de sortir, i ja vaig veure una ressenya a Núvol, ahir. O sigui, que ja hi ha hagut un interès, per part del qui sigui,
1: val,
0: de fer una ressenya de Rosa de Lima.
1: Ah, bé, està bé.
0: Sí, sí, sí, no, però, clar, aquest interès, doncs jo diria que també és una desconeixença, saber-lo llegir...
1: Val.
0: Aquesta aproximació important.
1: Sí, sí, sí. Mira, ara que diem això, Rosa de Lima, que és aquesta obra, Rosa de Lima, que encapçala el títol d'aquest llibre, també suposo que si l'utilitzes en primera instància és perquè és un, de prosa, l'obra important, de Guimerà, per això em fa referència en el títol, no? Rosa de Lima i altres proses.
0: Sí, perquè és la col·lecció de Desiara, que són bàsicament novel·les,
1: val,
0: i llavors és la novel·la, però també hi ha els contes a darrere.
1: Sí, sí, sí, sí. I d'aquí, per això que fica, sí, aquest protagonisme,
0: sí, sí, sí.
1: Rosa de Lima. Això, parlem de l'acte d'aquest dimecres. Es presenta, recordem-ho, a partir de les 7 de la tarda al propi Museu Àngel Guimerà, però també serà ben una presentació, conferència, no gairebé, Neus, en certa manera, no?
0: Bé, la Mònica Socias, fa molts anys que ens coneixem, uh-huh, havia estat alumna meva de l'institut, i bueno, tenim una estimació mútua entre,
1: sí,
0: les,
1: sí,
0: dues,
1: sí.
0: I quan li vaig dir de fer la presentació li va fer moltíssima il·lusió, llavors ella ja s'ho va llegir tot, ja em va escriure, uh-huh, i ella pot fer des d'un diàleg les impressions que ha tret, jo parlaré una mica del que, bàsicament del que he fet i t'he explicat a tu,
1: sí,
0: i després la Mònica Ferrer llegirà fragments d'aquí.
1: que serà tota aquesta sí, presentació completa un... sí. i que toca aquestes vessants com ha de ser una presentació d'un llibre, que ha de tenir cert punt, no, de, sí. d'atractiu, no?
0: Sí. Ha de ser atractiu per tothom.
1: Clar. Per això. Sí, sí, i d'aquí sí. aquests punts d'això, de valor, no? de contingut, per sí. entendre'ns, de conèixer el propi sí. llibre, que és la intenció principal, però també aquest punt d'exposició i d'entreteniment, si es pot dir així.
0: Sí,
1: no?
0: sí, sí, sí, i tant.
1: Amb narracions. Que bé, doncs molt interessant. En parlarem ben aviat més extensament, si et sembla.
0: Sí.
1: Avui, sobretot, la feina és explicar i convidar la gent a la presentació d'aquest llibre aquest dimecres, i després anirem desenvolupant, i sobretot el que volem fer és valorar i parlar també àmpliament com ha estat tot aquest Àngel Guimerà, que s'han fet moltíssimes coses, del qual tu, Neus, entre d'altres, heu estat allò capçaleres, de tot aquest any Guimerà.
0: Molt bé.
1: D'acord?
0: Moltes gràcies.
1: Una abraçada. Que vagi molt
0: gràcies.
1: Bé, Neus. Adéu.
2: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. El matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, defensa que l'aval del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea avala l'amnistia i permet tancar una crisi política i institucional i obrir una nova etapa de normalitat. Escoltem.
2: Més enllà de l'aval jurídic, això representa també, i jo crec que amb això atenem també un sentiment molt generalitzat de la societat catalana. Això ens permet també tancar d'alguna manera una crisi política, social, institucional i, per tant, entrar en una fase de normalitat.
1: De fet, l'Audiència Nacional estudiarà la sentència abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra els CDRs. El Tribunal Constitucional no resoldrà els recursos fins la tardor i el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, manté l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont perquè considera que la resolució de Luxemburg no afecta la causa de malversació. Els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a la llar i hauria sostret els objectes entre el febrer i el juny. L'altra hauria ajudat a revendre aquestes joies en botigues de compra-venda. I els agents rurals intensifiquen la vigilància marítima a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà per evitar infraccions i combatre el furtivisme. Detecten pesca irregular, fondejos sobre la Posidònia i embarcacions que superen la velocitat permesa, sovint de visitants estrangers que desconeixen la normativa. I Aena invertirà 153 milions d'euros fins al 2031 en la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. El projecte preveu reobrir el mòdul A, renovar els espais interiors i exteriors i ampliar la zona prèvia als controls de seguretat i reorganitzar els accessos. Les obres no ampliaran la capacitat de la terminal i es faran mantenint l'operativa habitual. I Ferrocarrils de la Generalitat ha instal·lat 280 punts lila a les estacions per donar una resposta immediata davant de casos d'assetjament sexual o violència de gènere. També ha incorporat una nova funció a l'aplicació mòbil per alertar d'aquesta situació i activar la detenció dels operadors. I en esports, el futbol, el Barça està a punt de tancar el fitxatge de Karim Adeyemi. L'extrem alemany de 24 anys a Barcelona ha passat la revisió mèdica i signarà fins al 2031. En canvi, Ter Stegen prepara la sortida, el proper negocia marxar cedit cap a l'Ajax. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.

0: doncs va, això, ens hi posem ja de ple tot aquest contingut que ja vam presentar fa unes quantes setmanes i que mica a mica anem fent i anem perfilant allò que ens agrada sobre les persones grans amb la Gemma Armengou, que ja està amb nosaltres altra vegada en directe.
1: Molt bon dia, Gemma. Bon dia a tothom.
0: Com va això?
1: Doncs molt bé, aquí de nou, una altra vegada i molt contenta i molt feliç, malgrat el fred.
0: I la neu?
1: Sí,
0: que avui
1: sí,
0: és el, una mica el comentari del dia, eh?
1: Sí, sí,
0: de la neu, a cotes baixes, aquí a preu de platja, com aquell qui diu, però res, no.
1: Tenim les muntanyetes una mica enfarinades, però bueno, no crec que qualli gaire, però fa fred.
0: No, no, fred en fa, sí senyor. Gemma, ja fa unes quantes setmanes que vam encetar tota aquesta secció. Volem tocar, i de fet ja hem tocat alguns capítols, però en volem tocar molts més sobre les persones grans i bé, temes d'interès i centres d'interès cap a les persones grans i les seves famílies. Que quedi clar, eh? No?
1: Sí, sí, el suport i la xarxa de l'envoltant social, relacional, evidentment com a professionals ens ajuda molt.
0: Clar.
1: Sempre he dit que tot depèn de cadascú i de cada família.
0: Sí.
1: Tot és un món. Ara, com a professional, sempre he de dir que el suport de les famílies ens ajuda i ens relaxa.
0: No, no, clar.
1: Ara, hi ha situacions que s'han de saber torejar dignament i protegir el més vulnerable, que en aquest cas són les persones grans. No només les persones grans com a col·lectiu, sinó qualsevol altre col·lectiu que es troba en una situació afeblida. Vull dir, això ho hem de tenir molt present.
0: No, i tant.
1: I clar, vull dir, la immensa sort és que les persones que treballem per les persones i que tenim un cert criteri que a la trajectòria laboral ens han portat a aprendre que hem de tenir molt present, que hem de donar resposta a el que demana l'altra persona, doncs això enriqueix i fa que també tinguem una vida molt plena com a professionals.
0: I
1: bueno, i també ens ajuda a nosaltres mateixos, perquè el camí és per tothom, eh?
0: Sí, sí, sí, tard o d'hora, i que sigui així, hem de passar cap aquí. Així que tot el que es pugui fer i ens trobem fet quan ens toqui a nosaltres, doncs mira, feina feta, no?, en certa manera.
1: Tot i que hi ha les variables, eh? Però en principi el tarannà i la línia ha de ser aquesta.
0: No,
1: aviam, que sempre ho he dit, i ara quan parlarem del tema que jo crec que és molt important, el principi de solidaritat. Vull dir, tots estem obligats d'alguna manera a les persones que tenim la sort de treballar amb el que ens agrada, amb passió i amb ocasió, tot aquest el que hem anat aprenent durant tota la vida, ho hem de transmetre.
0: Clar.
1: Ho hem de transmetre i ajudar evidentment a la comunitat a posar les coses on toca, no? I vull dir, primer, hem de ser nosaltres mateixos.
0: I jo crec que tot això i tota aquesta bona feina ens portarà a ser una societat una mica més decent.
1: Això és, aquest, encara que sigui filosofia, aquest és el meu objectiu. Vull dir, jo tinc molt clar de que els nostres pares i els nostres avis han fet possible que tinguem la societat que tenim avui en dia.
0: I
1: nosaltres, que ja estem en aquest futur, d'alguna manera, també hem de fer possible doncs, que la nostra joventut, els nostres nens, puguin gaudir d'una vida plena amb tot això que nosaltres hem d'anar aportant de mica a mica. Estem en un canvi de paradigma, estem en el segle XXI i hem de tenir molt present que moltes coses que hem fet durant el segle XX crec que ara ja no són útils.
0: I
1: jo em poso com a exemple. I seré, i estic en el camí de ser una persona gran i evidentment si em comparo amb la meva àvia, no tinc res a veure.
0: No, no, i tant.
1: No tinc res a veure amb una generació molt castigada, eh?
0: Sí.
1: Una generació castigada de la segona, de la primera, de la Segona Guerra Mundial i la Guerra Civil. Vull dir que hem de felicitar tota la feina que han fet i nosaltres ens ho hem trobat, moltes coses fetes
0: per
1: ells.
0: I tant,
1: principi de solidaritat. Tots hem de sumar.
0: I empatia. Sí, senyor, tots estem al mateix carro.
1: Empatia, i tant que
0: encara que a vegades ens oblidem, tots estem muntats al mateix vaixell.
1: Sí. Si l'altre dia vaig llegir i dir, no estem tots en el mateix vaixell, estem tots en el mateix mar. Uns van en un iot, els altres van en una barca,
0: també, però tots estem diferències. Però tots naveguem per les mateixes coses. O les mateixes marees, eh? Tots naveguem les mateixes marees. De què tema parlem avui?
1: Mira, avui, després d'haver pensat i de l'altre dia que vaig estar amb les noies que van venir aquí el dia de Mundial de la Ràdio, parlaré d'una ciutat per a totes les edats i em centraré en les estratègies d'habitatge a causa del canvi demogràfic que estem tenint avui en dia.
0: Ostres, no? Que interessant. Que a vegades pensem que l'habitatge tot plegat va molt associat als joves, i jo sé que un dels estudis recents determinen que és una de les màximes preocupacions també de la gent gran, el tema habitatge.
1: D'alternatives a les de l'habitatge on estan residint actualment. Aviam si tenim la sort de que alguna persona ens pugui telefonar si també té aquesta situació de problemàtica. Aviam, el que sí que és cert és que aquest nou canvi de paradigma, l'augment de l'esperança de vida que fa que l'envelliment s'allargui, sí que s'està observant que totes les persones volen mantenir-se i gaudir dins del seu habitatge. Això fa que també empoderi, no, a la persona. Ara bé, en un moment determinat on la davallada física o que no pots afrontar el teu dia a dia per realitzar les teves activitats de la vida diària, o perquè econòmicament no pots, o perquè no està adaptat, o que no hi hagi una facilitat on puguis mantenir la relació social i de la xarxa relacional, doncs et fa pensar que en aquí jo no puc viure, però vull tenir la casa meva, quines alternatives hi ha? Llavors aquí parlarem, evidentment, de quatre que jo sé que estan funcionant molt bé.
0: Val.
1: Una de les quals puc dir que vaig estar 15 anys portant les direccions, que són els habitatges amb serveis per gent gran. Ara bé, aquí podríem parlar dels habitatges compartits, que és el co-living, que li diuen, el programa Viure i Conviure, els habitatges sense serveis, i després del cohousing o les cooperatives d'habitatge sènior. I en tenim una molt a prop aquí que vaig poder anar a visitar, que és la Muralleta, que està aquí a Santa Oliva, que crec que l'Aurora i la Pilar m'estan sentint, que si hi ha alguna cosa que me n'oblidi, que ja he agafat notes, per poder-ho explicar, que truquin i que diguin, Gemma, no ho has entès bé, doncs, au, vinga. Doncs jo convido a que la gent, si té la necessitat de poder expressar que viu en una situació d'aquestes, aviam, que ens ho expliqui, i sobretot la Pilar i l'Aurora, que vaig estar amb elles, doncs si hi ha alguna cosa que em deixo en el cabàs, doncs que elles puguin facilitar i que em puguin ampliar. Vinga. Tot aquest concepte.
0: Doncs recordem telèfons per si algú que vulgui participar en totes aquestes vessants que ara hem dit. Això, el telèfon de directe és el 977 15 70 69, o si voleu enviar un WhatsApp també podeu fer-ho, 638 58 99 88. Per on comencem, Gemma?
1: Mira, jo començaré amb una cosa que per mi és vital, per demostrar que d'alguna manera el concepte d'envelliment, la filosofia del concepte ha canviat. Si totes aquestes persones que es veuen amb la necessitat de que han vist que la seva realitat és canviant i que es volen empoderar i seguir endavant, parlaré primer de la filosofia d'aquestes persones a les quals elles diuen, aquí no puc continuar, què és el que puc fer?
0: D'acord.
1: Sí que és cert que arrel de la pandèmia del Covid, alguns aspectes han fet que sigui que enforteixin més aquest concepte de dir, aquí no puc continuar. El primer, i això no ho vull dir jo, ho han verbalitzat les persones grans. Primer de tot, no vull estar sol o sola. Ja. El sentiment de soledat, ja vam parlar aquí.
0: Sí.
1: El sentiment de soledat. Aquesta és una de les primeres que es verbalitzen. Jo no vull sentir-me sola i jo sé que aquí em mantindré sola. Cosa que a vegades em fa pensar que persones que viuen en un lloc tipus barri, que tenen la seva farmàcia, la seva perruqueria, el seu forn del dia a dia, que tinguin aquest concepte, doncs a dir, què ha passat? Doncs sí, ha passat que ells volen compartir la seva vida. És el que dic, el principi de solidaritat.
0: D'acord.
1: Si jo vic sol o sola, sé que per molt que la veïna em pugui ajudar, jo no puc compartir, perquè possiblement el meu dia a dia no és igual que la persona que tenim al costat.
0: Sí.
1: L'altre, jo vull decidir com vull jo viure aquesta etapa, de forma autònoma i independent.
0: Que ha de ser el primordial, poder triar la teva bellesa.
1: Empoderament de les persones grans. Jo decideixo com vull viure, ningú més. I això s'ha de respectar. No vull que els meus fills decideixin per mi i no vull que els meus fills em cuidin de la mateixa manera que jo he hagut de cuidar els meus pares. I sé el que m'ha costat i he hagut de decidir per terceres persones. Llavors, és un tema que crec que més endavant haurien de treballar, és a dir, quines fórmules jurídiques hi han de protecció quan jo decideixo.
0: Uh-huh.
1: Jo crec que també. Llavors, aquestes persones que són empoderades, que són autònomes, que tenen la seva vida independent, diuen, no vull que els meus fills pateixin el que jo he passat. Després, a l'aspecte solidari. Les persones que decideixen canviar el seu lloc de dia a dia per compartir és perquè tenen en el seu més íntim a l'aspecte solidari i de compartir no només la cura, tot el que m'envolta. On no arribi a l'altre, que pugui arribar jo. Uh-huh. I de la mateixa manera, també.
0: Val.
1: Hem de tenir molt present que quan parli dels quatre tipus que crec que són els que ara més estan en curs, donar l'ajut just per no generar dependència. Ah. Ni dependència física, ni dependència emocional.
0: Val, sí.
1: Vull dir, el tema és que, principi de solidaritat, jo vull compartir, m'unifica el concepte que és unitari,
0: uh-huh.
1: Per també, si hi ha conflictes, sabem com gestionem, no? Vull dir, però si jo tinc en el meu jo més intent que jo vull ser solidària, tens molt guanyat.
0: Uh-huh.
1: Té molt, molt, molt guanyat.
0: Ah, val, sí.
1: I llavors, bueno, evidentment, és que quan tu comparteixes uns habitatges, bé en serveis, el cohousing, el co-living, el programa Viure i Conviure, quan arriba un moment en què la teva autonomia ja no et permet estar, hi ha la facilitat de que et poden ajudar a connectar en serveis socials,
0: uh-huh.
1: O en sanitat, per posar fil a l'agulla i quines alternatives em queden a mi ara.
0: Val.
1: Hem de tenir molt present, i això sempre ho dic, que en aquesta etapa de l'envelliment, una de les coses que es vol treballar, i jo crec que s'està fent, és que l'últim terç de molta dependència sigui el més curt possible.
0: Val.
1: Fomentar l'autonomia al màxim de temps possible, perquè si hi ha alguna alternativa que pot ser residencial, sigui el més curt possible.
0: Val. I que sigui el darrer tràmit, per entendre'ns, és a dir, que sigui la darrera instància del qual ja no es pugui anar cap a altres solucions.
1: No, clar, vull dir, és una etapa molt bonica, però clar, també ens hem de preparar. Cada dia és un nou dia,
0: ja.
1: Cada dia hi ha coses noves.
0: Uh-huh.
1: Vull dir, perquè la bellesa és això,
0: no, no, i tant.
1: La bellesa és això.
0: I que a vegades, penso que és així, és la meva percepció, que d'un dia per l'altre poden canviar moltes coses.
1: Moltíssimes.
0: I que d'un dia per l'altre podem guanyar o perdre moltes coses.
1: Sí. El procés d'envellir és aquest. Per això, el tenir present l'acceptació uh-huh. d'aquest procés és el que també s'ha de treballar molt.
0: Clar. Sí. I deixa'm posar un exemple. Una caiguda, per exemple.
1: Una caiguda que habitualment passa molt a casa.
0: Sí, una caiguda absurda de la manera més fàcil i que pot fer que una persona realment
1: generi una dependència.
0: Exacte.
1: Generi una dependència.
0: Exacte, i que li que suposi una baixada cognitiva important, no només física, sinó també
1: i emocional,
0: psicològica i emocional.
1: I emocional,
0: correcte.
1: Perquè, clar, veure't que ja no pots fer el que feies fa una setmana
0: uh-huh.
1: i que saps que has de dependre d'una tercera persona, doncs com es porta això, com es gestiona?
0: Uh-huh. És complicat.
1: Clar, aquí també entrem, quan vam parlar l'altre, el dilluns que vaig venir aquí, com es tractarà aquesta persona sense posar en marxa l'idatisme.
0: Ja, clar.
1: Vull dir, el respecte d'aquesta persona en una situació molt concreta.
0: Uh-huh.
1: Evidentment, el que sí s'haurà de generar totes les estratègies, ja siguin externes o internes, per mantenir l'autonomia. Sempre parlo d'autonomia, eh? No en parlo mai de dependència.
0: No, d'autonomia.
1: L'autonomia, que si al igual la teníem un 60 i ara està en un 45, bueno, doncs anem a fomentar aquesta autonomia.
0: Clar, el màxim.
1: Amb el suport de terceres persones, que això també és un altre tema que s'hauria de preguntar, el servei d'ajut a domicili.
0: Uh-huh. Va, què més, Xema? Bueno, que vaig tallant jo, perdona.
1: No, i és que vull que talls, perquè si no es fa molt avorrit,
0: no,
1: això.
0: No.
1: Jo vull divertir-me, perquè és un tema que jo crec que és molt engrescador, que és un tema, les persones grans, que hem de ser visibles.
0: Sí, home, sí.
1: Aquest col·lectiu ha de ser visible, vull dir, perquè ja, i sempre ho parlem tu i jo, semblava que era una cosa ben curta. No! Hi ha molta cosa que jo crec que les administracions haurien de tenir present, de que la piràmide de la població està canviant, que cada vegada hi ha menys naixements i que, bueno, que hi ha un canvi de paradigma. Estem en el segle XXI, no podem pensar com pensàvem al segle XX. Inclús hi ha molts recursos que avui en dia les persones que ara estan en el camí d'envellir no s'hi veuen. No, perquè no es volen sentir enclaustrades
0: en aquest
1: model.
0: Ja. Clar, no, se senten identificades com fins ara percebíem el que eren les persones grans.
1: Ah,
0: i clar, hi ha molta gent que no se sent identificada, que diu, no, jo potser sóc gran, però no sóc d'aquest perfil de que tu m'estàs mostrant, no?
1: Bueno, és el que dèiem l'altra setmana. Bueno, bé, jo vull arribar a ser gran, però no vull ser.
0: Ja.
1: Que és el que dèiem. Bueno, sí, però hi arribaràs.
0: Sí
1: que és cert que nosaltres cognitivament o psicològicament o emocionalment no ens hi sentim. Mm. Però ho som.
0: Però ho som, sí.
1: Ho som. Llavors, aviam, sé que avui en dia qualsevol persona que està en el procés d'entrar en el col·lectiu de gent gran... saben portar cotxe, no depenen tant del transport públic, saben el que és l'oci,
0: uh-huh.
1: saben com poden viatjar, de quina manera de gaudir d'un bon viatge, molts estan allargant la seva professió, perquè a l'igual se'ls hi pot permetre.
0: Clar, perquè... I perquè els hi ve de gust, i perquè volen fer-ho.
1: I poden ser mentors...
0: Clar.
1: Per les persones joves que entren i, uh-huh. i poden fer un bon guiatge. No sé, és també és l'envelliment productiu.
0: No, i tant que sí.
1: Que deu ser
0: no,
1: així.
0: No, que és aquest canvi de paradigma que ha vingut per quedar-se i per millorar-se, també em fa l'efecte.
1: Sí,
0: ho ha de millorar,
1: canvi.
0: Vaja. Sí que a vegades amb aquestes comparatives, algun cop ja ho hem fet, però crec que podem tornar-ho a fer, que és aquesta comparativa amb els esforços cap a altres col·lectius, cap a la gent jove, per exemple. Perdoneu, ja sé que parlar de col·lectiu tampoc no està massa bé vist. Però, per exemple, hi ha moltes polítiques, hi ha molts plans actius per la gent jove. Però, en canvi, no és comparativament igual cap a les persones grans.
1: Tot depèn de l'índex de població.
0: Uh-huh.
1: Clar, aviam, si parlem de l'administració, aviam, aquí al Vendrell tenim el 18%, que ho vaig poder-ho mirar a l'INE, a l'Institut Nacional d'Estadística, i un 18% de persones de més de 65 i de 85 anys.
0: Uh-huh.
1: Clar, sí que hi ha programes, propostes... Ara bé, davant un 43% de gent joves o de gent adulta, hi ha uns pressupostos.
0: Ja. Sí, que al
1: això
0: final...
1: Això és política i aquí
0: tot acaba patant al mateix lloc.
1: Però clar, aquí hi ha uns pressupostos. On els adrecem? Si tenim més població de joves o d'infants que també necessiten d'aquest suport, evidentment hem de fer programes i projectes adreçats. Ara, les persones grans també paguen,
0: sí,
1: tenen els seus
0: exacte,
1: impostos.
0: I...
1: Llavors, jo també em vull sentir atesa.
0: Uh-huh.
1: Llavors, el que per això jo dic que la gent gran ha de manifestar-se, ha de proposar què és el que vosaltres necessiteu, perquè igual l'administració no ho sap i inverteix en una cosa que no té èxit. Llavors, clar, és que nosaltres invertim aquests diners, perquè és diners de tots, però ningú ho fa servir. Doncs, escolteu, que és el que sempre diem, queixeu-vos, parleu...
0: Clar, reclamem.
1: Què és el que necessiteu i què és el que voleu?
0: Uh-huh.
1: Per exemple, avui parlarem dels habitatges alternatius sèniors. Bueno, aquí parlarem d'unes propostes que n'hi ha aquí al Vendrell, que hi ha alguna persona que ha anat a l'Ajuntament a demanar que jo no puc continuar a casa meva, puc compartir el meu habitatge, que ara parlarem?
0: Uh-huh. Clar, no ho sabem.
1: Clar,
0: no ho sabem si directament hi ha hagut aquesta inquietud.
1: Clar, vull dir, si no hi ha aquesta inquietud, perquè jo sempre ho he dit, a casa no vindran.
0: No, No.
1: A casa no vindran. Vull dir, ets tu que t'has d'empoderar.
2: Sí.
1: Ets tu que has de tenir aquesta energia. Llavors no hem de caure, com vam caure, com vam parlar l'altra vegada, a l'edatisme. Ah, com que jo ja tinc aquesta edat, veus, a mi no... Com que a mi no m'escoltaran?
2: I tant, que sí.
1: T'han d'escoltar, perquè estan al teu dret.
0: Ho han de fer. Va, això, anem cap al tema, cap a aquestes alternatives d'habitatges cap a les persones grans.
1: Mira, el primer, aviam, dels que jo parlo, puc parlar, bueno, el cohousing és d'aquí, el tenim aquí a Santa Oliva, però els altres tres són models que jo he pogut viure directament quan estava treballant a Barcelona.
0: Clar.
1: Que és els habitatges compartits, un és el co-living, l'altre és el programa Viure i Conviure, i evidentment el Reina, que jo vaig estar com a directora durant 15 anys, és el d'habitatges en serveis per gent gran. Llavors, primer anem a parlar de l'habitatge compartit al co-living. Aviam, hi ha moltes persones que tenen el seu habitatge de propietat. Sempre hi hem parlat de que quan un arriba a la jubilació els ingressos minven i a vegades hi ha una davallada econòmica i tu no vols deixar la teva llar perquè, cap i la fi, és la teva.
2: Clar.
1: Ara bé, no pots afrontar les despeses, el manteniment que comporta aquest habitatge o fins i tot és un habitatge gran i dius, és que jo no arribo. Llavors, jo vull compartir aquest habitatge. Llavors, t'has de posar en sintonia amb una altra persona que es trobi en la mateixa situació.
2: Val.
1: I que a l'igual té una situació d'habitatge més vulnerable o que a l'igual no està en condicions d'habitabilitat i arriben en el consens a dir, doncs vine a viure a casa meva, compartim despesa, compartim idees, compartim criteris, compartim manteniment i vivim junts. I mantenem una relació social. Això, evidentment, són uns criteris i sempre, quan tu vols compartir l'habitatge, evident, hi ha uns circuits en el qual tu pots sol·licitar aquesta informació. Evidentment, són els ajuntaments i a través de serveis socials. Aquest n'és un, evident. Has de tenir una salut adequada, amb autonomia, i, evidentment, el teu estat cognitiu ha de ser òptim. El que es vol és millorar i compartir aquest habitatge. L'habitatge, sempre, els que jo he conegut, han de ser de propietat. El que vagi a compartir, possiblement no, perquè potser es troba en una situació més vulnerable i haurà hagut de deixar la seva habitatge.
0: Clar.
1: L'altre, que és un programa que a mi em va enamorar quan el vaig conèixer, que el porta la Fundació Roura. Vull dir que la gent que pot mirar o pot preguntar a aquesta Fundació Roura, que és el programa Viure i Conviure.
0: Val.
1: Viure i Conviure és el mateix. Ets propietari d'un habitatge amb el qual tu et trobes amb la dificultat de poder fer el manteniment d'aquest habitatge, però que tu tens una autonomia, que tens empoderament i dius, jo vull compartir-ho, però amb gent jove.
0: Val.
1: Llavors, a qui va adreçat? Evidentment, a persones de més de 65 anys que tenen la tinença d'aquest habitatge, que la seva salut cognitiva i física és òptima i que ofereix a universitaris fins a la franja de 30 anys o 35 anys a compartir aquest habitatge. Què ha de portar la persona que vol accedir com a compartir amb la persona gran? Demostrar que té, evidentment, la matrícula de la universitat.
0: Que és estudiant. D'acord.
1: Que no té cap possibilitat d'habitatge, ja sigui per mitjans de família, en el municipi on vol residir. Que tingui molt present que ha de compartir des de la solidaritat la convivència amb aquesta persona.
0: Va.
1: És a dir, que on no pugui arribar la persona gran, ell sí o sí, o ella sí o sí, ha d'ajudar-la. Llavors, què ha de fer? Doncs ajudar-la en el sosteniment de la llar. La persona gran li posarà el menjar, li rentarà la roba, tindrà la casa neta, i el jove el que farà és compartir les vivències. T'ajudo a netejar la casa on tu no pots arribar.
0: Val, sí. T'ajudo a anar a comprar.
1: Avui parlarem o veurem una pel·lícula. Avui sortirem a fer una excursió. Avui jugarem a cartes. O sigui, la relació que es vol evitar, a part de que tu vols mantenir-te a la teva llar i vols mantenir el manteniment que comporta econòmicament, no vols sentir-te sol o sola.
0: Vull dir,
1: les alternatives dels habitatges que estic donant, el primer punt filosòfic, no vull sentir-me sol o sola, però em sento amb la força.
0: Clar.
1: Em sento amb la força.
0: Sí.
1: Aquests són els que estan funcionant actualment a Barcelona.
0: Va, Barcelona, clar, no tenim coneixement de que aquests programes es puguin desenvolupar aquí a comarques.
1: Clar, és que no ho sé. A mi m'agradaria, així com, per exemple, ara parlarem de la Muralleta, que és el cohabitatge o el cohousing cooperatiu, que vaig poder i vaig anar-lo a visitar, que és preciós, espectacular. Ara, també, un treball d'empoderament d'aquesta gent gran i increïble. A mi m'agradaria saber si hi ha alguna persona que s'hagi trobat amb aquesta situació, que hagi pogut anar a l'Ajuntament d'aquí, del Vendrell, i hagi fet alguna pregunta. O que l'igual l'hagin ajudat a rehabilitar certa part de l'habitatge amb la funció de que, bueno, doncs podem compartir socialment alguna cosa, no sé. Jo estic preguntant,
0: estic fent pluja d'idees.
1: Que si hi ha algú que ens està escoltant i té aquest cuquet de dir ai, això a mi m'ha passat, doncs truca i comparteix. És el que dic.
0: Que ens ho expliqui, sisplau, que ens ho expliqui.
1: Exacte, que ens ho expliqui perquè és molt...
0: Clar, perquè aquests programes que ara dèiem com aquest Viure i Conviure, clar, són, a priori, tots són beneficis. No només cap a la persona gran, sinó cap al propi jove, i el simple fet de poder compartir i viure dues generacions amb les seves casuístiques. És que és molt interessant per les dues parts.
1: I el que s'aprèn d'un de l'altre.
0: Clar, per això, que estem parlant de la persona gran, però en aquest cas crec que també la persona jove estudiant en aquest cas pot aconseguir també bons beneficis.
1: No, i aprendre, perquè aviam...
0: Clar.
1: Anem a veure, estem ara amb les bretxes digitals, aquest universitari li pot ensenyar o li pot donar suport, perquè clar, avui en dia des del Covid tot és cita prèvia telemàticament. Jo també em trobo amb dificultats, jo també me les he trobat i dius, mira, si a mi m'està costant,
0: clar, imagina't algú que
1: imagina't una persona gran,
0: algú que habitualment no utilitza aquestes noves tecnologies.
1: Sí, és que a mi aquest programa, quan me'l van presentar i vaig poder entrevistar-me amb persones que gaudien d'aquest programa, vaig pensar, oi, que bonic.
0: Que xulo.
1: Fins i tot els vaig aconsellar molta gent de comarques que anaven a Barcelona.
0: Clar. Ja fa temps que es tira endavant aquest programa, no?
1: Sí, va tenir
0: un cert ressò mediàtic en el seu moment.
1: Sí.
0: I que ja fa un cert temps que està
1: ara,
0: en pràctica.
1: Si ara no ha canviat, tinc coneixements de que ho portava la Fundació Roura, No ho sé. Vull dir, també es pot... No sé, potser el podríem...
0: Clar,
1: el podríem posar en funcionament aquí. Això seria meravellós,
0: Bueno, aquí tenim la universitat, la Rovira i Virgili.
1: Imagina.
0: Exacte, és a dir, que podria ser factible en aquest sentit i donar peu a estudiants a que vinguin a estudiar al municipi i a la comarca, que puguin aprofitar-se d'aquest programa. Clar, suposo que el funcionament és que una persona gran que disposa de l'habitatge en propietat ofereixi aquesta possibilitat, suposo,
1: Exacte, i que sigui de lliure consentiment.
0: Sí, evidentment.
1: Evidentment. Crec que inclús passen uns criteris, ja no només a través de serveis socials, sinó que també intenten que les persones que hagin de conviure hi hagi una sintonia.
0: Clar, una compatibilitat,
1: que tant el jove com la persona gran doncs estiguin en unes condicions de poder compartir solidàriament.
0: És obvi. I clar, aquest tipus de programes també donen una certa seguretat, no? I és veritat, a veure qui em fico a casa.
1: Hi ha suport i seguiment.
0: Exacte, en aquest sentit, doncs, que al darrere hi hagi en aquest cas una fundació, que sigui un programa reglat i oficial, doncs dona seguretat també en tot aquest aspecte. Ja no dic seguretat física, em refereixo a que sigui un programa amb cara i ulls, que estigui ben estructurat i que ajudin a tirar-lo endavant.
1: No, i que es pugui dormir bé i tranquil, perquè si fins ara, ara que has aconseguit mantenir-te a la teva llar amb una persona que et pot ajudar, doncs quan me'n vagi a dormir, si fins ara no dormia tranquil o tranquil·la pensant què puc fer, ara

0: Generalitat que està posant en funcionament el que és el nou paradigma del segle XXI de les persones grans, persones amb molta força i crec que amb molta valentia pel concepte inicial filosòfic, que és el compartir des del punt de vista solidari.
1: Val.
0: I una de les coses que sí que elles em van verbalitzar és que en el decurs que van accedir a formar part com a socis de la cooperativa, cada dia aprenem l'adaptabilitat i la convivència. Clar, vull dir, aquí compartim tot, ja estàs a casa teva, però fins on t'arribo, no? Vull dir, sempre hi ha el possible conflicte.
1: Val.
0: Aviam, els principis filosòfics del cohousing, de la cooperativa la Muralleta, són els mateixos. Vull dir, es van ajuntar 6 o 7 persones el 1999... que tenien uns terrenys rurals. Vam dir, escolta'm, si no ens podem mantenir a casa meva, per què no unim les nostres forces, el nostre concepte de compartir, i fem una cooperativa de propietat, evidentment, una cooperativa en el qual cadascú té casa seva, és de règim privat,
1: sí.
0: Però compartim tot entre nosaltres. Vull dir, és cert que, així com a diferència que parlaré dels habitatges, hi ha un equip professional, aquí s'autogestionen tot.
1: Els mateixos habitants, per entendre'ns.
0: Exacte. Són 22 habitatges, 6 dels quals fa poc que els han inaugurat, i tenen un sistema de funcionament, que ho tinc aquí, un sistema organitzatiu, que disposen d'un règim intern i d'uns estatuts, els quals de tant en tant han de recordar-los justament per evitar aquests conflictes de comunitat. Llavors es constitueixen en un sistema assembleari, vull dir, hi ha assemblees per compartir, i unes comissions. I aquestes comissions són les que realitzen les activitats i tallers conjunts, com poden ser la comissió de manteniment de tot el complex,
1: sí.
0: La de benestar i medi ambient, és a dir, que hi ha activitats i tallers tipus, doncs, ioga, qigong, xerrades, ara hem fet una xerrada sobre la problemàtica que s'està... Perquè, clar, fa 20 anys que ja estan aquí, si van entrar amb 70... doncs els anys sumen, doncs van fer una xerrada a través de serveis socials de quines alternatives hi ha, doncs, per exemple, la llei de dependència, etc. I després la de sostenibilitat. Llavors, aquí no hi ha serveis com pròpiament tenen els habitatges, amb serveis que ara explicaré, sinó que ells mateixos s'autogestionen tot. O sigui, és un sistema cooperatiu que es gestionen els serveis i sempre respectant el principi d'autonomia. El que no faran és donar més suport que cal per no generar aquesta dependència, sobretot emocional. Sobretot emocional. Sí que ells van dir que, clar, els que ara accedeixen tenen la taula feta. Clar, quan van començar el 1999 van tenir moltes traves, sobretot traves administratives, que la seva empenta i la seva valentia i creure en aquest projecte va fer possible que la Muralleta avui en dia estigués.
1: D'acord.
0: Llavors, per evitar, evidentment, aquests tipus de conflicte, perquè hi hagi sintonia, perquè tothom tingui aquest sentiment de compartir de cooperativament, quan una persona que és propietària d'aquest habitatge, doncs, decideix marxar bé perquè no està d'acord amb el sistema o perquè ha anat amb un sistema residencial, els que han de continuar, que són els hereus, no poden fer-ho lliurement. Han de tenir present els principis de la cooperativa, que és el de compartir. Llavors, hi ha una llista d'espera i ells han de respectar aquesta llista d'espera, que són persones que consensuen poder viure d'aquesta manera alternativa de cooperativa sènior. N'hi ha de físiques, com la salut i l'edat.
1: Sí.
0: Però el principi és aquest.
1: Perquè estem parlant d'habitatges de propietat, entenc?
0: Sí. Són apropiades, és cooperatiu, però és propietat. Evidentment, si hi ha algú que es pot interessar, que vagin. i que a més els hi donaran

0: tota la informació. Wow. És una alternativa que s'està extenent a tot el territori nacional.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Tot el territori nacional.
1: I el que passa moltes vegades que fora d'aquí, i a Europa ja fa temps que s'implementa aquest tipus d'habitatges... Jo almenys n'havia sentit a parlar de fa molts anys. Als Estats Units també crec que també és un sistema que és molt, molt conegut i que ara sembla que estigui començant ja a agafar força al nostre territori.
0: Aquí, sobretot aquí a Catalunya, el nostre exemple són els nòrdics. O sigui, tot el que és la part del nord, sí, sobretot a Noruega, es va implementar aquest sistema d'habitatges alternatius.
1: Molt bé.
0: Evidentment, adaptats a la nostra cultura.
1: No, no, i tant, i tant.
0: Tenim un país amb molt de sol, som un país de viure molt al carrer i de compartir, vull dir, som persones que ens agrada riure, no? Vull dir, no ens quedem a casa, no ens quedem a casa. Sí, sí.
1: Molt bé, doncs mira, una molt bona alternativa.
0: Una alternativa. I clar, l'altra alternativa, que és la que jo vaig estar treballant com a direcció durant 15 anys, són els habitatges amb serveis per a gent gran de més de 65 anys. Em consta que aquest recurs, serveis que s'ha iniciat a Barcelona i que tots els districtes de Barcelona en té, es vol copiar i em consta d'aquí al Baix Penedès han anat a visitar aquests habitatges per veure de quina manera es poden encabir territorialment. Clar, si no hi ha terreny públic, sòl públic, és dificultat.
1: Sí.
0: Evidentment, es pot fer privatiu, però clar, imagina't el que pot... Si han d'haver serveis, que hi ha d'haver un equip, pot encarir molt aquesta alternativa. Clar, si és públic, evidentment és molt més econòmic, no? Llavors, els habitatges amb serveis que vaig estar jo dirigint amb tres districtes diferents, que va ser primer a Nou Barris, després al districte de Gràcia i ara últimament a Sant Martí de Provençals, són habitatges de dret a ús. Per què? Perquè el propietari és a l'Ajuntament. Llavors hi ha uns criteris d'accés, no tothom pot accedir a aquest tipus d'habitatge. Evidentment, el primer és que tu no pots afrontar el teu habitatge com a lloguer, t'ha quedat marmada l'economia i no pots afrontar, i pot ser que estiguis davant d'un desnonament o davant d'una situació que pot augmentar la teva fragilitat.
1: Val.
0: Després, que per exemple no tinguis l'accessibilitat. L'accessibilitat, per exemple, que no tinguis ascensor i que la teva autonomia faci que et limiti el poder anar al carrer. L'adaptabilitat dintre, que a l'igual doncs, no tens les condicions d'aïllament o que el bany no estigui adaptat, i clar, la reforma que puguis fer això fa que hagis de buscar una alternativa. Aquests són un dels principis amb els quals la persona ha de demanar i sol·licitar en l'Ajuntament del teu districte. Llavors, evidentment, hi ha un sorteig i llavors et toca on et toca. Llavors, quan una persona accedeix als habitatges amb serveis, el que és important és que quan la persona arriba al seu nou habitatge és l'adaptabilitat al teu entorn, en el teu territori. I aquí és on l'equip dels habitatges amb serveis hi ha de posar tota l'energia. Hem de pensar que són persones que han deixat el seu habitatge de fa 30, 40, 45 anys, que han hagut de deixar, com dèiem abans, doncs la seva farmacèutica, la seva perruquera,
1: el
0: seu entorn, i arriba a un lloc que igual és molt més petit. Primer, has de buidar casa teva, què m'emporto i què deixo.
1: És un mal de cap.
0: I emocional.
1: No, i emocional, clar.
0: Perquè,
1: clar,
0: tu vas amb un nou habitatge de 40 metres quadrats escacs, evidentment, que tu comparteixes doncs una sala polivalent, la bugaderia, però, bueno, els armaris no seran els mateixos que tenies a casa.
1: Sí.
0: Llavors, això genera un estat emocional on tant direcció com treballador familiar auxiliar de neteja han de fer tot el possible perquè aquesta persona s'adapti i ha de donar a conèixer totes les alternatives que hi ha dintre del nou territori on tu vas accedir. Llavors, el que és important quan un arriba en els habitatges sense serveis, l'objectiu que és l'adaptabilitat, és fomentar l'autonomia i la independència i l'autogestió. Perquè ells, clar, veuen que hi ha una direcció a l'equip, hi ha una consergeria, hi ha un treballador familiar, una treballadora familiar, hi ha un auxiliar de neteja, hi ha un servei de manteniment, hi ha una bugaderia, hi ha unes sales polivalents, i dius, ah, doncs vinc aquí
1: i m'ho faran tot.
0: No.
1: D'acord.
0: Donem suport a les, a les activitats de la vida diària. On no arriba la persona gran, evidentment arribarà a l'equip. Per exemple, si hi ha l'auxiliar de neteja que la té un cop a la setmana, amb un temps molt acotat, què farà l'auxiliar? Farà o no pot arribar la persona gran. No. Mentrestant, la persona gran farà els seus fogons o farà les seves estanteries on arriba. Però si jo no puc baixar-me unes cortines o jo no puc fer uns vidres...
1: O uns armaris...
0: Doncs
1: o...
0: aprofitaré aquell dia, jo ajudaré a l'auxiliar de neteja i les dues compartim. No em sento sol o sola, parlo, i evidentment, importantíssim, l'auxiliar de neteja observa on pot arribar aquesta persona i on no pot arribar. Llavors aquí hi ha l'engranatge de la direcció de dir, bueno, si pot fer, anem a estimular-la.
1: Clar.
0: Si no pot fer-ho, poder serveis socials en pot ajudar, o sanitat. Per això és bàsic que la cohesió amb l'equip
1: és
0: importantíssima. És important perquè tiri endavant. Això és el que es diferencia amb el cohousing.
1: Sí, s'entén.
0: Llavors, l'autogestió, què vull dir? Si hi ha una junta de veïns que hi ha uns protocols, uns registres, una bústia de suggeriments, què voleu fer? Això és casa vostra. Nosaltres us podem ajudar. Llavors, voleu fer un club de lectura? El podeu fer vosaltres, ho podeu autogestionar? Fem-ho. Us donaré les eines, us ajudaré, us motivaré. Voleu fer una festa? Fem-la. Tenim unes sales polivalents. Volem una activitat? Volem una formació? Voleu un taller? Ho farem. Volem una sortida? Són ells que decideixen a través de la Junta de Veïns o també de petites comissions què és el que volen fer. Evidentment, hi ha coses que surten de l'equip perquè l'Ajuntament no supervisa, però ha de sortir de l'equip. Llavors, l'objectiu és que s'autogestionin, que estiguin allà, que l'últim, que aquest últim tram de la seva vida sigui digne, afavoridor.
1: Molt bé, és una molt bona eina, doncs, també, aquesta, eh?
0: Oh, i tant de bo es pogués fer tot el territori.
1: Es pogués exportar això, que tot es descentralitzés una miqueta, sí. Que també s'entén, eh?, i que sigui així, però sí que és cert que, bueno, a la bona experiència que s'ha portat fins ara, doncs que es pugui externalitzar cap a comarques, estaria realment
0: seria molt bé. Genial, seria clar, genial.
1: Estaria
0: per
1: bé.
0: Tant, vull dir que les administracions estiguin atentes, que les persones grans també reivindiquin que tenen aquest dret i que, evidentment, si ells no fan o exposen aquesta necessitat, si no se sap, difícilment ho podrem dur a terme.
1: Clar, i per això, el que dèiem al començament de la secció, que és reivindicar-se, explicar... queixar-se, si volem dir-ho així, sí. Però que és important fer-ho.
0: Exposar, vull dir, és les correcte. Teves necessitats.
1: Correcte, exposar. I no sé si preguntar-ho o no, Gemma.
0: Digue'm-me.
1: Sí que ha sortit en diferents moments de la conversa, eh? Que són les residències.
0: Sí, les residències, evidentment, no podem... refusar.
1: Clar.
0: Jo crec que és una eina i un recurs molt necessari perquè no li hem de tancar les portes. Ara, jo crec que ha de ser l'últim recurs quan la teva autonomia o la teva cognició fa que no sigui possible que tu puguis mantenir-te dintre de la teva llar.
1: D'acord.
0: El tema de residències, jo no he pogut i no he treballat en residències. Podria esbrinar com ara estan actualment, com estan. Crec que ja és conegut per tothom que en l'època de la pandèmia va aflorir la problemàtica que
1: sí,
0: tenia...
1: Sí, certa precarietat...
0: La problemàtica que hi havia amb els centres residencials. Sí que és cert que els centres residencials són centres oberts, la persona és la seva llar, evidentment compartida totalment, llavors haurien de buscar aquest paradigma, aquest nou paradigma de centres residencials perquè ningú li faci por o basarda de dir, ostres, em porten a una residència com si fos el patíbulo.
1: És que sempre ha tingut una molt mala ubicació, sí, les residències.
0: Aviam,
1: oi?
0: En l'any 79 que vaig començar, el paradigma de les residències era molt bon. Jo recordo en aquell moment que vaig començar com a auxiliar de clínica i que vaig estar treballant molt poquet, però en residències, les persones que hi accedien es portava mobiliari. Jo me'n recordo de taules camilles, les seves estanteries, inclús els seus armaris. I jo recordo que aquell era casa seva i li recordava d'alguna manera que allò era casa seva. Sí que hi havia llocs estandarditzats, les sales estandarditzades com el menjador, les sales polivalents, etc. Però jo recordo que en aquell moment el que era important era que la persona estigués ben atesa des del punt de vista físic,
1: ja.
0: No com ara, que es busca més motivar la cognició, motivar
1: l'autonomia,
0: etcètera. En aquell moment, com que també era tot molt nou, el que volia que la persona que deixava a casa seva, que no tenia l'autocura adequada, doncs volia fer visible que una vegada que tu estaves en el centre residencial estaves guapo, guapa, et canviaven la roba, tenies la perruqueria, que crec que ara també hi és, però hi havia el servei de manicura, de pedicura. Vull dir, jo recordo que bé que em sento aquí perquè em cuiden i estic guapo, guapa. Ara no ho sé. Això ho hauríem d'esbrinar.
1: Ho hem d'esbrinar. Sí que és cert que també cada vegada som més presents en aquest nou paradigma que ara dèiem de les persones grans, i que les residències també doncs han evolucionat moltíssim en aquests anys, i que també mica en mica es van convertint en aquests centres uns punts de compartir moltes coses, però sí que és cert que potser el hàndicap principal és l'autonomia, no?
0: L'autonomia. És la independència, l'autonomia i el respectar les teves pròpies decisions, eh?
1: Vull dir, però és un recurs que també hi és, eh?
0: És, i ha de ser-hi, com els centres de dia. Ja va venir aquí la Jero, que ens va parlar.
1: Sí.
0: Vull dir, és així. Són alternatives i recursos que crec que són necessaris que existin. El que passa que hem de mirar quin nou aire se'ls ha de donar perquè la gent... Oi, això em fa por i aquí no hi vull anar.
1: Clar.
0: No, és
1: obvi. I sempre la premissa principal és que la pròpia persona usuària doncs decideixi cap allò on vulgui anar. Quedar-se a casa seva o no, aquí, allà, o tots aquests factors que ara hem explicat, ni més ni menys. Eh?
0: Bueno, sobre més endavant, que ens ho podem preparar, l'alternativa de viure't a casa teva i no vols accedir a aquestes alternatives, el servei d'atenció domiciliària,
1: sí.
0: Parlarem. Aviam com s'enfoca. Però
1: potser és el més utilitzat, és possible? És a dir, o soc molt present, suposo que moltes famílies que econòmicament s'ho poden permetre, i és poder disposar de cuidadors a casa teva.
0: I avui en dia, que també és un tema que hauríem de parlar, el cuidador o cuidadora, generalment, que els no professionals, que són les famílies directes, recau molt a la dona.
1: Clar.
0: I hem de cuidar el que cuida, eh? També hem de cuidar.
1: Sí.
0: Aquesta és una vessant. I després hi ha els cuidadors o cuidadores que venen des de l'àmbit més al professional.
1: Exacte, jo potser em referia més a aquests, eh?
0: Sí, que llavors això ve de l'administració o ve de l'àmbit privat.
1: L'àmbit privat, sí.
0: Ara, d'àmbit privat, aviam, tot depèn de l'accessibilitat econòmica de cadascú,
1: clar, és que tot depèn d'aquí.
0: Vull dir que...
1: No és un servei gratuït, anava a dir. No és un servei econòmic.
0: Crec que no, eh? Crec que no. Sí.
1: Hi ha moltes possibilitats, això
0: moltes.
1: És important. I
0: hem de buscar també més recursos. Hem de motivar a l'ingeni per veure quines alternatives poden haver per a fer front a aquest nou augment de l'esperança de vida.
1: Sí. Que interessant. Gràcies, Gemma, per plantejar-ho.
0: Ai, a vosaltres.
1: Ens hem menjat tota l'hora, eh?
0: Caram, jo pensava dir que avui acabaré de ràpid.
1: No, doncs ens hem menjat tota la franja, que ja és bo.
0: Doncs m'agrada. I aviam, si la gent s'estimula, haurem de fer preguntes més concretes, allò si posem més exemples. El que és important és que hi hagi aquest espai, i aviam si les persones d'aquí la comarca s'estimulen una mica, sí. I reivindicant el que veritablement volen.
1: I tant que sí, i tant.
0: I que moltes gràcies.
1: A vosaltres, a tu, fins d'aquí 15 dies.
0: Ah, exacte.
1: Adéu-siau,
0: una abraçada, bon dia.
2: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: dia, de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
0: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal, amb la participació d'Òpera al Cor, presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
3: Siente como tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
0: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració de Coembes. Generalitat de Catalunya. El govern
4: tu,
0: de tothom.
4: Que l'estiu fa senderisme. I per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Can Bravo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Can Bravo.
5: Però espereu, abans d'entrar justament en contingut, deixeu-nos que us proposem justament aquell punt i aquell lloc on tota la família sempre, sempre, sempre es posa d'acord. És evident, és per anar a PortAventura World, PortAventura Club, que estrena, a més, una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada amb un nou passi que es diu Pioneer Pass. És el més exclusiu i el premium, vaja. Així que descobreixo tot plegat a PortAventuraWorld.com.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Junqueras adverteix des de Madrid que els drets polítics no poden dependre de la voluntat d'una part de la judicatura.
1: Los derechos políticos no pueden depender de la voluntad de una parte de la judicatura al servicio de determinados intereses partidistas. Lo hemos sufrido y lo sufrimos los independentistas catalanes, pero antes lo han sufrido muchos otros. Y algunos de los que durante años miraron a otro lado o incluso aplaudieron empiezan a descubrir las gravísimas consecuencias de la utilización partidista de determinados aparatos del Estado.
0: El líder republicà també ha defensat que Esquerra manté el suport al govern de Pedro Sánchez per responsabilitat, perquè l'alternativa de la dreta i l'extrema dreta seria pitjor. I els socis de la investidura ha aprovat la condonació del deute del FLA, el nou finançament i els pressupostos de l'Estat. També retreu a Junts que filtregi amb PP i Vox. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Arenys de Mar acusat de robar canonades de gas natural per vendre'n el coure. La investigació, liderada per les comissaries d'Arenys de Mar i l'Eixample de Barcelona, li atribueix diversos robatoris comesos en diversos municipis del Maresme i Barcelona. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
2: L'home de 40 anys ha estat detingut aquest dilluns com a presumpte autor d'un delicte continuat de robatori amb força de canonades de gas i d'un delicte d'estralls pels riscos i perjudicis que les seves accions suposaven pels veïns afectats. Els investigadors li atribueixen diversos robatoris entre els mesos de maig i juliol amb un modus operandi poc habitual. L'home accedia als espais on hi ha els comptadors, tancava el subministrament de gas per manipular les instal·lacions i tallava les canonades de coure. A més, aquesta actuació suposava un risc per la seguretat dels veïns i interrompia un servei bàsic. El sospitós va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia d'Arenys de Mar el passat dimarts 14 de juliol.
0: I els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a les llars i hauria sostret els objectes entre febrer i juny. L'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compra-venda. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció de la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. El Ministeri de Drets Socials també reclama millores laborals en un sector molt feminitzat. I pel que fa al temps, dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu, Prepirineu i alguns punts de muntanya amb algun ruixat puntual. La pols en suspensió baixa una mica i la calor continuarà sent intensa. Es poden fregar els 39 graus a la Plana de Lleida, Conca de Tremp i l'interior de l'Ebre, amb xafogó a la costa. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó pomat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb Caprabo.
2: Escoltes, Ràdio El Vendrell, 107.1.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Viu l'estiu amb Ràdio Alcalà.

0: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, és la una, us parla Pili García. Només uns quants dels prop de 300 veïns desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la L9 al barri del Putxet a Barcelona podran tornar a casa dilluns. Es tracta dels residents de 2 edificis, amb 11 habitatges i 4 locals, que van ser evacuats de manera preventiva. Les revisions tècniques han descartat danys estructurals i aquest cap de setmana se'ls entregaran els certificats que els permetran tornar-hi. La resta de veïns afectats hauran d'esperar noves comprovacions. El govern assegura que no s'han detectat noves esquerdes i que dimarts aprovarà 2 línies d'ajudes econòmiques per als veïns i a comerços afectats per cobrir les despeses més urgents. I Brussel·les proposa reformar el mercat europeu d'emissions de diòxid de carboni perquè la indústria pugui continuar contaminant més enllà del 2039, sempre que facin inversions en descarbonització. La Comissió Europea també vol incloure gradualment els residus urbans incinerats en aquest sistema entre el 2031 i el 2034 i aplicar la normativa als vols de menys de 5.000 quilòmetres. I Aena invertirà 153 milions d'euros fins al 2031 en la remodelació integral de la T2 a l'aeroport del Prat. El projecte preveu reobrir el mòdul A, renovar els espais interiors i exteriors, ampliar la zona prèvia als controls de seguretat i reorganitzar els accessos. Les obres no ampliaran la capacitat de la terminal i es faran mantenint l'operativa habitual. I Ferrocarrils de la Generalitat han instal·lat 280 punts lila a les estacions per donar una resposta immediata davant dels casos d'assetjament sexual i violència de gènere. També han incorporat una nova funció a l'aplicació mòbil per alertar d'aquestes situacions i activar l'atenció dels operadors. I troben a la cova de Teixoneres del Moià 2 esquelets sencers de rinoceront estepari de fa 200.000 anys. La descoberta és excepcional perquè són els únics exemplars complets documentats en tota la península ibèrica. Els investigadors de la URB destaquen el gran estat de conservació dels ossos en un jaciment on fa 24 anys que s'hi treballa. I els Mossos han detingut 2 dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a les llars i hauria sostret els objectes entre febrer i juny, mentre que l'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compra-venda. I pel que fa al temps, dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu, Prepirineu i alguns punts de muntanya amb ruixats puntuals. Tornarà a pujar la calor, que serà intensa, i pot fregar els 39 graus al Pla de Lleida, a la Conca de Tremp i l'interior de l'Ebre, amb xafogó a la costa. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Serveis informatius de Ràdio al Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Serveis informatius de Ràdio al Vendrell.

0: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, a la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. A partir d'aquests instants disposem de 30 minuts en aquesta sintonia per parlar de l'actualitat informativa de la nostra vila i també de la resta de la comarca. Repàs a l'actualitat informativa amb la redacció al complet del Vendrell Comunicació, amb Jordi Garell amb la crònica esportiva, la meteorològica és d'en Marc Rodero i, d'altra banda, el control de so i és Juan Marquet i, davant dels micròfons, qui us parla i amb molt de gust, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio, que, com és habitual, s'inicia fent repàs en síntesi els fets més destacats de l'actualitat d'aquesta jornada de divendres 17 de juliol del 26, amb el nostre sumari de titulars.
1: Sumari de titular.
0: Avui iniciem el nostre informatiu parlant de natalitat. Al llarg de 2025 al Baix Penedès hi van néixer 740 nadons, 29 menys que no pas l'any 2024. Aquest serà el fet de sortida d'aquest informatiu, que a més també ens ha de servir per parlar de les derivades de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia i la hipotètica malversació derivada del procés, que també s'ha fet sentir al Baix Penedès. Parlem també de l'entrada en vigor aquesta setmana de la nova ordenança de convivència i civisme, però ara també dels Mossos d'Esquadra, la Policia Municipal i la Policia Nacional, que han fet aquest dijous un nou dispositiu de seguretat a l'estació de tren de Sant Vicenç. Temps en aquest informatiu per parlar de la C31 a Calafell o de la piscina de la Bisbal, que torna a obrir portes. Tot plegat en un cap de setmana on els nens de Vendrell tornen a plaça i on també hem de parlar del nostre foc, que és la prèvia ja de Festa Major. Parlarem del concert de l'Auditori i del nou disc d'Adrià Grandia. Tot plegat, com dèiem, amb la crònica de l'esport i alhora també la meteorològica.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: Comencem l'informatiu parlant de natalitat. Al llarg de 2025, al Baix Penedès hi van néixer 740 nadons, 29 menys que l'any anterior. Es tracta d'un descens que contrasta amb la tendència a l'alça registrada al conjunt del país, al conjunt de Catalunya i a la resta de la vegueria, especialment a l'Alt Penedès, on l'increment fou de gairebé un 18%. A la comarca, el nom més posat l'any passat va ser Mateu.
2: De 769 a 740. Aquest ha estat el descens de la natalitat experimentat a la comarca durant el 2025. 29 nadons menys que situen el Baix Penedès lluny de la mitjana alcista viscuda pel conjunt de Catalunya al llarg de l'any passat, amb el primer creixement positiu del 0,8% dels darrers 17 anys. Al global de la vegueria l'augment ha estat del 2,4%, el més significatiu del país. Tenint en compte la davallada del Baix Penedès i l'increment gairebé imperceptible del Garraf del 0,3%, l'explicació cal buscar-la a l'Alt Penedès, que ha passat dels 735 naixements registrats al 2024 als 864 de l'any passat, una mena de baby boom només superat percentualment per l'Alta Ribagorça i la Terra Alta, que això sí, presenten xifres absolutes molt més modestes que no pas a la vegueria. Al Vendrell van néixer un total de 276 infants, un 40,6% fills de mare amb nacionalitat estrangera, un percentatge gairebé idèntic al de Calafell, amb 177 nadons. Al Penedès, els noms més posats durant el 2025 han estat Marc i Júlia, seguit de Nil, Arnau, Ona i Emma. Tot i que posant la lupa estrictament en el Baix Penedès, l'opció predilecta és Mateo, amb 9 nadons en total. L'edat mitjana del naixement del primer fill es fixa just per sota dels 32 anys i l'indicador de fecunditat se situa dècimes per sobre d'un fill per dona.

La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia i la hipotètica malversació derivada del procés també s'ha fet sentir al Baix Penedès. Malgrat que Quim Nin ja havia estat exonerat de tota responsabilitat fa un any per l'Audiència de Barcelona, l'alcalde d'Albinyana i secretari general de la presidència

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Amb motiu de l'entrada en vigor aquesta setmana de la nova ordenança de convivència i civisme del Vendrell, l'Ajuntament ha convocat aquest dijous una reunió amb els veïns per explicar els detalls d'aquesta nova normativa.
2: Amb l'objectiu principal de preservar l'espai públic com a lloc de convivència i de seguretat, l'Ajuntament del Vendrell ha posat en marxa la nova ordenança de convivència i civisme del municipi. Per donar a conèixer aquesta normativa a la ciutadania, aquest dijous a les 7 de la tarda s'ha fet una sessió informativa oberta a tothom a les Alatovies. La reunió ha estat presidida pel regidor de Seguretat Ciutadana, Cristian Soriano, que ha destacat que l'ordenança és una eina fonamental per garantir la tranquil·litat als carrers.
3: Posada relleu la necessitat d'augmentar la pressió contra l'incivisme, regular nous supòsits i augmentar les sancions d'aquells fets que poden denigrar la convivència de tots i totes. Som conscients que un dels principals reptes que tenim com a municipi és la lluita contra l'incivisme i això l'única manera que tenim de poder frenar-ho és augmentar la pressió contra els incívics, fer i explicar quines són les novetats que comporta aquesta ordenança i tots els efectes que pot comportar en el dia a dia dels vendrellencs i les vendrellenques, i un primer pas és fer-ho i explicar-ho a les escoles i explicar-ho també a la ciutadania com fem avui.
2: A la sessió s'ha posat èmfasi en la presentació de les novetats. Entre aquestes s'hi troben l'increment de les sancions per a les persones que deixin les deixalles a la via pública, la prohibició de la venda d'alcohol a partir de les 10 de la nit i les multes per deixar la mascota dins del vehicle o protagonitzar baralles a la via pública.
1: Els Mossos d'Esquadra, la Policia Municipal del Vendrell i la Policia Nacional han fet aquest dijous a la tarda un nou dispositiu de seguretat a l'estació de Sant Vicenç de Calders. L'operació s'ha tancat amb un detingut per un ordre de detenció pendent i 33 persones identificades amb un total de 74 antecedents. I un home ha estat també investigat per un delicte contra la propietat industrial. També s'han aixecat 7 actes per tinença de substàncies estupefaents, 2 actes per tinença d'armes prohibides i un acte, en aquest cas, per desobediència. Anem a Calafell. L'Ajuntament d'aquest municipi veí vol descongestionar el trànsit que actualment col·lapsa la circulació per la rotonda de la C31, coneguda popularment com la rotonda de la Creu Roja. L'augment de població ha multiplicat al llarg dels darrers anys el pas de vehicles per aquest punt del municipi, el que genera cues pràcticament a diari. La idea és confegir 3 o 4 propostes i presentar-les a la Generalitat perquè n'executi la que sigui més convenient.
4: 37.000 vehicles a diari, o el que és el mateix, 5.000 cotxes més que no pas habitants té la vila. En els darrers anys, la rotonda de la Creu Roja no ha parat d'absorbir trànsit fins a arribar a una situació gairebé límit, amb cues i paràlisi de mobilitat en aquest punt pràcticament a diari. Un volum de desplaçaments que frega el doble del de l'autopista.
5: És un problema que tenim de col·lapse de cada dia, doncs que hi ha cues en un sentit, en un altre, depèn de l'hora. Abans només hi havia aquest problema 15 dies al mes d'agost, ara tenim aquest problema pràcticament tot l'any, i això és degut doncs, a que cada vegada doncs, això, no? Hi ha més gent vivint, també hi ha més cotxes, i això fa doncs, que s'incrementi el temps de cues, no?
4: Un creixement poblacional que reclama solucions i la principal passaria pel desviament de la circulació que ara mateix assumeix la rotonda. Per tot plegat, des de l'Ajuntament s'iniciaran en breu les feines d'elaboració d'un document que haurà de proposar en darrera instància possibles solucions.
5: Ara hem de fer aquest estudi, es plantejarà diferents alternatives i a veure quines són les solucions que es proposen i a partir d'allí anirem a la Generalitat a que tramiti doncs, el projecte executiu d'aquest tram, que iniciï tot el procés per poder fer aquest desviament i a partir d'allí doncs, ja establirem calendari i establirem doncs, també quina manera es farà tot.
4: De fet, el planejament urbanístic del municipi ja preveu des del 2011 l'habilitació d'un desviament a la rotonda justament per esponjar la circulació i permetre respirar la via. Una opció que des de l'Ajuntament es pretén accelerar al màxim.
0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: I ja que som amb clau de comarca, marxem ara cap a la Bisbal. Recordaran vostès, doncs, que després d'una setmana tancada, la piscina municipal de la Bisbal reobre portes aquest divendres. Des de l'Ajuntament ha informat que han rebut tota la documentació aportada per l'empresa que gestiona l'equipament, on es certifica que s'han dut a terme les comprovacions tècniques pertinents i que es donen les condicions necessàries.

0: dies per garantir el bany amb seguretat. Des del consistori també han valorat per prendre aquesta decisió la funció que exerceix la piscina com a refugi climàtic durant l'actual episodi de temperatures elevades. En tot apunten que continuen les actuacions per esclarir les circumstàncies que van provocar l'incident del passat 10 de juliol, és a dir, avui fa una setmana, quan es va produir una reacció a causa de la combinació errònia de diversos productes químics.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: I la crònica de comarca, en aquest cas pràcticament de comarca, ens fa parlar novament de l'incendi d'Aiguamúrcia, el cinquè d'aquesta setmana, que ha afectat 1,5 hectàrees. El dispositiu d'extinció, manté a la zona 27 dotacions terrestres i 5 aèries dels bombers. Bombers que han donat per estabilitzat poc abans de les 6 de la tarda d'ahir dijous aquest nou incendi declarat al terme municipal d'Aiguamúrcia, el cinquè des de diumenge en aquesta zona. L'avís d'una nova columna de fum es va rebre a les 2 del migdia al Camp Gran de la Quadra, i les flames es van dirigir cap a l'àrea de l'ermita de Santa Eugènia. Inicialment es van activar 30 dotacions, de les quals 10 eren mitjans aeris, però al voltant de les 4 de la tarda es van retirar algunes unitats. Un cop estabilitzat, es manté el dispositiu de 27 dotacions terrestres i 5 aèries. Els agents rurals apunten que la superfície del foc és de 1,5 hectàrees segons dades provisionals. Val a recordar que és el cinquè incendi originat en aquestes contrades des de diumenge i que s'investiga si haurien estat provocats. Segons fonts del cos, es tracta d'un foc en zona verda que ha ocorregut ràpidament i que anava en ascendent, potenciat pel relleu accidentat de la zona. L'incendi ha fet una primera carrera de 200-300 metres, segons els bombers, els quals també han explicat que el foc ha estat empès pel vent de marinada. Ahir dijous al vespre es donava per estabilitzat les represes de Querol a la zona de Santa Maria, a l'Alt Camp, i de Pontoms a l'Alt Penedès. Amb els dos incendis, la superfície afectada acumulada ja és de 162 hectàrees. I la sintonia dels serveis informatius de la ràdio ens porta a parlar de dues setmanes, que són les que han estat els nens del Vendrell de descans. Ara tornen a plaça. Serà aquest dissabte al Catllà, en companyia dels xiquets de Reus i els xiquets de Tarragona. Els de la camisa vermella reprendran l'activitat amb ganes de fer una nova passa endavant.
2: Enmig de la celebració del Tour, els de Pere Rovira i Elisabet Aleu afronten les primeres rampes del seu particular Tourmalet. I és que la colla, encara aquest dissabte, en una d'aquelles places amb solera reconeguda, un seguit d'actuacions de màxima exigència, que es durà a recórrer en menys d'un mes al Catllà, Santana, Vilanova i Llorenç. Un conjunt d'etapes que, tal com es reconeixia des de la mateixa comissió tècnica de la colla a la darrera diada del local, ha de servir per fer una passa endavant i presentar noves estructures.
3: Ara ens ve les diades grosses, grosses. Ens ve el Catllà, ens ve la Festa Major del Vendrell, ens ve la Diada de les Neus de Vilanova i ens ve també la Festa Major de Llorenç, que és com actuar a casa, és actuar a casa. I, per tant, a tope amb el que queda.
2: De moment, els nens sumen en aquest primer tram de la temporada 9 quatres de 8, més el 3 de 8 carregat a Bellvei el 17 de maig, inèdit des d'aleshores, i la Torre de 7, també carregada a començaments de juny durant la Diada de les Colles Campiones. Al llarg d'aquests primers mesos, a més, l'agrupació ha consolidat la gamma alta de 7, pensant en elevar-la un pis més tan aviat com sigui possible, i anar rodant peces per guanyar en fons d'armari de cara a la resta de la temporada. Aquests 15 dies sense actuacions han servit perquè els de la camisa vermella hagin pres l'accelerador local pensant en noves estrenes. Caldrà veure, però, si aquest cap de setmana ja es tirarà algun nou castell o caldrà esperar a properes diades. A la plaça de la Vila del Catllà, aquest dissabte a partir de les 7 del vespre, els vendrellencs s'enfaixaran conjuntament amb els xiquets de Reus, que aquest any ja s'han anotat a la clàssica de 8, i els xiquets de Tarragona, que la setmana passada van recuperar la condició de colla de nou amb un 4-9 en folre que feia dues temporades que no descarregaven. Una bona pedra de toc, doncs, per calibrar l'estat actual de forma d'una colla baragada durant 100 anys en els millors ports de muntanya.
0: Queda poc més d'una setmana per la Festa Major de Santana i aquest cap de setmana ja tindran lloc diferents actes previs. Un dels més esperats, el nostre foc, amb la plantada silenciosa i la posterior actuació dels diferents grups de foc del municipi, programada aquest cop a la Plaça Nova.
4: Com és costum, el cap de setmana prèvia a la Festa Major, el Vendrell viurà una nova edició del nostre foc, i ja són 20. Es tracta d'una celebració en què la Comissió de Foc pren el protagonisme en una jornada farcida d'activitats per precedir Santana. L'acte començarà a 8:15 del vespre amb la plantada en silenci dels grups de foc del Vendrell. Des del Vall de Diables, el Boninot de Foc, el Bou de Foc, el Caramot, el Drac, la Mula s'afeixuga, les Puces fins al Talló, tots es donaran cita a la plaça Nova. Després de la plantada, els grups faran una batucada i timbalada conjunta per donar pas a les enceses de lluïment dels grups de foc sobre les 10 de la nit. Amb el nostre foc comença el compte enrere cap a la festa major del Vendrell i què millor que deixar anar les bèsties de foc per escalfar motors.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: El 45è Festival Internacional de Música Pau Casals ha acollit aquest dijous l'actuació del duo que ja va protagonitzar la Diada Pau Casals de l'any passat al Palau de la Música. Es tracta d'un virtuós violoncel·lista noruec, Truls Mørk, i del pianista Håvard Gimse.
4: Els assistents a l'Auditori Pau Casals han tornat a gaudir d'una tarda plena de música per vindicar la figura del mestre i el seu 150è aniversari. Aquest dijous ha estat el torn del debut al festival del duo format per Truls Mørk amb el violoncel i el pianista Håvard Gimse. No és la primera vegada que els dos músics noruecs actuen en homenatge al mestre. Els dos intèrprets ja van tocar per la Diada Pau Casals al Palau de la Música el 2025 amb un repertori romàntic que és l'àmbit on se senten més còmodes. En aquesta ocasió, violoncel·lista i pianista han interpretat l'Adagio y Allegro en la bemoll major de Robert Schumann, la sonata per a violoncel número 2 de Beethoven, les peces per a violí de Jean Sibelius i la sonata per a violoncel menor d'Edvard Grieg.

0: La discografia d'Amor inclou registres guardonats dels concerts de Shostakovich i de les suites de Bach per a violoncel, a més d'haver gravat per a les etiquetes Virgin Classics i l'Harmonia Mundi. Després del recital d'aquest dijous, el festival encara té diverses actuacions programades. Aquest divendres 18 de juliol es durà a terme la següent cita musical a la plaça Nova del Vendrell, amb el concert amb els solistes i l'orquestra del festival a les 7:30 de la tarda.
1: I no deixem de banda la música. Fem una petita pausa. Aquesta ens permet després parlar d'Adrià Grandies.

0: El músic vendrellenc Adrià Grandí ha publicat Gràcies, un disc de variacions de viola de roda que s'ha gravat en un pla seqüència, és a dir, sense afegits ni edicions. La peça es pot aconseguir tant en format digital com en una edició limitada de 5 casets, amb un embalatge únic i alhora també personalitzat.
1: Des de fa temps, Grandí ha fet de la viola de roda el seu principal mitjà d'experimentació musical, formant part de diferents projectes i enregistrant gravacions on ha experimentat amb altres elements com els sintetitzadors o la música electrònica. A Gràcies, però, el músic nascut a Sant Fruitós del Bages però resident al Vendrell des de fa temps, ha plantejat una composició diferent, mirant d'usar els mínims elements possibles.
2: El que he anat buscant és escriure una peça on la viola de roda tingués els mínims elements possibles, però on la ressonància i l'espai que on s'interpreta aportessin una part més d'aquest constructe artístic i sonor que ha acabat sent Gràcies.
1: Aquest espai el va trobar a Mas Arbonès, en una cambra de planta rodona amb sostre esfèric, on el músic va fer l'enregistrament del disc el passat novembre, amb l'ajut de Javier Saltú. La gravació va ser la culminació del treball de creació fet durant un any, on el músic va decidir deixar de banda la improvisació que el caracteritza.
2: Durant un any el que vaig anar fent és anar revisitant una idea molt, un motiu molt senzill, de molt mínim, i li vaig anar com donant idea, la idea, una idea clàssica de què és el tema i variacions. De com aquest tema, aquest motiu tan senzill, el podia anar allargant, el podia girar.
1: El resultat és una peça en un pla seqüència enregistrada en directe, sense afegits ni edicions, que vol ser la foto d'un moment. Una proposta totalment allunyada de la immediatesa i la fugacitat dels temps actuals.
2: Fem molt poques vegades escoltem discos sencers o estem escoltant música sense fer res més. Estan totalment atents a la música. El que jo vaig proposar és tota aquesta idea. Són només 18 minuts, no és una llargada considerable d'una hora, sinó que són 18 minuts on hi ha un discurs que comença i acaba, i on aquesta escolta continuada doncs et fa entrar en aquest món, en aquest món de, potser de vegades, de repetició, d'un mateix color, d'un mateix àmbit.
1: La singularitat de Gràcies es mostra també amb la seva edició física, limitada a 100 unitats, en què Grandia ha optat pel format de caset, amb un disseny de Miguel Ángel Cuesta i un embalatge personalitzat per cada unitat.
2: Al final doncs, vaig decidir fer amb cinta de caset, una cosa que, doncs, que ja crec que el 90% de les cases ja no n'hi ha, però sí que es pot escoltar i té força qualitat, no? Que també remet a un temps on jo vaig començar a escoltar molta música i molta de la música que m'ha acabat formant i que retorno amb aquest disc, que es diu Gràcies. Gràcies és això, és el retorn de tot el que a mi m'ha donat la vida i tot el que m'han donat els meus companys i ser viu, no?
1: L'obra també es pot escoltar digitalment a través del Bandcamp de l'artista, que a més ha posat a disposició de tots els interessats les partitures de la peça, tant en format digital com en edició impresa.
3: Els esports en Jordi Graell.
4: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'handbol. L'handbol Vendrell ja coneix els seus calendaris de cara a la temporada vinent. En el cas de l'equip masculí del Vendrell Resta Tècnic, ha quedat enquadrat al grup B de segona catalana, repetint el format d'enguany amb una lliga de 16 equips, on en pujaran 3 i en baixaran 3. Els vendrellencs debutaran el cap de setmana el 26 i 27 de setembre al Pavelló Municipal contra la Salle Montcada C, mentre que tancarà la temporada el cap de setmana del 15 i 16 de maig a casa contra el Sant Joan d'Espí C. De fet, tant la Salle com el Sant Joan d'Espí seran dels pocs equips amb els quals tornaran a coincidir aquest curs, juntament amb el Joventut 25 de setembre a Rubí, l'Embol Molins i el Tortosa Café Arabo. La resta de rivals seran el Creu Alta Sabadell, Amics de la Canonja, Tarragona Embol Club, Club Embol Sant Llorenç B, Club Embol Martorell B, Vallac de la Llagosta, Ràpid Cornellà B, Club Embol Sant Just, Club Embol Amposta i Xalito Esportiu Castelldefels B. Pel que fa a l'equip femení del Vendrell Evolution Time, formarà part del grup A de Primera Catalana, amb un canvi de format. Després que aquest curs, les vendrellenques disputessin una fase prèvia amb 10 equips que servia per determinar la segona fase. Enguany, jugaran una lliga regular amb 100 equips on debutaran el cap de setmana del 26 i 27 de setembre al Pavelló Municipal contra el Ràpid Cornellà i acabaran el cap de setmana del 15 i 16 de maig a casa contra el Sant Esteve Sarrovires B, curiosament també l'últim contrincant d'aquesta temporada a la Copa Federació. La resta de rivals seran el Tortosa Vic Mat Major, Tarragona Embol Club, Sant Andreu de la Barca, Amics de la Canonja, Embol Club Perelló, Salle Montcada B, Embol Molins, Club Embol Sant Llorenç de Sant Feliu, Embol Claret Gràcia, Club Embol Vilanova, Club Embol Sant Andreu, Club Embol Montbui i sents bé.
5: El temps amb Marc Rodero.
0: I parlem de la crònica del temps, d'un temps marcat per la temperatura i per algun cap de setmana diuen que ha de ser excels. Marc Rodero, bona tarda.
6: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
0: Sovintegen ja molts actes previs de festa major, per exemple, per dir-ne un, el nostre foc, i per tant, bonança, no?
6: Totalment. No haurem de preocupar-nos pel que pugui vindre de dalt, perquè esperem un cap de setmana en conjunt que vindrà dominat per l'estabilitat. Si més no, a casa nostra, alguna cosa canvia cap a l'àrea del Pirineu, Prepirineu, amb alguns ruixats de tarda, però en conjunt el temps es manté força tranquil. Si avui mirem amunt, veurem una cosa que és cel i que és de color blau. Avui podríem dir que davalla aquesta pols en suspensió, que no vol dir que desaparegui, i això ens permet veure una miqueta més el celatge respecte al que veiem aquests darrers dies. També ha fuixat una miqueta la calor. Avui no ha estat tan desmesurada ni tan desfermada com dies enrere, i per tant, tant avui com el cap de setmana, es notarà aquesta davallada en les temperatures, que no vol dir que no faci calor, perquè estem en plena canícula, però sí que és cert que de moment deixem enrere aquelles temperatures tan fora de lloc que hem tingut aquests darrers dies. Per tant, cap de setmana, Víctor, que vindrà dominat per l'estabilitat, pel sol, per calor de ple estiu, lògicament, però una miqueta més controlada i amb menys pols en suspensió.
0: Això pel que fa referència al cap de setmana. Si entrem ja la setmana vinent, quines són les perspectives?
6: Doncs també es veu tranquil·la. Veiem alguna coseta per Santana, però sembla que s'ha desdibuixat. Tornaran a pujar una altra vegada les temperatures i estem fent el seguiment, podríem dir que més acuradament, per veure quina temperatura tindrem els dies del gruix de festa major, 25, 26, 27, caldrà veure-ho, però els mapes apunten que de nou tindrem una notable pujada en les temperatures. Pluja no, tampoc ruixats de tarda, però sí que albirem una nova repuntada en els mercuris.
0: Doncs res, l'última pregunta. A la platja hi podem anar amb tranquil·litat, no?
6: De moment sí. Atenció una miqueta a la situació marítima, perquè tot i que es manté tranquil·la, la marinada es reforça una miqueta a partir de migdia i això fa que s'alteri una mica la situació marítima. Per tant, precaució en aquest sentit. Fem cas sempre a les banderes, fem cas sempre al sentit comú, que de vegades és el que més funciona, però vigilem, vigilem, perquè el mar, amb aquesta situació de marinada una miqueta reforçada, poden haver-hi, doncs, aquestes corrents
0: que puguin...
6: moltes vegades es donen i que no veiem.
0: Sí, sí, i que juguen males passades moltes vegades.
6: Exacte.
0: Doncs, Marc, de moment ho deixem aquí, et desitgem bon cap de setmana, ens trobem dilluns ja per començar a perfilar-ho tot plegat. Gràcies, com sempre, que tinguis molt bona tarda.

Doncs amb aquestes previsions que ens indiquen sol i bon temps, nosaltres acabem aquesta edició de les notícies emplaçant-vos a continuar informats a través d'aquesta mateixa sintonia. És la de Ràdio El Vendrell. La trobareu a través de la FM, però també a través de la nostra pàgina web, on trobareu la ràdio online. Com diem sempre, les notícies no s'aturen, i és per això que l'actualitat de darrera hora la trobareu a xarxes socials, a Facebook, X o Instagram, com no també a la nostra pàgina web, com dèiem, i alhora també aquestes i altres notícies il·lustrades amb imatges a través de la sintonia de la televisió local. Que tingueu un molt bon cap de setmana.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Oriol Junqueras aterra a Madrid per exigir als tribunals que apliquin plenament la llei d'amnistia després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: Porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada, del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo.
0: Junqueras s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris, tant al Congrés com al Senat, i ha reclamat una aliança dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. És divendres 17 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Memorial Democràtic recupera dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. Sònia Guer.
3: És informació rescatada dels papers de Salamanca, inclosa ara en base de dades, coincidint amb el 90è aniversari de l'aixecament militar que va desembocar en la Guerra Civil. L'autor de l'estudi, Gonzalo Berguer, n'explica l'objectiu.
4: El que fa és permetre traçabilitat de vides, que ens permet aprofundir més en resseguir aquestes històries, en destacar la seva projecció vital i en donar-los visibilitat.
0: Només els veïns de dues de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona podran tornar a casa dilluns.
3: La resta d'afectats hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny, cosa que passarà de manera gradual. Mentrestant, continua la injecció de ciment a l'esvoranc.
0: La inversió de l'Estat a Catalunya creix els darrers anys, però es manté a la meitat que Madrid, segons xifres d'Hisenda.
3: Justament avui, AENA ha anunciat una inversió de 153 milions d'euros per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. És la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92.
0: I avui també us explicarem una troballa excepcional que s'ha fet a Muià. Han localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys, els únics exemplars documentats en tota la península. En cultura, Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard.
3: Impulsada per la fundació que porta el nom del músic Ballent i per l'auditori, la trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i conferències.
0: Els esports, Toni Castro, el Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
5: L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys sí que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund, signarà contracte fins al 2031. Per contra, Marc-André Ter Stegen, que està a punt de marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
0: I volem saber què ens espera en termes de calor de cara avui i també al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. La setmana feinera s'està acabant amb molta tranquil·litat i amb una situació completament estiuenca. Bàsicament, temperatura més elevada a les comarques de Ponent, de la Catalunya Central o en alguns indrets de Girona, aquí amb una humitat més baixa i arran de mar, també a gran part del prelitoral. Aquesta temperatura no s'anirà enfilant tant, no serà extrema, però en canvi la humitat sí que és molt més elevada i, per tant, la xafogor és immensa. Una situació, ja diem, clarament del mes de juliol. Aquestes temperatures màximes que avui arribaran a fregar els 37-38 graus en alguns indrets del Pla de Bages, també del Segrià o cap a la comarca del Gironès. Amb alguns núvols poc importants arran de mar, sobretot a l'Ebre, i aquesta tarda algun nuvolot cap a l'Alt Ripollès per una banda i també cap a la Terra Alta per una altra. Indrets, fins i tot, on tindrem algun remet. Molt poca cosa. El cap de setmana es presenta de rigorós estiu, molta xafogor, costarà dormir una altra vegada, i de pluges poquetes, si de cas el diumenge a la tarda algun xafaguet cap a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament la llei d'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre, tot just l'endemà de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha aprofitat també una conferència a Madrid per instar una suma de forces dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. Lluís Mata.
7: En un acte del Fòrum Nova Economia i acompanyat per la cúpula d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras ha alertat que les reticències dels tribunals espanyols com el Suprem i el Constitucional d'aplicar la llei d'amnistia continuen atemptant contra la qualitat democràtica de l'Estat, malgrat que la justícia europea li hagi esmenat la plana amb la sentència d'ahir. Junqueras ha definit Espanya com l'únic país on hi ha penes sense que hi hagi delictes per una judicatura amb clars interessos partidistes.
2: A pesar del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ayer, La amnistía sigue siendo una victoria incompleta, porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada, del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la possibilitat de fer-lo.
7: Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant dels creixents casos de corrupció que afecten el PSOE, Junqueras ha admès que se senten decebuts però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar una legislatura que faci possible reptes de transcendència com els pressupostos, el nou model de finançament i la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica. En aquest sentit, el líder republicà ha instat Junts i la resta de partits que han facilitat la investidura a no deixar caure el govern per barrar el pas al PP i Vox.
2: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición de democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ja hemos conocido en otros momentos de la historia.
7: Junqueras ha alertat de l'amenaça creixent que veu en l'ascens meteòric de l'extrema dreta d'Aliança Catalana i no ha descartat estratègies conjuntes dels republicans amb Junts després de les eleccions municipals per evitar que governin.
0: No deixem la política i atenció a aquestes xifres perquè el Memorial Democràtic ha recuperat dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. És informació rescatada dels papers de Salamanca i inclosa ara en format de base de dades i dedicada a aquestes persones que van combatre el feixisme de manera voluntària. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. La major part de la informació s'extreu dels justificants dels pagaments que la Generalitat va fer als milicians als anys 36 i 37. I és que l'autor de la investigació, el doctor en Història per la Universitat de Barcelona, Gonzalo Berger, ha explicat que els milicians antifeixistes eren tots voluntaris i per evitar infiltracions els calia un aval d'algun partit polític.
9: Havies d'anar amb una signatura avalada i havies de demostrar que pertanyies a algun dels partits del Front Popular. Perquè té una lògica, hi ha una infiltració molt gran de gent de dretes, hi ha una certa depuració social també. Clar, això ens dona un perfil polític, si volem dir-ho així, de les milícies.
8: El 39% eren de la CNT, una quarta part del PSUC, el 10% d'Esquerra Republicana i un 6% del POM. Berger ha destacat que unes 1.500 dones van apuntar-s'hi. Considera que, malgrat ser només el 5%, tenien molt de mèrit.
9: Bé, no se les esperava ni se les volia, i que aquest conjunt de dones doncs, van decidir també entomar el cop d'estat donant un pas més endavant.
8: La base de dades de les milícies antifeixistes és un projecte compartit entre l'Arxiu Nacional i el Memorial Democràtic perquè la informació arribi a més gent.
0: Una investigació que s'ha fet pública coincidint amb el 90è aniversari de l'alçament militar que va desembocar en la Guerra Civil. El 17 de juliol de 1936 arrencava la revolta contra el govern de la Segona República a Tetuán, Ceuta, Melilla i les Canàries. Els companys de Ràdio Ciutat de Badalona han parlat amb historiadors locals per tal de contextualitzar aquesta efemèride. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
10: El 17 de juliol de 1936, les tropes de l'antic protectorat espanyol del Marroc es van alçar per enderrocar el govern del Front Popular, el qual havia guanyat les eleccions al febrer del mateix any. La seva idea és que seria un cop d'estat sanguinari però ràpid i que comptarien amb el suport de gran part de la població. El cop no va triomfar tot arreu, però sí que va suposar el col·lapse de les institucions. Així ho expliquen els historiadors Joan Villarroya i Jordi Albadalejo.
11: Va triomfar, per exemple, doncs, a Saragossa, a Burgos, a Valladolid, però, per exemple, va fracassar a Barcelona, a Madrid, a València. El cop d'estat fracassa, però tampoc el govern de la República va poder acabar del tot amb aquestes sublevacions.
12: Aquest aixecament militar i aquest trencament de les institucions i de l'administració va generar també armes al carrer i que va provocar un procés revolucionari al rereguarda, sobretot de Catalunya.
10: A partir d'aquí, el territori de l'estat espanyol es divideix en dos bàndols amb uns ideals polítics i socials totalment antagònics, el que donarà pas a la Guerra Civil que s'allargarà fins al 1939 amb la victòria dels sublevats.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Dilluns vinent podran tornar ja a casa els veïns de dos edificis afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, al barri de Sant Gervasi, a Barcelona. Serà després de 10 dies desallotjats.
3: Les properes setmanes ho aniran fent de manera esglaonada la resta de veïns, un cop vagin acabant les comprovacions sobre el terreny.
0: El govern aprovarà dimarts ajudes econòmiques pels ciutadans i també els comerciants afectats. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Es tracta dels veïns d'11 pisos i 4 locals dels blocs 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Aquest cap de setmana se'ls facilitarà la documentació tècnica i els certificats que acrediten que el retorn és segur. Són 2 dels 8 edificis desallotjats i es calcula que el veïnat del bloc número 54 del mateix carrer podrien ser els propers a tornar la setmana vinent un cop s'hagi comprovat l'estabilitat. Pilar Díaz és la delegada del govern a Barcelona.
14: És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. De manera gradual, ara tindrem 2, podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
13: La Generalitat assegura que en les inspeccions no s'han detectat problemes estructurals en cap dels edificis desallotjats, tot i l'aparició de noves esquerdes que han denunciat alguns dels veïns. Els edificis del carrer Teodora Lamadrid, que són els més propers a l'Esvoranc, trigaran més a acollir els veïns perquè hi continuen els treballs de consolidació amb la injecció de ciment. L'Ajuntament manté el punt d'informació per atendre les persones desallotjades i de cara a dimarts el govern aprovarà mesures econòmiques perquè veïns i comerciants puguin fer front a les despeses.
0: Ens situem ara a l'Alt Camp, ja que l'alcalde d'Aiguamúrcia fa una crida a la responsabilitat ciutadana després dels 5 incendis que han cremat a la zona en només una setmana. Uns incendis, recordem, que se sospita que són provocats. Un estiu negre que ha obligat, a més, a doblar la vigilància per aquesta qüestió. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
15: La hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi podria haver estat presumptament provocat, però no es descarta qualsevol altre escenari. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha destacat que s'estan investigant en les causes de l'incendi i que des de l'Ajuntament es fa una crida a la calma i a la responsabilitat, però demana als ciutadans tenir els ulls ben oberts.
16: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, truca ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
15: Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància als termes d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. Recordem que van cremar-se fins a 143 hectàrees i el darrer foc van portar-se 1,5 hectàrees. La principal hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi hauria estat provocat i que es troben a la cerca de les causes dels múltiples focs.
0: Avui hi ha 33 localitats amb risc extrem d'incendi forestal i 196 més en nivell molt alt. Amb aquesta situació ambiental es fa especialment necessari regular l'accés al medi natural. A partir de demà ja es podran utilitzar els 2 aparcaments que s'han habilitat per controlar l'accés als espais de bany de les Olles, a Horta de Sant Joan i Bot, a la Terra Alta. Canal T, Martí Carot.
17: L'accés a les Olles continuarà sent lliure, però l'aparcament només es podrà utilitzar amb reserva prèvia. La regulació parteix d'un estudi de capacitat de càrrega que conclou que l'espai no hauria d'acollir més de 100 persones al mateix temps. En alguns dies de l'estiu passat se'n van arribar a concentrar prop de 400. Per adaptar-se a este límit, els ajuntaments d'Horta de Sant Joan i Bot han habilitat aparcaments regulats que s'hauran de reservar a través d'una aplicació mòbil. Xavi Fortunyo, alcalde d'Horta de Sant Joan, i Núria Molet, alcaldessa de Bot.
18: Com a molt, no hauríem de sobrepassar mai les 100 persones al mateix moment, i sobre això nosaltres establim uns aparcaments, perquè l'entrada a l'espai és lliure, com si diguéssim, si un ve caminant o d'això, però podem corregir els aparcaments.
19: El cost de l'aparcament és de 5 euros per la franja de matí, de 10 a 2, i de 5 euros per la franja de tarda, de 3 a 7. Llavors, per part dels ajuntaments, aquí el que farem és fer revisions de que els cotxes que hi han aparcats, les matrícules coincideixen en els cotxes que han fet la reserva prèviament per aquest aplicatiu.
17: Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals vetllaran pel compliment de la normativa, especialment en un període d'alt risc d'incendi forestal.
1: Notícies en xarxa.
0: La inversió de l'Estat a Catalunya ha crescut els darrers anys, però es manté a la meitat que Madrid. Així ho posen de manifest les dades de la intervenció general que el Ministeri d'Hisenda ha enviat avui als grups polítics del Congrés.
3: En total, durant el 2025, els diners executats van ser d'uns 1.300 milions d'euros al 2025 i la meitat corresponen a DIF, l'exgestor de les infraestructures ferroviàries. La inversió rebuda significa la meitat del pes de Catalunya en el producte interior brut de l'Estat.
0: Justament avui, AENA ha anunciat que invertirà 153 milions d'euros en 4 anys per a la remodelació integral de la T2 a l'aeroport del Prat fins al 2031. El projecte, que inclou la integració del mòdul A i una nova porta d'entrada, suposa la reforma més gran que afronta la terminal des dels Jocs Olímpics del 92. Esplugues Televisió, Pau Garrido.
20: L'empresa preveu una despesa de més de 150 milions d'euros entre els anys 2027 i 2031 i que busca remodelar tota la terminal. Una de les actuacions més importants serà la reobertura i la plena integració del mòdul A, que actualment només s'utilitza per arribades. Pel que fa a l'interior, es remodelarà el sostre, la façana per donar més llum i es construirà un voladís per ampliar la zona d'espera prèvia als controls de seguretat. Segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, aquestes obres no afectaran ni el volum ni a la qualitat del servei.
4: El repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client.
20: Pel que fa a la part d'exterior, es construirà un eix de vegetació que servirà com a transició entre la terminal i el pàrquing i es desenvoluparà un hotel de 4 estrelles i prop de 300 habitacions.
0: Els municipis nuclears celebren l'informe favorable del Consell de Seguretat Nuclear a la pròrroga de la central d'Almaraz fins al juny del 2030. De fet, confien que el fet que la central pugui continuar funcionant amb garanties de seguretat faci que el govern espanyol autoritzi la renovació d'altres centrals. Consideren que és una decisió clau per garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica. Videoescó Televisió, Roser Jordà.
21: El futur de les centrals nuclears espanyoles ha fet un pas endavant. El seu president, Pedro Sánchez Llebra, ha assegurat que l'informe confirma el que l'entitat ha defensat des del principi, que Almaraz pot continuar funcionant amb totes les garanties de seguretat.
22: Exigen que se haga con seguridad, pero una vez que la seguridad queda garantizada y avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear, no tiene ningún sentido que prescindamos de estas plantas que son tan importantes, no para únicamente para los municipios que estamos en el entorno nuclear.
21: Des d'Ascó, l'alcalde Miquel Àngel Ribes considera que aquest aval tècnic és un precedent molt important per al futur de la resta de centrals nuclears espanyoles. Però la decisió definitiva correspon al govern espanyol. Serà el Ministeri per a la Transició Ecològica qui haurà d'autoritzar o no la renovació d'explotació d'Almaraz. Una resolució que també pot marcar el futur de les centrals d'Ascó, previstes al calendari de tancament per als anys 2030 i 2032.
0: Del sud al nord de Catalunya, la Seu d'Urgell estrenarà l'any 2027 un nou centre de salut mental que acollirà usuaris de tot l'Alt Pirineu i d'Andorra. Les obres avancen a bon ritme i es preveu que l'equipament entri en funcionament a principis d'any. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
23: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha participat en una visita a les obres que ja estan força encarrilades i ocupen tota una ala de l'edifici del seminari de la Seu. Espadaler destaca que, a banda de donar resposta als pacients de salut mental, el nou servei suposarà la creació de força llocs de feina.
24: De qualitat i proximitat, això ens sembla molt, molt important, i una aposta també pel territori, que és anar vertebrant doncs, tot aquest territori del Pirineu i el Pirineu i Aran i tenir doncs, equipaments de qualitat com aquest, que no només atendran a les persones d'una manera digna, posant-les, evidentment, doncs, al centre, sinó que generaran ocupació, generaran llocs de treball.
23: A la fase inicial es preveu que el centre aculli 54 residents, la majoria d'ells 44 concertats per Andorra mitjançant un conveni amb el Bisbat d'Urgell. Quan el complex arribi ja a ple rendiment, s'espera que podrà albergar prop d'un centenar d'usuaris d'arreu del Pirineu català i del Principat.
0: I atenció a aquesta troballa, han localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys a Mollà. Es tracta dels únics exemplars documentats en tota la península Ibèrica i els han trobat investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i de l'IFES Cerca, a la cova de les Teixoneres de Mollà. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
25: Els esquelets s'han trobat sencers i se sumen als dos únics exemplars d'aquesta espècie que hi ha al món, una cria a Astúries i un altre animal al nord d'Alemanya. La cova és probable que actués com una trampa natural pels animals. Jordi Rossell és l'investigador d'aquest projecte.
26: No sabem com van arribar. Sabem que probablement la cova els va servir com a trampa natural. No sabem si és que van caure pel penya-segat i després es van matar i van rodar fins al petit llac que hi havia dins de la cova, o si van entrar ells per voluntat pròpia per veure i van quedar enfangats, això no ho podem saber encara. El que sí sabem és que van arribar amb carn.
25: A partir de la troballa, els arqueòlegs estudiaran com vivien i com es desenvolupaven els rinocerons, que pesaven 2,5 tones. Al seu voltant també hi han trobat eines i en destaca una punta de llança de la mateixa època, feta a Mos, que tampoc té precedent.
0: I és moment per a la cultura. Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard, impulsada per la Fundació que porta el nom d'aquest músic vallenc i també per l'Auditori. La trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i de conferències. David Navarro, bon dia.
27: Bon dia. Robert Gerhard va ser un compositor que va néixer a Valls a finals del segle XIX i que es va implicar en el pensament d'avantguarda del seu temps, traslladant-lo a la seva creació musical. La Bienal, que es farà del 30 de setembre al 22 de novembre, té com a primer objectiu posar en valor una figura, segons ha dit el director de l'Auditori, Víctor Medem, capdal per a la música de Catalunya.
2: Aquesta feina de difusió s'ha de fer a través dels concerts, perquè només escoltant la música de Gerard és com al final podrem convèncer de la seva importància, de la seva vàlua per al públic més majoritari.
27: Així, l'OBC interpretarà el concertino per a cordes o la Sinfonia 4 a New York de Gerard, a l'Auditori. Però a la Bienal també participarà l'SMUC, que interpretarà el Concert for Eight en la conferència Dissecció del pensament d'un compositor, que també es farà al Teatre Principal de Valls. A més, en l'extens programa de diàlegs, concerts i classes magistrals, hi haurà lloc per a grups d'avantguarda com Crossing Lines.
0: Sant Boi de Llobregat ja escalfa motors per a una nova edició del Festival Altaveu. De l'11 al 13 de setembre, la ciutat tornarà a convertir-se en punt de trobada de la música d'autor i de les propostes emergents.
3: Enguany, la programació posa el focus en el diàleg entre tradició i futur, en noms històrics com Los Sirex o 091, que compartiran cartell amb artistes de la nova escena.
0: Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
5: El cartell d'aquest 2026 compta amb grups com els barcelonins Los Sirex o el grup osonenc d'en Peralbo i el Convoy. L'organitzador del festival, el santboià Víctor Partido, explica què fa especial aquesta 37a edició.
6: Jo crec que al final el que trobem és una reivindicació de llegat de tot allò que a vegades no ha tingut cabuda a la història de la música, però que ara, des de l'Altaveu, reivindiquem com a una part important del llegat musical que ens impactarà aquí a Sant Boi. Grups com 091, que estan ubicats, no?, amb una lírica impressionant, Los Sirex amb la seva gira de comiat, propostes com Senyor Chinarro...
5: El Festival Altaveu es celebrarà de l'11 al 13 de setembre i tornarà a posar Sant Boi com a referent de la música alternativa del país.
0: L'Alt Empordà es converteix a partir d'avui en l'epicentre de la millor música clàssica, de la dansa i també de la lírica. El Festival de Peralada arrenca la seva edició més especial per celebrar els 40 anys d'història. Empordà Televisió, Juan Mabuín.
7: El Festival de Peralada celebra una edició històrica. L'emblemàtic certamen de l'Alt Empordà bufarà les espelmes del seu 40è aniversari, fidel a les dues grans passions de la seva fundadora, Carme Mateu, la dansa i la lírica. Avui divendres, la soprano Armonella Jao i el tenor Benjamin Bergheim inauguren el festival a l'Església del Carme, amb un viatge per l'òpera italiana i francesa. Serà el tret de sortida d'un cartell de luxe que també portarà la veu lluminosa de la catalana Sara Blanc, el baix baríton Brian Terfel i clourà a l'agost el mestre Jordi Savall, juntament amb Núria Rial. 4 dècades d'excel·lència artística en un escenari únic sota les estrelles.
0: I encara en cultura, aquesta nit el Festival Grec commemora el 50è aniversari a la Sagrada Família. Ho fa amb l'espectacle Arrels de Llum. Es tracta d'un recorregut sonor que viatja des del segle XIV fins al XXI.
3: Les veus del cor Cererols, dirigit per Marc Díaz, es fusionaran amb les de les cantants Lídia Pujol i Maria Arnal. El concert es pot veure en directe a les 10 de la nit a BTV i a la plataforma d'aquesta casa, a la xarxa Més. A partir de 11:15 es podrà veure en diferit a les televisions locals.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
8: Bon dia, Marta. L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys i que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund signarà contracte fins al 2031. Per contra, qui és a punt de sortir és Marc-André Ter Stegen, el porter que ja no es va entrenar ahir amb l'equip, mentre negocia l'acord per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam, on es retrobarà, per cert, amb l'exentrenador del Girona, Michel Sánchez. Mentrestant, continua l'estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez. Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí. Per cert, el Barça ha captat 105 milions d'euros amb una emissió de bons que reforça la seva liquiditat i evidencia una millora de la confiança dels mercats. A segona, el Girona i David López han arribat a un acord perquè el defensa barceloní continuï vestint la samarreta blanc i vermell. El futbolista va arribar a Montilivi l'estiu del 2022, afrontarà, per tant, la cinquena temporada al Girona i està cridat a ser un dels jugadors que lideri el nou projecte de Quique Álvarez. I a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial el fitxatge d'Izarne Sarazola, que arriba procedent del Nantes de la Lliga Francesa. Es tracta d'una defensa basca de 24 anys que torna a la Lliga F després d'haver jugat anteriorment amb la Real Societat.
9: Es un proyecto que me gusta mucho. Creo que es un proyecto muy ambicioso y pues como jugadora estoy muy contenta de estar aquí. Pues volver a España, volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave, y pues eso, volver a disfrutar y darlo lo mejor.
8: Més futbol a la primera federació masculina. El Sant Andreu ha incorporat Carles Garrido, davanter que arriba cedit al Girona amb opció de compra. A la segona federació, el Barça Atlètic ha renovat el juvenil Àlex Campos fins al 2029 i el Girona B ha incorporat el davanter de la Reial Societat Gex, Goro Sabel. Per acabar, el Reus ha incorporat Vitaly Pentelei, defensa central, que arriba de l'OSPI. En canvi, el migcampista reusenc Ramon Folch no renovarà amb el Reus. El jugador de 36 anys posa el punt final a 3 temporades del club i un llegat inesborrable. Aleix Pérez, la nova ràdio de Reus.
10: Ramon Folch posa punt final a la seva etapa del Reus Futbol Club Ladies. Un dels grans referents al futbol reusenc ha decidit no renovar amb el club després de 3 temporades defensant la samarreta roig i negra. Tanca aquesta etapa amb un balanç de 78 partits disputats, prop de 6.000 minuts i 13 gols. Segons ha pogut saber la nova ràdio de Reus, el migcampista de 36 anys contempla seriosament la retirada del futbol. A més, tampoc es planteja ara per ara continuar vinculat al club en algun altre càrrec de responsabilitat. Passi, el que no canviarà és el llegat del reusenc. Al llarg de la seva trajectòria ha disputat 171 partits a segona divisió.
8: En bàsquet, el Barça ha posat la directa amb els fitxatges i ha anunciat aquest migdia la cinquena incorporació de l'estiu. És del Barça uruguaià Agustí Noval, que prové del Manresa.
11: Para mí es un placer poder volver. Siempre soñé con este momento, desde que me fui en 2023, si no me equivoco. Siempre quise volver y trabajé mucho para llegar acá y estoy muy contento, muy feliz, con muchas ganas de empezar y nada, afrontar el reto, el desafío para mi vida y para mi carrera como tiene que ser.
8: I dos apunts, Marta, per acabar els esports. El Zodiac Club Natació Atlètic Barceloneta ha incorporat Francesco Di Fulvio, italià que prové del Pro Recco, i en handbol el Freiking Balomano Granollers ha quedat enquadrat en el grup E de l'EA Kefa amb el Flensburg alemany, el Buzao romanès i l'Agua Santas milanesa de Portugal.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Sabies que...
4: L'animació en 2D és un procés artesanal fascinant que va dominar el cinema d'animació durant dècades. Una curiositat interessant és com es creava el moviment fluid fent servir cel·luloides transparents anomenats cel·les. Cada cel·la era una làmina de plàstic on es dibuixaven a mà els personatges o elements mòbils amb tinta i pintura. Aquestes cel·les es col·locaven sobre un fons estàtic, generalment pintat amb aquarel·la o amb guaix, i es fotografiaven un per un amb una càmera especial. Per aconseguir l'efecte de moviment, els animadors dibuixaven milers de cel·les amb lleugeres variacions, seguint la regla dels 24 fotogrames per segon. Per exemple, un personatge caminant requeria dibuixar cada posició de les cames i els braços en cel·les diferents. Per estalviar temps, elements com el cap o parts que no es movien es reutilitzaven en diversos fotogrames. Aquest procés era tan laboriós que grans estudis com Disney dividien el treball entre equips d'animadors, entintadors i pintors. Tot i la seva complexitat, aquesta tècnica va permetre crear obres mestres com Blancaneu al 1937, definint l'estètica clàssica de l'animació i deixant un llegat artístic perdurable. Aquesta tècnica va arribar a la televisió en dècades posteriors i era utilitzada per animar sèries com El Simpson fins a inicis del 2000, quan aquest procés va quedar obsolet davant les eines digitals.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Oriol Junqueras aterra a Madrid per exigir als tribunals que apliquin plenament la llei d'amnistia després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
7: Porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada, del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo.
5: Junqueras s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha reclamat una aliança de partits que van fer possible la investidura per salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. És divendres 17 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Memorial Democràtic recupera dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. Sònia Kerr.
8: És informació rescatada dels papers de Salamanca, inclosa ara en base de dades. Coincidirà amb el 90è aniversari de l'aixecament militar que va desembocar en la Guerra Civil. L'autor de l'estudi, Gonzalo Berger, explica l'objectiu.
9: El que fa és permetre traçabilitat de vides, que ens permet aprofundir més en resseguir aquestes històries, en destacar la seva projecció vital i en donar-los visibilitat.
5: Només els veïns de dues de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona podran tornar a casa dilluns.
8: La resta d'afectats hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny, cosa que passarà de manera gradual. Mentrestant, continua la injecció de ciment a l'esvoranc.
5: La inversió de l'Estat a Catalunya creix els darrers anys, però es manté a la meitat que a Madrid, segons xifres del Ministeri d'Hisenda.
8: Justament avui AEN ha anunciat una inversió de 153 milions d'euros per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. És la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92.
5: I avui també us explicarem una troballa excepcional que s'ha fet a Muià. Ha localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys, els únics exemplars documentats en tota la península. En cultura, Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard.
8: Impulsada per la fundació que porta el nom del músic ballent i per l'auditori, la trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i conferències.
5: En esports, Toni Castro, el Barça ultima els preparatius per tancar la acord amb Karim Adeyemi.
3: L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys i que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund signarà contracte fins al 2031. Per contra, Marc-André Ter Stegen és a punt de marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
5: I volem saber com hem d'estar en termes de calor, tant avui com el cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. La setmana feinera s'està acabant amb molta tranquil·litat i amb una situació completament estiuenca. Bàsicament, temperatura més elevada a les comarques de Ponent, de la Catalunya Central o en alguns indrets de Girona, aquí amb una humitat més baixa i arran de mar, també a gran part del prelitoral, aquesta temperatura no s'anirà enfilant tant, no serà extrema, però en canvi la humitat sí que és molt més elevada i per tant la xafogó és immensa, una situació ja diem clarament del mes de juliol. Aquestes temperatures màximes que avui arribaran a fregar els 37-38 graus en alguns indrets del Pla de Bages, també del Segrià o cap a la comarca del Gironès, amb alguns núvols poc importants arran de mar, sobretot a l'Ebre, i aquesta tarda algun núvolot cap a l'Alt Ripollès per una banda i també cap a la Terra Alta per una altra. Indrets fins i tot on tindrem algun remet. Molt poca cosa. El cap de setmana es presenta de rigorós estiu, molta xafogó, costarà dormir una altra vegada i de pluges poquetes. Si de cas el diumenge a la tarda algun xafaguet cap a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
5: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr, passen gairebé 4 minuts a 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament l'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre. Ho fa l'endemà de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha aprofitat també una conferència a Madrid per instar una suma de forces dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. Lluís Mata.
11: En un acte del Fòrum Nova Economia i acompanyat per la cúpula d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras ha alertat que les reticències dels tribunals espanyols com el Suprem i el Constitucional d'aplicar la llei d'amnistia continuen atemptant contra la qualitat democràtica de l'Estat, malgrat que la justícia europea li hagi esmenat la plana amb la sentència d'ahir. Junqueras ha definit Espanya com l'únic país on hi ha penes sense que hi hagi delictes per una judicatura amb clars interessos partidistes.
7: A pesar del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ayer, la amnistía sigue siendo una victoria incompleta porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca

0: a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ja hemos conocido en otros momentos de la historia.
1: Junqueras ha alertat de l'amenaça creixent que veu en l'ascens meteòric de l'extrema dreta d'Aliança Catalana i no ha descartat estratègies conjuntes dels republicans amb Junts després de les eleccions municipals per evitar que governin.
2: El Memorial Democràtic ha recuperat dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. És informació rescatada dels papers de Salamanca i està inclosa ara en format de base de dades dedicada a aquestes persones que van combatre el feixisme de manera voluntària. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. La major part de la informació s'extreu dels justificants dels pagaments que la Generalitat va fer als milicians als anys 36 i 37. I és que l'autor de la investigació, el doctor en Història per la Universitat de Barcelona, Gonzalo Berger, ha explicat que els milicians antifeixistes eren tots voluntaris i per evitar infiltracions els calia un aval d'algun partit polític.
4: Havies d'anar amb una signatura avalada i havies de demostrar que pertanyies a algun dels partits del Front Popular. Perquè té una lògica, hi ha una infiltració molt gran de gent de dretes, hi ha una certa depuració social també. Clar, això ens dona un perfil polític, si volem dir-ho així, de les milícies.
3: El 39% eren de la CNT, una quarta part del SUC, el 10% d'Esquerra Republicana i un 6% del POUM. Berger ha destacat que unes 1.500 dones van apuntar-s'hi. Considera que, malgrat ser només el 5%, tenien molt de mèrit.
4: Bé, no se les esperava ni se les volia, i que aquest conjunt de dones doncs, van decidir també entomar el cop d'estat donant un pas més endavant.
3: La base de dades de les milícies antifeixistes és un projecte compartit entre l'Arxiu Nacional i el Memorial Democràtic perquè la informació arribi a més gent.
2: La investigació s'ha fet pública coincidint avui amb el 90è aniversari de l'alçament militar que va desembocar la Guerra Civil. El 17 de juliol de 1936 arrencava la revolta contra el govern de la Segona República a Tetuán, Ceuta, Melilla i les Canàries. Els companys de Ràdio Ciutat de Badalona han parlat amb historiadors locals per contextualitzar aquesta efemèride. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
5: El 17 de juliol de 1936, les tropes de l'antic protectorat espanyol del Marroc es van alçar per enderrocar el govern del Front Popular, el qual havia guanyat les eleccions al febrer del mateix any. La seva idea és que seria un cop d'estat sanguinari però ràpid i que comptarien amb el suport de gran part de la població. El cop no va triomfar tot arreu, però sí que va suposar el col·lapse de les institucions. Així ho expliquen els historiadors Joan Villarroya i Jordi Albadalejo.
6: Va triomfar, per exemple, doncs, a Saragossa, a Burgos, a Valladolid, però, per exemple, va fracassar a Barcelona, a Madrid, a València. El cop d'estat fracassa, però tampoc el govern de la República va poder acabar del tot amb aquestes sublevacions.
7: Aquest aixecament militar i aquest trencament de les institucions i de l'administració va generar també armes al carrer i que va provocar un procés revolucionari a la rereguarda, sobretot de Catalunya.
5: A partir d'aquí, el territori de l'estat espanyol es divideix en dos bàndols amb uns ideals polítics i socials totalment antagònics, el que donarà pas a la Guerra Civil que s'allargarà fins al 1939 amb la victòria dels sublevats.
2: Dilluns podran tornar a casa els veïns de dos edificis afectats per l'esvoranc produït per les obres de la línia 9 del metro al barri de Sant Gervasi, a Barcelona. Serà després de 10 dies desallotjats.
8: Les properes setmanes ho aniran fent de manera esglaonada la resta de veïns, un cop vagin acabant les comprovacions del terreny.
2: El govern aprovarà dimarts ajudes econòmiques tant per ciutadans com per comerciants afectats. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Es tracta dels veïns d'11 pisos i 4 locals dels blocs 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Aquest cap de setmana se'ls facilitarà la documentació tècnica i els certificats que acrediten que el retorn és segur. Són dos dels 8 edificis desallotjats i es calcula que el veïnat del bloc número 54 del mateix carrer podrien ser els propers a tornar la setmana vinent, un cop s'hagi comprovat l'estabilitat. Pilar Díaz és la delegada del govern a Barcelona.
10: És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. De manera gradual, ara tindrem dos, podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
9: La Generalitat assegura que en les inspeccions no s'han detectat problemes estructurals en cap dels edificis desallotjats, tot i l'aparició de noves esquerdes que han denunciat alguns dels veïns. Els edificis del carrer Teodora Lamadrid, que són els més propers a l'esvoranc, trigaran més a acollir els veïns perquè hi continuen els treballs de consolidació amb la injecció de ciment. L'Ajuntament manté el punt d'informació per atendre les persones desallotjades i de cara a dimarts el govern aprovarà mesures econòmiques perquè...

0: veïns i comerciants puguin fer front a les despeses.
1: L'actualitat ens porta avui de nou a l'Alt Camp en relació als focs forestals. L'alcalde d'Aiguamúrcia ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana després dels 5 incendis possiblement provocats que han cremat la zona en només una setmana. Un estiu negre que ha obligat a doblar la vigilància. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: La hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi podria haver estat presumptament provocat, però no es descarta qualsevol altre escenari. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha destacat que s'estan investigant en les causes de l'incendi i que des de l'Ajuntament es fa una crida a la calma i a la responsabilitat, però demana als ciutadans tenir els ulls ben oberts.
3: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, si us plau, truca ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
2: Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància als termes d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. Recordem que van cremar-se fins a 143 hectàrees i el darrer foc van portar-se 1,5 hectàrees. La principal hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi hauria estat provocat i que es troben a la cerca de les causes dels múltiples focs.
1: I, de fet, el risc no baixa perquè avui hi ha 33 localitats amb risc extrem d'incendi forestal i 196 més estan en nivell molt alt. Amb aquesta situació ambiental es fa especialment necessari regular l'accés al medi natural. Això és el que estan fent a la Terra Alta, ja que a partir de demà es podran utilitzar ja els dos aparcaments que s'han habilitat per controlar l'accés als espais de bany de les Olles a Horta de Sant Joan i Bot. Canal T, Martí Carot.
4: L'accés a les Olles continuarà sent lliure, però l'aparcament només es podrà utilitzar amb reserva prèvia. La regulació parteix d'un estudi de capacitat de càrrega que conclou que l'espai no hauria d'acollir més de 100 persones al mateix temps. En alguns dies de l'estiu passat se'n van arribar a concentrar prop de 400. Per adaptar-se a este límit, els ajuntaments d'Horta de Sant Joan i Bot han habilitat aparcaments regulats que s'hauran de reservar a través d'una aplicació mòbil. Xavi Fortuño, alcalde d'Horta de Sant Joan, i Núria Molet, alcaldessa de Bot.
5: Com a molt, no hauríem de sobrepassar mai les 100 persones al mateix moment, i sobre això nosaltres establim uns aparcaments, perquè l'entrada a l'espai és lliure, com si diguéssim, si un ve caminant o d'això, però podem corregir els aparcaments.
6: El cost de l'aparcament és de 5 euros per la franja de matí, de 10 a 2, i de 5 euros per la franja de tarda, de 3 a 7. Llavors, per part dels ajuntaments, aquí el que farem és fer revisions de que els cotxes que hi han aparcats, les matrícules coincideixen en els cotxes que han fet la reserva prèviament per aquest aplicatiu.
4: Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals vetllaran pel compliment de la normativa, especialment en un període d'alt risc d'incendi forestal.
7: Notícies en xarxa.
1: Entrem en matèria econòmica. La inversió de l'Estat a Catalunya ha crescut els darrers anys, però es manté a la meitat que a Madrid. Així ho posen de manifest les dades de la intervenció general que el Ministeri d'Hisenda ha enviat avui als grups polítics al Congrés.
8: En total, durant el 2025, els diners executats van ser d'uns 1.300 milions d'euros al 2025 i la meitat corresponen a DIF, l'ingestor de les infraestructures ferroviàries. La inversió rebuda significa la meitat del pes de Catalunya en el Producte Interior Brut de l'Estat.
1: Doncs justament avui AENA ha anunciat que invertirà 153 milions d'euros en 4 anys per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. El projecte, que inclou la integració del mòdul A i també una nova porta d'entrada, suposa la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92. Esplugues Televisió, Pau Garrido.
9: L'empresa preveu una despesa de més de 150 milions d'euros entre els anys 2027 i 2031 i que busca remodelar tota la terminal. Una de les actuacions més importants serà la reobertura i la plena integració del mòdul A, que actualment només s'utilitza per arribades. Pel que fa a l'interior, es remodelarà el sostre, la façana per donar més llum i es construirà un voladís per ampliar la zona d'espera prèvia als controls de seguretat. Segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, aquestes obres no afectaran ni el volum ni a la qualitat del servei.
10: El repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client.
9: Pel que fa a la part d'exterior, es construirà un eix de vegetació que servirà com a transició entre la terminal i el pàrquing i es desenvoluparà un hotel de 4 estrelles i prop de 300 habitacions.
1: Els municipis nuclears celebren la decisió del Consell de Seguretat Nuclear de prorrogar la vida de la central d'Almaraz fins al juny del 2030, que consideren que el fet que s'hagi certificat que la central pot continuar funcionant amb garanties de seguretat els dona ales perquè el govern espanyol autoritzi la renovació d'altres instal·lacions. Consideren, a més, una decisió que és clau per garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica. Escolta la visió, Roger Jordà.
11: El futur de les centrals nuclears espanyoles ha fet un pas endavant. El seu president, Pedro Sánchez Llebra, ha assegurat que l'informe confirma el que l'entitat ha defensat des del principi, que el Maraz pot continuar funcionant amb totes les garanties de seguretat.
12: Exigen que se haga con seguridad, pero una vez que la seguridad queda garantizada y avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear, no tiene ningún sentido que prescindamos de estas plantas que son tan importantes, no para únicamente para los municipios que estamos en el entorno nuclear.
11: Des d'Ascó, l'alcalde Miquel Àngel Ribes considera que aquest aval tècnic és un precedent molt important per al futur de la resta de centrals nuclears espanyoles. Però la decisió definitiva correspon al govern espanyol. Serà el Ministeri per a la Transició Ecològica qui haurà d'autoritzar o no la renovació d'explotació del Maraz, una resolució que també pot marcar el futur de les centrals d'Ascó, previstes al calendari de tancament per als anys 2030 i 2032.
1: I atenció ara a aquesta troballa. Han localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys a Mollà. Es tracta dels únics exemplars documentats en tota la península Ibèrica i els han trobat investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i de l'IFES Cerca, a la cova de les Teixoneres de Mollà. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
13: Els esquelets s'han trobat sencers i se sumen als dos únics exemplars d'aquesta espècie que hi ha al món, una cria a Astúries i un altre animal al nord d'Alemanya. La cova és probable que actués com una trampa natural pels animals. Jordi Rossell és l'investigador d'aquest projecte.
14: No sabem com van arribar. Sabem que probablement la cova els va servir com a trampa natural. No sabem si és que van caure pel penya-segat i després es van matar i van rodar fins al petit llac que hi havia dins de la cova, o si van entrar ells per voluntat pròpia per veure i van quedar enfangats. Això no ho podem saber encara. El que sí sabem és que van arribar amb carn.
13: A partir de la troballa, els arqueòlegs estudiaran com vivien i com es desenvolupaven els rinocerons, que pesaven 2,5 tones. Al seu voltant també hi han trobat eines i en destaca una punta de llança de la mateixa època, feta a Mos, que tampoc té precedent.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Tornen a detenir el professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, després de 8 denúncies més per tocaments.
8: En total són 14 les alumnes que l'han denunciat i els Mossos d'Esquadra no descarten que encara en puguin sortir més casos. L'home feia classes particulars de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys. Les denunciants asseguren que el docent els havia fet tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva.
1: La línia 1 del metro de Barcelona queda tallada des d'avui fins al 28 d'agost entre les estacions de Florida i Plaça de Sants.
8: TMB ofereix un servei alternatiu amb autobús al tram afectat. Alhora recomana enllaçar amb altres línies de metro o fer servir els ferrocarrils de la Generalitat. Les obres són per renovar les vies entre Santa Eulàlia i Mercat Nou amb l'objectiu de reduir vibracions i sorolls i millorar també el confort del passatge.
1: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des de Constantí Ràdio i Ràdio Caldes.
15: Constantí dona aquest divendres el tret de sortida al programa Constantí Viu l'Eclipsi, un cicle d'activitats divulgatives per preparar l'arribada de l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. La programació arrenca amb la instal·lació d'un planetari mòbil aquest vespre al pavelló. Els participants podran descobrir què provoca l'eclipsi, quines són les seves característiques i com observar-lo de manera segura. Dolors Fortuny és regidora de Cultura.
16: El nostre municipi ha estat escollit com un dels 20 municipis de Catalunya en els quals es podrà veure millor l'eclipsi.
15: També s'oferiran sessions informatives i podcasts divulgatius. El programa culminarà amb la gran observació pública de l'eclipsi.
17: A Caldes de Montbui avui comença la segona edició del Sonateca, una proposta cultural que uneix gastronomia i música. Fins al 15 d'agost, cada un dels restaurants que participen a la iniciativa prepara un menú especial que se serveix acompanyat de música en directe, un programa que aquest any s'amplia a 10 establiments i formacions musicals. La idea va néixer l'any passat impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració, amb l'objectiu de fomentar l'activitat cultural al municipi durant l'estiu i a la vegada donar visibilitat a les formacions musicals locals. Música soul, country o jazz, entre moltes altres, mariden aquest estiu a Caldes amb diverses propostes gastronòmiques. El programa es pot consultar al web visiteucaldes.cat.
1: I és moment per la cultura. Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard. Impulsada per la Fundació, que porta el nom del músic vallenc, i per l'Auditori, la trobada vol posar en valor la figura d'aquest compositor a través de concerts i de conferències. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. Robert Gerhard va ser un compositor que va néixer a Valls a finals del segle XIX i que es va implicar en el pensament d'avantguarda del seu temps, traslladant-lo a la seva creació musical. La Biennal, que es farà del 30 de setembre al 22 de novembre, té com a primer objectiu posar en valor una figura, segons ha dit el director de l'Auditori, Víctor Medem, capdalt per a la música de Catalunya.
19: Aquesta feina de difusió s'ha de fer a través dels concerts, perquè només escoltant la música de Gerhard és com al final podrem convèncer de la seva importància, de la seva vàlua per al públic més majoritari.
18: Així, l'OBC interpretarà el concertino per a cordes o la Sinfonia 4 a New York de Gerhard, a l'Auditori. Però a la Biennal també participarà l'SMUC, que interpretarà el Concert for Eight en la conferència Dissecció del pensament d'un compositor, que també es farà al Teatre Principal de Valls. A més, en l'extens programa de diàlegs, concerts i classes magistrals, hi haurà lloc per a grups d'avantguarda com Crossing Lines.
1: Les conquestes de Jaume I i el seu llegat d'avui en dia s'han fet presents a aquest migdia en l'homenatge que s'ha fet per part de la Generalitat al monestir de Poblet, és el lloc on està enterrat el rei. Laia Molné, l'Espluga FM.
20: El llegat de Jaume I el Conqueridor encara perdura a la Catalunya actual. Aquesta és la reclamació que ha fet el president Salvador Illa en un acte d'homenatge 750 anys a la mort d'aquesta figura clau en la història del país. Illa reclama la importància de continuar lluitant per la unitat, la llengua i el territori.
21: Discursos que busquen simplificar allò que és complex, de temptacions, de respostes fàcils i demagògiques que es presenten com a solucions eficaces, moltes vegades ho fan per la via de la imposició. Davant d'aquest soroll, d'aquesta atracció populista, rellegir acuradament Jaume I no és només un exercici de nostàlgia medieval, sinó un acte d'autèntica responsabilitat política.
20: Les restes de Jaume I, qui va morir a València el 27 de juliol de 1276, es van veure profanades el 1837 a causa de l'anomenada desmortització de Mendizábal. Durant aquest temps, les restes van ser recollides pel rector de l'Espluga de Francolí i més endavant dutes a Barcelona, on van romandre fins que es van poder retornar a l'actual tomba de Poblet.
1: I encara en cultura, aquesta nit el Festival Grec commemora el seu 50è aniversari a la Sagrada Família. Ho fa amb l'espectacle Arrels de Llum. Es tracta d'un recorregut sonor que viatja des del segle XIV fins al XXI.
22: Les veus del cor Cererols, dirigit per Marc Díaz, es fusionaran amb les de les cantants Lídia Pujol i Maria Arnal. El concert es pot veure en directe a les 10 de la nit a BTV i a la plataforma d'aquesta casa, la xarxa Més. A partir de 11:15 es podrà veure en diferit a les televisions locals.
1: I arriben els esports. Amb Antoni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
23: Bon dia, Marta. L'extrem alemany de 24 anys, procedent del Borussia Dortmund, ja és a Barcelona a l'espera de tancar els últims detalls de l'operació i signar el contracte. El Barça s'entrena avui en doble sessió. També Ter Stegen, que ultima la seva sessió a l'Ajax. Per d'altra banda, Frenkie de Jong, que ha tornat amb una lesió del genoll del Mundial, medita si passa pel quiròfan. En el capítol del mercat, continua l'estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez. Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí. A segona divisió, el Girona i David López han arribat a un acord perquè el defensa barceloní continuï vestint la samarreta blanca i vermella. El futbolista va arribar a Montilivi l'estiu del 2022, per tant afrontarà la cinquena temporada a Girona i està cridat a ser un dels jugadors que lideri el nou projecte de Quique Álvarez. I a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial el fitxatge d'Izarne Sarasola, que arriba procedent del Nantes de la Lliga Francesa. Es tracta d'una defensa basca de 24 anys que torna a la Lliga F després d'haver jugat anteriorment amb la Real Societat.
24: Es un proyecto que me gusta mucho, creo que es un proyecto muy ambicioso y pues como jugadora estoy muy contenta de estar aquí. Pues volver a España, volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave y pues eso, volver a disfrutar y darlo lo mejor.
23: A Primera Federació Masculina, el Sant Andreu ha incorporat Carles Garrido, davanter que arriba cedit del Girona amb opció de compra. A la Segona Federació, el Barça Atlètic ha renovat el juvenil Àlex Campos fins al 2029 i el Girona B ha incorporat el davanter de la Real Societat Jex Goro Sabel. Per acabar, el Reus ha incorporat Vitalei Pentelei, defensa central que arriba de l'Hospi. En canvi, el migcampista reusenc Ramon Folch no renovarà. El jugador de 36 anys posa el punt final a tres temporades del club club roig i negre i un llegat inesborrable. Aleix Pérez, La Nova Ràdio.
0: Ramon Folch posa punt final a la seva etapa del Reus Futbol Club Redis. Un dels grans referents del futbol reusenc ha decidit no renovar amb el club després de 3 temporades defensant la samarreta roig i negre. Tanca aquesta etapa amb un balanç de 78 partits disputats, prop de 6.000 minuts i 13 gols. Segons ha pogut saber La Nova Ràdio de Reus, el migcampista de 36 anys contempla seriosament la retirada del futbol. A més, tampoc es planteja ara per ara continuar vinculat al club en algun altre càrrec de responsabilitat. Passi el que passi, el que no canviarà és el llegat dels reusencs. Al llarg de la seva trajectòria ha disputat 171 partits a segona divisió.
23: I per acabar, Marta, un apunt de la prèvia del futbol, de la final del Mundial, l'Espanya-Argentina del pròxim diumenge, que ja té un àrbitre designat. Serà l'eslové Slapo Vinkic, de 46 anys, que, per cert, ja ha dirigit 3 partits d'aquest Mundial.
1: Gràcies, Toni. Una cita destacada, sens dubte, la d'aquest diumenge al Mundial de Futbol. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2, com sempre. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena el darrer film de Christopher Nolan, La Odissea, la seva interpretació de l'epopeia d'Homer. També arriba el drama Omaha, un pare viatja pels Estats Units amb els seus dos fills després d'una tragèdia familiar. I a Possessió Infernal, en llames, veurem la lluita per sobreviure d'una dona que s'ha d'enfrontar a éssers terribles sortits de l'infern.
3: Odisseu. No lo recuerdas.
2: Christopher Nolan posa el seu segell personal a La Odissea. Matt Damon és Odisseu, qui després de 10 anys de guerra a Troia s'embarca cap a casa. Durant el trajecte, ell i els seus homes s'hauran d'enfrontar a tot tipus de vicissituds. Mentrestant, a Ítaca, la seva dona Penèlope, Anne Hathaway i el seu fill Telèmac, Tom Holland, l'esperen, assetjats per aspirants al tron del regne que estan convençuts que Odisseu no tornarà.
4: Jo podré ocupar el trono.
5: No te cederán el poder ni a ti, ni a Odisseo.
6: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
7: Rex, ven aquí.
2: Omaha explica com després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie fan un viatge amb el seu pare a través del país per conèixer un món nou. A mesura que avança la seva aventura, l'Ella comença a comprendre que les coses poden no ser com ser.
8: Sus hijos se llaman Charlie y Ella. Crecen muy buenos niños.
9: ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado?
2: El film Possessió Infernal, en llames, segueix l'estela de la saga iniciada pel director Sam Raimi a principis dels 80. Després de la mort del seu marit, una dona cerca consol amb la seva família a una casa aïllada. Però quan un a un comencen a convertir-se en éssers posseïts, la trobada s'acaba convertint en una reunió familiar sortida de l'infern. Llavors, descobreix que els vots que va fer en vida continuen vigents, fins i tot després de la mort.
10: Salut.
11: Por vuestra familia perfecta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Oriol Junqueras, de Terra a Madrid, per exigir als tribunals que apliquin plenament la llei d'amnistia després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Junqueras s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris del Congrés i el Senat i ha reclamat una aliança de partits els que van fer possible la investidura per salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta.
2: A pesar del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ayer, la amnistía sigue siendo una victoria incompleta, porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada, del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo.
1: Només els veïns de dues de les 8 finques desallotjades per l'esborrany de la línia 9 del metro a Barcelona podran tornar a casa dilluns. La resta d'afectats hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny, cosa que passarà de manera gradual. Mentrestant, això sí, continua la injecció de ciment en aquest esborrany. La inversió de l'Estat a Catalunya creix en els darrers anys, però es manté a la meitat que a Madrid, segons xifres d'Hisenda. Justament avui AENA ha anunciat una inversió de 153 milions d'euros per la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. És la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92. I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, afirma davant del jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas Leire, Santiago Pedraz, que se sent una víctima de l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán. Segons fonts jurídiques, González ha afirmat que es va reunir dues vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez, però no sabia que era l'enviada de Cerdán. De fet, ha assegurat que si ho hagués sabut no hauria acceptat mai trobar-se amb ella. I parlem de Barcelona i Valls, que són l'escenari escollit per celebrar la primera Biennal Robert Gerhard, impulsada per la fundació que porta el nom del músic vallenc, i per l'auditori. La trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i també de conferències. I pendents aquests dies de nous fitxatges, el Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi. L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar les proves mèdiques l'extrem de 24 anys i que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund, signarà el contracte fins al 2031.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
5: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
1: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Volem Òpera, amb la participació d'Òpera al Cor, presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.

0: pasado sea bello, aún nos quedan muchos recuerdos por crear.
1: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.

0: millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
1: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó pomat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

0: noche de mi vida en Conil de la Frontera.
1: ¡Quiero dinamita!
2: ¡Para! ¡Frená! ¡Sintoniza! Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
6: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: L'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell,

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, a la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. A partir d'aquests instants disposem de 30 minuts en aquesta sintonia per parlar de l'actualitat informativa de la nostra vila i també de la resta de la comarca. Repàs a l'actualitat informativa amb la redacció al complet del Vendrell Comunicació, amb Jordi Garell amb la crònica esportiva, la meteorològica és d'en Marc Rodero i, d'altra banda, el control de so i és Juan Marquet i, davant dels micròfons, qui us parla i amb molt de gust, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio, que, com és habitual, s'inicia fent repàs en síntesi els fets més destacats de l'actualitat d'aquesta jornada de divendres 17 de juliol del 26, amb el nostre sumari de titulars.
0: Sumari de titulars.
2: Avui iniciem el nostre informatiu parlant de natalitat. Al llarg de 2025 al Baix Penedès hi van néixer 740 nadons, 29 menys que no pas l'any 2024. Aquest serà el fet de sortida d'aquest informatiu, que a més també ens ha de servir per parlar de les derivades de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia i la hipotètica malversació derivada del procés, que també s'ha fet sentir al Baix Penedès. Parlem també de l'entrada en vigor aquesta setmana de la nova ordenança de convivència i civisme, però ara també dels Mossos d'Esquadra, la Policia Municipal i la Policia Nacional, que han fet aquest dijous un nou dispositiu de seguretat a l'estació de tren de Sant Vicenç. Temps en aquest informatiu per parlar de la C31 a Calafell o de la piscina de la Bisbal, que torna a obrir portes. Tot plegat en un cap de setmana on els nens de Vendrell tornen a plaça i on també hem de parlar del nostre foc, que és la prèvia ja de Festa Major. Parlarem del concert de l'Auditori i del nou disc d'Adrià Grandia. Tot plegat, com dèiem, amb la crònica de l'esport i alhora també la meteorològica.
0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: Comencem l'informatiu parlant de natalitat. Al llarg de 2025, al Baix Penedès hi van néixer 740 nadons, 29 menys que l'any anterior. Es tracta d'un descens que contrasta amb la tendència a l'alça registrada al conjunt del país, al conjunt de Catalunya i a la resta de la vegueria, especialment a l'Alt Penedès, on l'increment fou de gairebé un 18%. A la comarca, el nom més posat l'any passat va ser Mateu.
3: De 769 a 740. Aquest ha estat el descens de la natalitat experimentat a la comarca durant el 2025. 29 nadons menys que situen el Baix Penedès lluny de la mitjana alcista viscuda pel conjunt de Catalunya al llarg de l'any passat, amb el primer creixement positiu del 0,8% dels darrers 17 anys. Al global de la vegueria l'augment ha estat del 2,4%, el més significatiu del país. Tenint en compte la davallada del Baix Penedès i l'increment gairebé imperceptible del Garraf del 0,3%, l'explicació cal buscar-la a l'Alt Penedès, que ha passat dels 735 naixements registrats al 2024 als 864 de l'any passat, una mena de baby boom només superat percentualment per l'Alta Ribagorça i la Terra Alta, que això sí, presenten xifres absolutes molt més modestes que no pas a la vegueria. Al Vendrell van néixer un total de 276 infants, un 40,6% fills de mare amb nacionalitat estrangera, un percentatge gairebé idèntic al de Calafell, amb 177 nadons. Al Penedès, els noms més posats durant el 2025 han estat Marc i Júlia, seguit de Nil, Arnau, Ona i Emma. Tot i que posant la lupa estrictament en el Baix Penedès, l'opció predilecta és Mateo, amb 9 nadons en total. L'edat mitjana del naixement del primer fill es fixa just per sota dels 32 anys i l'indicador de fecunditat se situa dècimes per sobre d'un fill per dona.

0: La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia i la hipotètica malversació derivada del procés també s'ha fet sentir al Baix Penedès. Malgrat que Quim Nin ja havia estat exonerat de tota responsabilitat fa un any per l'Audiència de Barcelona, l'alcalde d'Albinyana i secretari general de la Presidència de la Generalitat entre 2016 i 2018 seguia implicat en la causa oberta pel Tribunal de Comptes, juntament amb 33 antics càrrecs del govern, com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. A tots ells se'ls atribueix la responsabilitat comptable d'uns 5 milions d'euros relacionats amb la despesa de la promoció exterior de Catalunya i l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Segons la resolució del Tribunal, no es pot considerar que la independència de Catalunya pogués afectar els interessos financers de la Unió Europea i commina els jutges a aplicar l'amnistia en el termini màxim de 2 mesos.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: Amb motiu de l'entrada en vigor aquesta setmana de la nova ordenança de convivència i civisme del Vendrell, l'Ajuntament ha convocat aquest dijous una reunió amb els veïns per explicar els detalls d'aquesta nova normativa.
2: Amb l'objectiu principal de preservar l'espai públic com a lloc de convivència i de seguretat, l'Ajuntament del Vendrell ha posat en marxa la nova ordenança de convivència i civisme del municipi. Per donar a conèixer aquesta normativa a la ciutadania, aquest dijous a les 7 de la tarda s'ha fet una sessió informativa oberta a tothom a les Alatovies. La reunió ha estat presidida pel regidor de Seguretat Ciutadana, Cristian Soriano, que ha destacat que l'ordenança és una eina fonamental per garantir la tranquil·litat dels carrers.
3: Diu la necessitat d'augmentar la pressió contra l'incivisme, regular nous supòsits i augmentar les sancions d'aquells fets que poden denigrar la convivència de tots i totes. Som conscients que un dels principals reptes que tenim com a municipi és la lluita contra l'incivisme i això l'única manera que tenim de poder frenar-ho és augmentar la pressió contra els incívics, fer i explicar quines són les novetats que comporta aquesta ordenança i tots els efectes que pot comportar en el dia a dia dels vendrencs i les vendrenques, i un primer pas és fer-ho i explicar-ho a les escoles i explicar-ho també a la ciutadania com fem avui.
2: A la sessió s'ha posat èmfasi en la presentació de les novetats. Entre aquestes s'hi troben l'increment de les sancions per a les persones que deixin les deixalles a la via pública, la prohibició de la venda d'alcohol a partir de les 10 de la nit i les multes per deixar la mascota dins del vehicle o protagonitzar baralles a la via pública.
0: Els Mossos d'Esquadra, la Policia Municipal del Vendrell i la Policia Nacional han fet aquest dijous a la tarda un nou dispositiu de seguretat a l'estació de Sant Vicenç de Calders. L'operació s'ha tancat amb un detingut per un ordre de detenció pendent i 33 persones identificades amb un total de 74 antecedents. I un home ha estat també investigat per un delicte contra la propietat industrial. També s'han aixecat 7 actes per tinença de substàncies estupefaents, 2 actes per tinença d'armes prohibides i un acte, en aquest cas, per desobediència. Anem a Calafell. L'Ajuntament d'aquest municipi veí vol descongestionar el trànsit que actualment col·lapsa la circulació per la rotonda de la C31, coneguda popularment com la rotonda de la Creu Roja. L'augment de població ha multiplicat al llarg dels darrers anys el pas de vehicles per aquest punt del municipi, el que genera cues pràcticament a diari. La idea és confegir 3 o 4 propostes i presentar-les a la Generalitat perquè n'executi la que sigui més convenient.
4: 37.000 vehicles a diari, o el que és el mateix, 5.000 cotxes més que no pas habitants té la vila. En els darrers anys, la rotonda de la Creu Roja no ha parat d'absorbir trànsit fins a arribar a una situació gairebé límit, amb cues i paràlisi de mobilitat en aquest punt pràcticament a diari. Un volum de desplaçaments que frega el doble del de l'autopista.
5: És un problema que tenim de col·lapse de cada dia, doncs que hi ha cues en un sentit, en un altre, depèn de l'hora. Abans només hi havia aquest problema 15 dies al mes d'agost, ara tenim aquest problema pràcticament tot l'any, i això és degut doncs, a que cada vegada doncs, això, no? Hi ha més gent vivint, també hi ha més cotxes, i això fa doncs, que s'incrementi el temps de cues. No?
4: Un creixement poblacional que reclama solucions, i la principal passaria pel desviament de la circulació que ara mateix assumeix la rotonda. Per tot plegat, des de l'Ajuntament s'iniciaran en breu les feines d'elaboració d'un document que haurà de proposar, en darrera instància, possibles solucions.
5: Ara hem de fer aquest estudi, es plantejarà diferents alternatives i a veure quines són les solucions que es proposen, i a partir d'allí anirem a la Generalitat a que tramiti doncs, el projecte executiu d'aquest tram, que iniciï tot el procés per poder fer aquest desviament, i a partir d'allí doncs, ja establirem calendari i establirem doncs, també quina manera es farà tot.
4: De fet, el planejament urbanístic del municipi ja preveu des del 2011 l'habilitació d'un desviament a la rotonda justament per esponjar la circulació i permetre respirar la via. Una opció que des de l'Ajuntament es pretén accelerar al màxim.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: I ja que som en clau de comarca, marxem ara cap a la Bisbal. Recordaran vostès, doncs, que després d'una setmana tancada, la piscina municipal de la Bisbal reobre portes aquest divendres. Des de l'Ajuntament ha informat que han rebut tota la documentació aportada per l'empresa que gestiona l'equipament, on es certifica que s'han dut a terme les comprovacions tècniques pertinents i que es donen les condicions necessàries per garantir el bany amb seguretat. Des del consistori també han valorat per prendre aquesta decisió la funció que exerceix la piscina com a refugi climàtic durant l'actual episodi de temperatures elevades. En tot apunten que continuen les actuacions per esclarir les circumstàncies que van provocar l'incident del passat 10 de juliol, és a dir, avui fa una setmana, quan es va produir una reacció a causa de la combinació errònia de diversos productes químics.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: I la crònica de comarca, en aquest cas pràcticament de comarca, ens fa parlar novament de l'incendi d'Aiguamúrcia, el cinquè d'aquesta setmana, que ha afectat 1,5 hectàrees. El dispositiu d'extinció, manté a la zona 27 dotacions terrestres i 5 aèries dels bombers. Bombers que han donat per estabilitzat poc abans de les 6 de la tarda d'ahir dijous aquest nou incendi declarat al terme municipal d'Aiguamúrcia, el cinquè des de diumenge en aquesta zona. L'avís d'una nova columna de fum es va rebre a les 2 del migdia al Camp Gran de la Quadra, i les flames es van dirigir cap a l'àrea de l'ermita de Santa Eugènia. Inicialment es van activar 30 dotacions, de les quals 10 eren mitjans aeris, però al voltant de les 4 de la tarda es van retirar algunes unitats. Un cop estabilitzat, es manté el dispositiu de 27 dotacions terrestres i 5 aèries. Els agents rurals apunten que la superfície del foc és de 1,5 hectàrees, segons dades provisionals. Val a recordar que és el cinquè incendi originat en aquestes contrades des de diumenge i que s'investiga si haurien estat provocats. Segons fonts del cos, es tracta d'un foc en zona verda que ha ocorregut ràpidament i que anava en ascendent, potenciat pel relleu accidentat de la zona. L'incendi ha fet una primera carrera de 200-300 metres, segons els bombers, els quals també han explicat que el foc ha estat empès pel vent de marinada. Ahir dijous al vespre es donava per estabilitzat les represes de Carol a la zona de Santa Maria, a l'Alt Camp, i de Pontoms a l'Alt Penedès. Amb els dos incendis, la superfície afectada acumulada ja és de 162 hectàrees. I la sintonia dels serveis informatius de la ràdio ens porta a parlar de dues setmanes, que són les que han estat els nens del Vendrell de descans. Ara tornen a plaça. Serà aquest dissabte al Catllà, en companyia dels xiquets de Reus i els xiquets de Tarragona. Els de la camisa vermella reprendran l'activitat amb ganes de fer una nova passa endavant.
4: Enmig de la celebració del Tour, els de Pere Rovira i Elisabet Aleu afronten les primeres rampes del seu particular Tourmalet. I és que la colla encara aquest dissabte, en una d'aquelles places amb solera reconeguda, un seguit d'actuacions de màxima exigència, que es durà a recórrer en menys d'un mes al Catllà, Santana, Vilanova i Llorenç. Un conjunt d'etapes que, tal com es reconeixia des de la mateixa comissió tècnica de la colla a la darrera diada del local, ha de servir per fer una passa endavant i presentar noves estructures.
6: És ara ens ve les diades grosses, grosses, grosses. Ens ve el Catllà, ens ve la Festa Major del Vendrell, ens ve la Diada de les Neus de Vilanova, i ens ve també la Festa Major de Llorenç, que és com actuar a casa, és actuar a casa. I, per tant, a tope, amb el que queda.
4: De moment, els nens sumen en aquest primer tram de la temporada 9 quatres de 8, més el 3 de 8 carregat a Bellvei el 17 de maig, inèdit des d'aleshores, i la Torre de 7, també carregada a començaments de juny durant la Diada de les Colles Campiones. Al llarg d'aquests primers mesos, a més, l'agrupació ha consolidat la gamma alta de 7, pensant en elevar-la un pis més tan aviat com sigui possible, i anar rodant peces per guanyar en fons d'armari de cara a la resta de la temporada. Aquests 15 dies sense actuacions han servit perquè els de la camisa vermella hagin pres l'accelerador local pensant en noves estrenes. Caldrà veure, però, si aquest cap de setmana ja es tirarà algun nou castell o caldrà esperar a properes diades. A la plaça de la Vila del Catllà, aquest dissabte, a partir de les 7 del vespre, els vendrellencs s'enfeixaran conjuntament amb els Xiquets de Reus, que aquest any ja s'han anotat a la clàssica de 8, i els Xiquets de Tarragona, que la setmana passada van recuperar la condició de colla de nou amb un 4-9 en folre que feia dues temporades que no descarregaven. Una bona pedra de toc, doncs, per calibrar l'estat actual de forma d'una colla baragada durant 100 anys en els millors ports de muntanya.
0: Queda poc més d'una setmana per la Festa Major de Santa Anna i aquest cap de setmana ja tindran lloc diferents actes previs. Un dels més esperats, el Nostre Foc, amb la plantada silenciosa i la posterior actuació dels diferents grups de foc del municipi, programada aquest cop a la Plaça Nova.
2: Com és costum, el cap de setmana prèvia a la Festa Major, el Vendrell viurà una nova edició del Nostre Foc, i ja són 20. Es tracta d'una celebració en què la Comissió de Foc pren el protagonisme en una jornada farcida d'activitats per precedir Santa Anna. L'acte començarà a 8:15 del vespre amb la plantada en silenci dels grups de foc del Vendrell. Des del Vall de Diables, el Boninot de Foc, el Bou de Foc, el Caramot, el Drac, la Mula s'afeixuga, les Puces fins al Talló, tots es donaran cita a la Plaça Nova. Després de la plantada, els grups faran una batucada i timbalada conjunta per donar pas a les enceses de lluïment dels grups de foc sobre les 10 de la nit. Amb el Nostre Foc comença el compte enrere cap a la Festa Major del Vendrell, i què millor que deixant a les bèsties de foc per escalfar motors.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: El 45è Festival Internacional de Música Pau Casals ha acollit aquest dijous l'actuació del duo que ja va protagonitzar la Diada Pau Casals de l'any passat al Palau de la Música. Es tracta d'un virtuós violoncel·lista noruec, Truls Mørk, i del pianista Håvard Gimse.
2: Els assistents a l'Auditori Pau Casals han tornat a gaudir d'una tarda plena de música per vindicar la figura del mestre i el seu 150è aniversari. Aquest dijous ha estat el torn del debut al festival del duo format per Truls Mørk amb el violoncel i el pianista Håvard Gimse. No és la primera vegada que els dos músics noruecs actuen en homenatge al mestre. Els dos intèrprets ja van tocar per la Diada Pau Casals al Palau de la Música el 2025 amb un repertori romàntic que és l'àmbit on se senten més còmodes. En aquesta ocasió, violoncel·lista i pianista han interpretat l'Adagio y Allegro en la bemoll major de Robert Schumann, la sonata per a violoncel número 2 de Beethoven, les peces per a violí de Jean Sibelius i la sonata per a violoncel menor d'Edvard Grieg.

0: La discografia de Mort inclou registres guardonats dels concerts de Shostakovich i de les suites de Bach per a violoncel, a més d'haver gravat per a les etiquetes Virgin Classics i l'Harmonia Mundi. Després del recital d'aquest dijous, el festival encara té diverses actuacions programades. Aquest divendres 18 de juliol es durà a terme la següent cita musical a la plaça Nova del Vendrell amb el concert amb els solistes i l'orquestra del festival a les 7:30 de la tarda.
1: I no deixem de banda la música. Fem una petita pausa que ens permet després parlar d'Adrià Grandies.

0: El músic vendrellenc Adrià Grandí ha publicat Gràcies, un disc de variacions de viola de roda que s'ha gravat en un pla seqüència, és a dir, sense afegits ni edicions. La peça es pot aconseguir tant en format digital com en una edició limitada de 100 casets, amb un embalatge únic i alhora també personalitzat.
1: Des de fa temps, Grandí ha fet de la viola de roda el seu principal mitjà d'experimentació musical, formant part de diferents projectes i enregistrant gravacions on ha experimentat amb altres elements com els sintetitzadors o la música electrònica. A Gràcies, però, el músic nascut a Sant Fruitós del Bages, però resident al Vendrell des de fa temps, ha plantejat una composició diferent, mirant d'usar els mínims elements possibles.
2: El que he anat buscant és escriure una peça on la viola de roda tingués els mínims elements possibles, però on la ressonància i l'espai que on s'interpreta fossin, aportessin una part més d'aquest constructe artístic i sonor que ha acabat sent Gràcies.
1: Aquest espai el va trobar a Mas Arbonès, en una cambra de planta rodona amb sostre esfèric, on el músic va fer l'enregistrament del disc el passat novembre, amb l'ajut de Javier Saltú. La gravació va ser la culminació del treball de creació fet durant un any, on el músic va decidir deixar de banda la improvisació que el caracteritza.
2: Durant un any el que vaig anar fent és anar revisitant una idea molt, un motiu molt senzill, de molt mínim, i li vaig anar com donant idea, la idea, una idea clàssica de què és el tema i variacions, de com aquest tema, aquest motiu tan senzill, el podia anar allargant, el podia girar.
1: El resultat és una peça en un pla seqüència enregistrada en directe, sense afegits ni edicions, que vol ser la foto d'un moment. Una proposta totalment allunyada de la immediatesa i la fugacitat dels temps actuals.
2: Estem molt poques vegades escoltem discos sencers o estem escoltant música sense fer res més. Estan totalment atents a la música. El que jo vaig proposar és tota aquesta idea. Són només 18 minuts, no és una llargada considerable d'una hora, sinó que són 18 minuts on hi ha un discurs que comença i acaba, i on aquesta escolta continuada doncs et fa entrar en aquest món de, potser de vegades, de repetició, d'un mateix color, d'un mateix àmbit.
1: La singularitat de Gràcies es mostra també amb la seva edició física, limitada a 100 unitats, en què Grandia ha optat pel format de caset, amb un disseny de Miguel Ángel Cuesta i un embalatge personalitzat per cada unitat.
2: Al final, doncs, vaig decidir fer amb cinta de caset, una cosa que, doncs, que ja crec que el 90% de les cases ja no n'hi ha, però sí que es pot escoltar i té força qualitat, no? Que també remet a un temps on jo vaig començar a escoltar molta música i molta de la música que m'ha acabat formant i que retorno amb aquest disc, que es diu Gràcies. Gràcies és això, és el retorn de tot el que a mi m'ha donat la vida i tot el que m'han donat els meus companys i ser viu, no?
1: L'obra també es pot escoltar digitalment a través del Bandcamp de l'artista, que a més ha posat a disposició de tots els interessats les partitures de la peça, tant en format digital com en edició impresa.
3: Els esports en Jordi Graell.
4: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'handbol. L'handbol Vendrell ja coneix els seus calendaris de cara a la temporada vinent. En el cas de l'equip masculí del Vendrell Resta Tècnic, ha quedat enquadrat al grup B de segona catalana, repetint el format d'enguany amb una lliga de 16 equips, on en pujaran 3 i en baixaran 3. Els vendrellencs debutaran el cap de setmana el 26 i 27 de setembre al Pavelló Municipal contra la Salle Montcada C, mentre que tancarà la temporada el cap de setmana del 15 i 16 de maig a casa contra el Sant Joan d'Espí C. De fet, tant la Salle com el Sant Joan d'Espí seran dels pocs equips amb els quals tornaran a coincidir aquest curs, juntament amb el Joventut 25 de setembre de Rubí, l'Embol Molins i el Tortosa Café Arabo. La resta de rivals seran el Creu Alta Sabadell, Amics de la Canonja, Tarragona Embol Club, Club Embol Sant Llorenç B, Club Embol Martorell B, Vallac de la Llagosta, Ràpid Cornellà B, Club Embol Sant Just, Club Embol Amposta i Xalito Esportiu Castelldefels B. Pel que fa a l'equip femení del Vendrell Evolution Time, formarà part del grup A de Primera Catalana, amb un canvi de format. Després que aquest curs, les vendrellenques disputessin una fase prèvia amb 10 equips que servia per determinar la segona fase. Enguany, jugaran una lliga regular amb 100 equips on debutaran el cap de setmana del 26 i 27 de setembre al Pavelló Municipal contra el Ràpid Cornellà i acabaran el cap de setmana del 15 i 16 de maig a casa contra el Sant Esteve Sarrovires B. Curiosament també, l'últim contrincant d'aquesta temporada a la Copa Federació. La resta de rivals seran el Tortosa Vicmat Major, Tarragona Embol Club, Sant Andreu de la Barca, Amics de la Canonja, Embol Club Perelló, Salle Montcada B, Embol Molins, Club Embol Sant Llorenç de Sant Feliu, Embol Claret Gràcia, Club Embol Vilanova, Club Embol Sant Andreu, Club Embol Montbui i i sents bé.
5: El temps amb Marc Rodero.
0: I parlem de la crònica del temps, d'un temps marcat per la temperatura i per algun cap de setmana diuen que ha de ser excels. Marc Rodero, bona tarda.
6: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
0: Sovintegen ja molts actes previs de festa major, per exemple, per dir-ne un, el nostre foc, i per tant, bonança, no?
6: Totalment. No haurem de preocupar-nos pel que pugui vindre de dalt, perquè esperem un cap de setmana en conjunt que vindrà dominat per l'estabilitat. Si més no, a casa nostra, alguna cosa canvia cap a l'àrea del Pirineu, Prepirineu, amb alguns ruixats de tarda, però en conjunt el temps es manté força tranquil. Si avui mirem amunt, veurem una cosa que és cel i que és de color blau. Avui podríem dir que davalla aquesta pols en suspensió, que no vol dir que desaparegui, i això ens permet veure una miqueta més el celatge respecte al que veiem aquests darrers dies. També ha fluixat una miqueta la calor. Avui no ha estat tan desmesurada ni tan desfermada com dies enrere, i per tant, tant avui com el cap de setmana, es notarà aquesta davallada en les temperatures, que no vol dir que no faci calor, perquè estem en plena canícula, però sí que és cert que de moment deixem enrere aquelles temperatures tan fora de lloc que hem tingut aquests darrers dies. Per tant, cap de setmana, Víctor, que vindrà dominat per l'estabilitat, pel sol, per calor de ple estiu, lògicament, però una miqueta més controlada i amb menys pols en suspensió.
0: Això pel que fa referència al cap de setmana. Si entrem ja la setmana vinent, quines són les perspectives?
6: Doncs també es veu tranquil·la. Vèiem alguna coseta per Santana, però sembla que s'ha desdibuixat. Tornaran a pujar una altra vegada les temperatures i estem fent el seguiment, podríem dir que més acuradament, per veure quina temperatura tindrem els dies del gruix de festa major, 25, 26, 27. Caldrà veure-ho, però els mapes apunten que de nou tindrem una notable pujada en les temperatures. Pluja no, tampoc ruixats de tarda, però sí que albirem una nova repuntada en els mercuris.
0: Doncs res, l'última pregunta. A la platja hi podem anar amb tranquil·litat, no?
6: De moment sí. Atenció una miqueta a la situació marítima, perquè tot i que es manté tranquil·la, la marinada es reforça una miqueta a partir de migdia i això fa que s'alteri una mica la situació marítima. Per tant, precaució en aquest sentit. Fem cas sempre a les banderes, fem cas sempre al sentit comú, que de vegades és el que més funciona, però vigilem, vigilem perquè el mar, amb aquesta situació de marinada una miqueta reforçada, poden haver-hi, doncs, aquestes corrents que puguin... moltes vegades es donen i que no veiem.
0: Això sí, sí, i que juguen males passades moltes vegades.
6: Exacte.
0: Doncs, Marc, de moment ho deixem aquí, et desitgem bon cap de setmana, ens trobem dilluns ja per començar a perfilar-ho tot plegat. Gràcies, com sempre, que tinguis molt bona tarda. Doncs amb aquestes previsions que ens indiquen sol i bon temps, nosaltres acabem aquesta edició de les notícies emplaçant-vos a continuar informats a través d'aquesta mateixa sintonia. És la de Ràdio El Vendrell. La trobareu a través de la FM, però també a través de la nostra pàgina web, on trobareu la ràdio online. Com diem sempre, les notícies no s'aturen, i és per això que l'actualitat de darrera hora la trobareu a xarxes socials, a Facebook, X o Instagram, com no també a la nostra pàgina web, com dèiem, i alhora també aquestes i altres notícies il·lustrades amb imatges a través de la sintonia de la televisió local. Que tingueu un molt bon cap de setmana.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament l'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre, l'endemà, justament de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit aquest divendres amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat. Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant els creixents casos de corrupció que afecten el PSOE, Junqueras ha admès que se senten decebuts, però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar la legislatura. El líder republicà, a més, ha instat a Junts i a la resta de partits que van facilitar la investidura no deixar caure el govern per barrar el pas a PP i Vox.
3: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ya hemos conocido en otros momentos de la historia.
2: L'Espai Natural de les Olles, entre Horta de Sant Joan i Bot, estrena aquest cap de setmana un nou sistema de regulació d'accés. L'objectiu és limitar la massificació a la zona. Tot plegat després d'un estudi de capacitat de càrrega que conclou que l'espai no hauria d'acollir més de 100 persones i en algunes ocasions n'ha arribat a 400. Per tant, l'accés continua sent lliure, però l'aparcament només es pot utilitzar amb reserva prèvia. Xavi Ortuño és alcalde d'Horta i Núria Molet és alcaldessa de Vot.
4: Com a molt no hauríem de sobrepassar mai les 100 persones al mateix moment i sobre això nosaltres establim uns aparcaments perquè l'entrada a l'espai és lliure, com si diguéssim, si un ve caminant o d'això, però podem corregir els aparcaments.
5: El cost de l'aparcament és de 5 euros per la franja de matí, de 10 a 2, i de 5 euros per la franja de tarda, de 3 a 7. Llavors, per part dels ajuntaments, aquí el que farem és fer revisions de que els cotxes que hi han aparcats, les matrícules coincideixen en els cotxes que han fet la reserva prèviament per estar aplicatiu.
2: I el Memorial Democràtic recupera dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. La informació rescatada dels papers de Salamanca, inclosa ara la base de dades dedicada a aquestes persones que van combatre el feixisme de manera voluntària, s'ha presentat avui, que fa precisament 90 anys que va començar la Guerra Civil, el que s'ha fet a l'Arxiu Nacional de Catalunya. I els Mossos van detenir el dia 13 dues dones de 41 i 36 anys per un delicte de robatori en força a domicilis i 6 furts a una d'elles, a més de 2 delictes de recaptació. El total de les joies sostretes arriba a 390.000 euros. Una d'elles era treballadora de la llar d'aquestes cases on es van sostreure les joies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté l'alerta davant la persistència d'un elevat perill d'incendi forestal, sobretot a partir de dilluns a bona part del territori amb l'entrada de la tramuntana. Hi ha condicions extremes a 33 municipis d'11 comarques on s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa i un perill molt alt a 196 municipis de 17 comarques en nivell 3. La previsió del Meteocat també és de calor intensa, no tan elevada com els darrers dies, però es manté l'avís de calor nocturna per aquest cap de setmana, sobretot als extrems nord i sud del territori, principalment al Baix Empordà, i al Gironès. Mentre creix la preocupació a Aiguamúrcia, al Camp, pels 5 incendis que s'han declarat a la zona la darrera setmana, des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància als termes d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles d'incendi. La principal hipòtesi és que els incendis han estat provocats i els Mossos d'Esquadra busquen un possible piròman. L'alcalde Òscar Cendra ha fet una crida avui a la calma i la responsabilitat ciutadana i demana als veïns estar ben atents al foc que ha cremat 162 hectàrees. I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que ara és el moment de convèncer la resta de grups parlamentaris de que la proposta amb Esquerra del nou govern de finançament és bona per Catalunya. Paneque ho ha dit en una entrevista amb els companys de Canal 21 Ebre, on també ha assegurat que un cop aprovats els pressupostos, ara el govern té el deure d'executar-los amb la màxima celeritat.
2: Catalunya necessita un finançament major del que té en aquests moments. La proposta pactada amb Esquerra Republicana és una bona proposta per Catalunya i per la resta de comunitats autònomes, perquè en realitat ajuda a totes o a reduir aquesta diferència de finançaments que hi havia entre comunitats. I per tant ara és el moment de convèncer aquells grups parlamentaris que han de facilitar la seva aprovació i tramitació al Consell de al Govern de Madrid i al Congrés de Diputats.
1: Precisament avui el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, en un acte a Madrid ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar la legislatura i fer possibles reptes com els pressupostos, el nou model de finançament i la condonació del deute del fons de liquiditat autonòmica. Darrer punt, el Festival Grec commemora el 50è aniversari de la Sagrada Família amb l'espectacle Arrels de Llum. Es tracta d'un recorregut sonor que viatja des del segle XIV fins al XXI. Les veus del Cor Cererols, dirigit per Marc Díaz, es fusionaran amb Lídia Pujol i Maria Arnal. Es pot veure des d'ara a les 10 en directe per BTV i a la plataforma d'aquesta casa, La Xarxa Més.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: Estem en plena setmana del Festival Internacional de Música Pau Casals, aquest 2026, però a més coincideixen moltes coses com ja passen aquest any 2026, perquè és el 45è aniversari, poca broma, del propi festival, però també es commemora i es celebra el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, i de fet el festival o la programació del festival té molt a veure amb tot plegat. I crec que aquesta ja és una entrevista ja clàssica i tradicional, que és una mica la representació de la programació i de la part artística o iconogràfica de tot el festival. I ara explicarem per què, tot i que ja us ho podeu imaginar. Perquè fa la programació, l'Auditori Pau Casals, l'Oriol Toldrà. Oriol?
1: Molt bona tarda.
0: Com va això?
1: Molt bé, sí? De veritat. Content de seguir, com sempre.
0: Gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Gràcies per convidar-me.
0: I el que dèiem, també un clàssic que ens acompanyi amb aquesta visió artística qui s'encarrega de posar imatge al festival, que és la Marina Durany. Marina, com estàs?
2: Molt bé, sí? Contenta d'estar aquí.
0: Sí. Gràcies per acompanyar-nos, de veritat. A més que ens agrada molt, justament, que és el que tu fas, que és una mica explicar amb el teu univers, que és inesgotable artísticament parlant, una mica com veus la figura Pau Casals, com veus la música, com veus una mica l'art, també, no? I també crec una mica com veus la societat actual, sí o no? Marina?
2: Sí, sí, sí, aquí va, sí.
0: Doncs ara una mica intentarem parlar tot plegat. De fet, això, estem en plena setmana del festival, ja s'han fet els concerts inaugurals, hem tingut concerts durant tota aquesta setmana, encara en queden uns quants també d'importants aquest proper cap de setmana, però és òbvi que la primera pregunta és aquesta, Oriol, com està anant i com és la valoració d'aquests primers dies?
1: Home, la veritat és que realment un festival com aquesta celebració del 150 aniversari realment està tenint una forta acollida, la veritat. Sí que és veritat, i se m'ho dir, que tenim, com sempre, hi ha aquesta supeditació, aquests esdeveniments grans, esportius, que això tampoc ajuda gaire.
0: Ah, clar, és veritat.
1: M'entens? Però, bueno, tot, malgrat això, realment, sí, això és una cosa així.
0: Sempre, bueno, ni ho defensaré ni ho denunciaré, però que sempre sigui present el futbol en tot.
1: Correcte.
0: Oida,
1: ja no només en el festival, sinó sí, en el festival perquè hi ha el mundial, però la resta de l'any també ens passa. O sigui, tot i així, la resposta realment està sent molt, molt bona. Realment les propostes i la manera que s'ha enfocat el festival era, jo crec que de justícia celebrar aquest any aquesta celebració del violoncel tenint en compte aquest 150 aniversari. Jo crec que els cel·listes que estan venint i que estan interpretant les peces, crec que bastant més icòniques que, o les més icòniques que Pau Casals també interpretava, doncs jo crec que està tenint molt bona rebuda.
0: Molt bé.
1: Perquè estem a l'Equador.
0: Sí, estem entre mitges.
1: Ja podem dir-ho.
0: Exacte. Podem dir que a causa d'aquest 150 aniversari podem dir que la majoria de programacions o d'espectacles, de concerts, són de cello. Són de violoncel.
1: Correcte. Aquest any venen, a diferència dels altres anys, venen 6 cel·listes protagonistes, per dir d'una manera, i realment, clar, són personatges que han estat, o músics que han estat molt lligats a Pau Casals, sobretot el de Miklos Perendi, que va ser el darrer deixeble de Pau Casals, que va rebre lliçons de Pau Casals de violoncel, però hi ha altres de més joves, sobretot el del darrer concert, que és l'Ettore Pagano, que és el que ha guanyat el concurs internacional Reina Elisabet de Brussel·les, i que enguany la gran sort que tindrem és que aquest gran o aquest jove artista vindrà a interpretar un concert amb el violoncel de Pau Casals, que és una de les sessions que ha fet la Fundació amb aquest xiquet.
0: Que serà aquest proper dimarts 21, eh?
1: El dimarts 21. Yes. És el concert de cloenda d'aquest festival i que realment és molt important. Ja puc dir que les entrades estan esgotades ja fa dies.
0: Home, la particularitat de tornar a escoltar el violoncel, perquè l'hem escoltat no fa gaire, eh?
1: Bueno, no fa gaire, no fa gaire. L'altre dia ho grava, 2015.
0: Bé, no, però va tocar ara quan vam fer la presentació.
1: Vols dir la presentació.
0: La presentació del Tívoli,
1: No, però l'Auditori va venir el 2015.
0: A la part de l'Auditori, sí. El 2015, l'última vegada.
1: Sí.
0: Clar, sí, sí. Jo ara vaig a la part més d'anècdota i tal, eh? Clar, logísticament, transportar un instrument amb el valor simbòlic que té, no deu ser fàcil, oi?
1: Bueno, més que per un tema de logística, més que per un tema de responsabilitat.
0: Ja, bueno, això em refereixo.
1: Però, els evidentment, com qualsevol altra cosa material, per dir-ho d'una manera, per dir-ho així una mica, tenen assegurances, evidentment, has de tenir... Ja. I el transport, els cel·listes habituals, sigui el de Pau Casals o sigui el seu, el transporten habitualment bé, o sigui que hi ha ben coberts...
0: Val.
1: Però la responsabilitat sí.
0: És això, aquest pes, no? Suposo que sí. L'instrument d'en Pau Casals, ostres,
1: Sí, això és veritat.
0: Bé, doncs bé, el tornarem a escoltar
1: sí.
0: a l'auditori després del 2015 i després de la presentació de, d'aquest any, Pau, que
1: Correcte.
0: Es va fer ja fa un parell de mesos.
1: Sí, bueno, no?
0: Bueno, passa el temps ràpid. Passa el temps ràpid.
1: Sí, sí.
0: És un dels concerts destacats, aquest de Cluenda, però també hi ha un concert molt especial, que és aquest mateix divendres,
1: Correcte.
0: Que una mica també persegueix aquest esperit que tenia en Pau Casals, que és aquesta part popular que ell també defensava. I de fet aquest divendres és aquest
1: Correcte.
0: Concert popular altra vegada des de la plaça Nova, oi?
1: Correcte, aquest any realment ho hem fet diferent, però sí que és veritat que diferent, i perquè a banda que l'hem avançat mitja horeta més, és el concert que, el que els intèrprets que tenim nosaltres de l'orquestra Pau Casals, que és tota aquesta gent que des del dilluns passat, dia 13, van arribar i van estar i estan treballant aquí totes les peces que interpretaran sobretot el dia 20 i el 21, fan un concert a la plaça Nova, a l'aire lliure, per la gent del Vendrell, per veure aquest festival, aquestes interpretacions que es fan a l'auditori, però també que en aquest cas es fan a la plaça Nova per tothom que pugui veure o que no estiguin avesats a anar habitualment a l'auditori. Allí es veu molt, crec que d'una manera molt interessant, es veu aquesta proposta. I a més ho enllacem, que just han acabat, quan acabin els músics d'interpretar a dalt de la plaça Nova, a dalt de l'escenari de la plaça Nova, anirem caminant fins al local dels Nens del Vendrell i allí fem un acte, com diríem, de germanor o d'intercanvi, i aquests mateixos músics interpretaran un parell de peces en el local dels Nens del Vendrell, perquè el que sí que volem respectar és que ells a 9:15 comença l'assaig i tenen una feina molt important de cara a la festa major, per tant, farem aquesta interpretació allí al local dels Nens i a continuació els músics podran assistir a l'assaig, veure l'assaig. Si volen participar, però sobretot veure l'assaig. I clar, és una manera de difondre a nivell mundial aquesta figura o aquesta tradició dels castellers que no ho saben. Clar.
0: No, i tant, és clar,
1: tenim,
0: interessantíssim.
1: Clar, tenim músics de Canadà, del Japó, d'arreu del món. I que
0: al·lucinaran,
1: Sí,
0: al·lucinaran.
1: Aquesta és la intenció, també.
0: A més, això, també ho podem lligar amb els 100 anys, amb el centenari.
1: Bàsicament.
0: Des de Vendrell, com dèiem, és un any d'esdeveniments
1: de
0: i de celebracions. I que, bueno, jo crec que és bo que es vagin lligant, no? També, d'una manera o altra.
1: Sí, sí, no. Aquesta és la intenció, és a dir, quan el festival estigui més lligat amb les activitats del Vendrell, millor, i amb la societat vendrellenca, millor.
0: No,
1: tot i així, hi ha bé molta gent de Vendrell als concerts, però és una manera també de tenir més lligams amb d'altres entitats que potser a vegades, pel que sigui, doncs no s'hi arriba.
0: Sí, sí, sí, sí. Marina, pots participar sempre que vulguis,
2: Ah, no, jo escolto.
0: Encara que hem anat per aquí i hem parlat de la programació d'aquest any, et convidem a que participis i diguis la teva, també com a músic professional que ets, s'ha de dir, i que sempre has viscut molt de prop. Segur, clar, des que t'encarregues de posar imatge, també suposo que és una manera també de participar d'un festival d'aquestes característiques, no?
2: Clar, bueno, és el que se'm va demanar el primer any, no? Aquest és el tercer. Recordo l'Oriol dient, fes que la imatge ajudi no? a fer arribar el festival a les persones, no? Que a vegades una mica és el que passava, que quedava una mica com apartat, no? A vegades la música clàssica pot quedar una mica apartada, tot i que jo crec que ja la música clàssica ja fa temps que roda molt més oberta amb altres arts. Utilitzem moltes altres disciplines artístiques.
0: Per sort, això és bo, també, no? Que tot es vagi obrint, que tot es vagi airejant, no? Que es vagin obrint portes, es vagin obrint finestres. En definitiva, perquè la música pugui arribar a tothom. Que ningú trobi una frontera, no? Amb ganes de participar o d'anar al festival Pau Casals o anar a qualsevol festival dels molts que es fan a tot el territori, no? Que no sigui un...
2: Clar, no, bueno, jo pensava... Ara, bueno, ja entro la meva...
0: No, parlo una mica. Marina, per això has vingut,
2: Per això he vingut. No, que l'art no serveix per viure'l, no? L'art serveix per saber per què estem vius.
0: Ja.
2: No? I aquesta frase em venia com molt forta de... en el cas, bueno, parlo una miqueta de l'obra, no? Que pot semblar senzilla perquè té aquesta senzillesa i aquí rau també la seva força.
0: Val.
2: Són dos colors, no? I el blanc i l'or. L'or, no? Què passa amb aquest or? Tot és molt daurat. I vindria a parlar una mica de... no de l'or que busca tothom avui dia, exterior, sinó l'or interior, no? Aquesta és una obra artística que vaig fer ja fa un any. Això vol dir que no l'he fet pel lema... però que també encaixa.
0: Doncs ha lligat molt bé, doncs. Jo pensava,
2: també encaixa. Sí, passa que jo sento que, per exemple, els instruments necessiten ser cantats per ànimes, no? O sigui, un instrument mai tindrà el valor que necessita les persones, no?, per ser cantat. I aquí vindria a ser el cant d'una ànima, no? Aquest or interior que portem a dins i que no el trobarem mai a fora, no?
0: Sí, sí, sí. Ostres, clar, és que, amb el cap, perdoneu, crec que ho puc explicar, Abans de començar a gravar aquest espai, aquesta conversa, jo parlava amb l'Oriol, tenim fa molts anys que ens coneixem i col·loquialment parlem de moltes coses, i jo li deia, ostres, quin valor té l'instrument de Pau Casals, no? I em deia, és que té un valor incalculable, no? És que no es pot valorar quant val aquest violoncel. Mm. I ara em venia al cap això, no? De dir que a vegades jo he tingut aquest error, no? Dir quant val això, quan el que tu deies, encara que sigui or i encara que tingui aquesta lluentor, no és pas el valor econòmic, sinó que és el valor que li podem donar, això, emocional, espiritual, no?
2: Clar. Bueno, i això una mica, a mi, que és del tercer any, que és el que més m'ha impactat de la figura Pau Casals, si és veritat o no, doncs clar, com que ens queda lluny, però bueno, el que m'ha inspirat més és aquest valor com a ésser humà, no? I això que deia ara, l'art ens serveix per saber per què estem vius. Un cop connectes amb aquest tresor interior que tens a dins, ets afortunat, com ell devia ser afortunat, perquè és evident que ell va descobrir el valor de ser viu i per això respectava totes les vides i podia detectar les injustícies i utilitzava la seva veu per cantar precisament aquestes injustícies que hi havia. Per què tenia tanta força la veu de Pau Casals, no? Perquè músics bons n'hi ha molts i n'hi ha hagut moltíssims, no?
0: Sí, sí, sí.
2: Per què el cant dels ocells ha pres tanta importància? Doncs per la persona que hi havia darrere.
0: Clar, sí, sí, sí.
2: Sí,
0: clar,
2: fins i tot diré que la música és increïble, però és que som nosaltres els que estem fent les... Nosaltres som persones, tots, i som actives, no?
0: Clar.
2: I aquest or interior que ell perfectament coneixia va donar veu, no? Un violoncel necessita ser cantat, necessitem la veu, va donar veu. Aquells que tenien veu però no eren escoltats, ja. Perquè tan important és cantar com ser escoltat.
0: Sí, sí, sí, clar, no? Clar, clar.
2: I és molt important que tot allò que es faci, tant que sigui un festival, una exposició, qualsevol cosa, realment entenguem el valor de l'ésser humà, de la persona. Sí. Que no ens desviem precisament amb voltant, no? Sí. Amb això, quan va el violoncel?
0: No.
2: És un tros de fusta.
0: Sí. Sí, clar, si el valoréssim per pes, no?
2: Per exemple?
0: Si el valoréssim per pes, potser la fusta sí que és bona, no ho sé, suposo que sí, però si ho valores per pes, bueno, sortirà un preu. Però aquest valor, i és que clar, l'Oriol li en sap molt d'això, i per això no m'ha dit cap tipus de número, tonto d'allò de preguntar-lo.
2: No.
0: En aquest sentit, clar, és que no es pot calcular, no té valor, perquè justament el que tu estàs explicant ara mateix, no té valor per això, perquè el valor va més enllà de l'econòmic,
2: I més crec, bueno, clar, aquí en aquest cop hi ha or i és molt simbòlic, perquè jo faig bastantes coses més aviat simbòliques, em surten sense voler, però crec que el simbolisme no és realista, no? La imatge que hi ha. El simbòlic sempre travessa i va molt més a l'inconscient.
0: Val, sí, sí, sí, sí. Clar, veiem l'element del violoncel, per suposat, que és, suposo que és l'iconografia màxima d'en Pau Casals, aquest ocell...
2: Sí.
0: No sé si té a veure amb el cant dels ocells, que ara em feia referència o no, un ocell, no sé si hi ha un tipus de referència.
2: És que realment el cant dels ocells és el que realment identifica, no? També les suites de Bach i moltes coses que identifiquen com els arbres, com la naturalesa, no? La natura. Jo crec que tant l'art com la natura serien les coses que ens connecten amb aquesta part interior.
0: Sí.
2: I també sento això que un cop tu connectes amb el teu, et sents tan afortunat de poder-ho compartir amb els altres, que hi ha una altra cosa que crec que Pau Casals devia sentir molt, molt, molt a dins. És que quan tu et sents això, no et sents superior a ningú ni inferior a ningú.
0: No, clar.
2: Una cosa que jo crec que estem fent una societat bastant miserable, abans que m'has dit, parlem una mica de la societat, perquè sembla que hi hagi estratosferes de persones, no?
0: Ja.
2: És que hi ha la mateixa gent es posa per sota dels altres i hi ha gent que es posa per damunt dels altres i tenim la por de perdre un lloc en concret quan en realitat no hem d'escalar enlloc, no estem per sota enlloc, estem tots trepitjant la mateixa terra.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: No? I que si avui tinc veu, perquè m'has convidat, Pere, que t'agraeixo, no? Doncs que serveixi per ser activa en el que dic, no? Que no ens quedem en la passivitat. Que abans hem comentat, no? Que omplir-se la boca de frases de Pau Casals no et fa una persona de pau.
0: Mm. No, clar.
2: És que hi ha molta part activa, passiva de les persones, de que Gandhi, John Lennon, Pau Casals, no? Aquests són les grans persones de pau i ens anem repetint frases, però quan tens una injustícia al davant, què fas? Mm. Perquè passen davant de les nostres...
0: Sí, sí, sí.
2: Passen aquí mateix.
0: Correcte.
2: Aquí mateix segurament hi ha alguna injustícia, no?
0: Clar. Treure el mòbil i gravar-ho.
2: per exemple.
0: Perdona, perdona que ho simplifiqui així, però també és un, és, jo crec que és un símptoma d'avui en dia, no? Quan davant de qualsevol situació, en comptes de córrer a ajudar, el que es fa és treure el mòbil i gravar-ho.
2: Sí.
0: No? És que ja és, una mica, és un exemple, ja.
2: Passiu i covard.
0: Correcte, no? correcte. I és una mica també com el missatge de Pau Casals, que són missatges universals, que per desgràcia no caduquen mai i sempre són presents. El missatge que feia Pau Casals fa 100 anys, tirant rodó, és molt present avui en dia, per desgràcia. I avui encara més. I per desgràcia ho continuarà sent, m'imagino, d'aquí 100 anys, no?
2: Però jo crec que falta la part activa.
0: Ja, clar, és a dir, sí, deixar d'això, de parlar de tal i d'aquests personatges i de fer política amb aquests personatges,
2: clar,
0: per realment no començar a fer acció.
2: Total. Jo crec que tothom té la seva responsabilitat a la vida. Uh-huh. I la responsabilitat passa a ser per ser actiu i fer alguna cosa. I jo crec que aquest món millor que volem no ens el regalaran, no ens el trobarem, l'hem de fer entre tots.
0: Sí, entre tots.
2: Vol dir, i per això parlo de l'or de dins, l'art és molt necessari per totes les persones i no pot estar apartat, perquè tant l'art com la natura fa, i jo crec que Pau Casals, la música, o sigui, el va fer connectar amb aquesta veritat,
0: clar,
2: que és el per què estàs viu, per què estem vius.
0: Sí.
2: I és molt bonic. Un cop et connectes així, no pots fer mal al del costat. I ara és la unió de veritat. O sigui, tu et connectes amb això i vaig a un festival, escolto música, no vull esperar una gran execució. Vull que connecti amb aquesta part interior meva que connecta amb tothom.
0: Sí.
2: En canvi, doncs, com que hem parlat del Mundial, una pilota no ens uneix, és una falsa unió, perquè al final són uns contra els altres.
0: Ja, sí, no deixa de ser una competició, no? Tot i que a vegades intenten allò, esportivitat, però no. En el fons es persegueix una victòria. És cert.
2: Clar.
0: Però almenys la música o l'art, com a reivindicació també, no?, en certa manera, no? És a dir, de poder donar aquest altaveu i de poder expressar, que segurament devia expressar el seu dia en Pau Casals,
2: clar,
0: doncs això, aquestes injustícies socials, polítiques, deixeu-me tornar a dir, i almenys a través de la música podem arribar. No?
2: A Pau
0: potser
2: Casals,
0: més d'altres posicions no, però amb la música sí.
2: Clar, ell s'ocupava de que la música arribés a tothom. Mai va fer que un, no?, una barrera.
0: Clar, no està clar.
2: Ell realment sabia, perquè sabia el bé que li havia fet a ell.
0: Sí.
2: No tothom té la sort, no sé, per exemple, m'explicava quan vaig anar a conèixer l'Enriqueta, la seva neboda, que la seva àvia, o sigui, la mare de Pau Casals, en el costurero aquest on tenia això, ella hi tenia llibres.
0: Ah.
2: La mare de Pau Casals llegia moltíssim.
0: Uh-huh.
2: I clar, a vegades no... I bé, que cosí, que a mi m'agrada molt, també té la seva...
0: Sí. És que realment, qualsevol tipus d'expressió,
2: Sí.
0: La podem anomenar artística o no, però això és una expressió, no? Allò que et surt de les mans, que surt de dins, que neix una mica de la teva creativitat, i és això, no? I és una manera d'expressar, de posar,
2: clar,
0: de culturitzar, si podem dir-ho així, no?
2: Perquè cantar, jo crec que cantem tots, en el fons.
0: Sí.
2: Però hi ha una part que és molt important, és ser escoltat.
0: Clar.
2: I Pau Casals era escoltat. Jo crec que, per exemple, ara una part de la població més fràgil a no ser escoltada són els infants.
0: Clar.
2: Ell n'era conscient. O sigui, ell, no? Que tu, Vera, parles i vols ser escoltat, no?
0: Sí, clar.
2: I l'Oriol també.
0: Sí.
2: Perquè això sana molt. Poder escoltar... A vegades hi ha gent que li costa tant poder explicar alguna cosa,
0: clar,
2: doncs quan l'expliquin podem... ens hem d'escoltar tots.
0: I tant. Saber escoltar, evidentment, saber parlar, saber comunicar, però saber escoltar, que és importantíssim. Ara ets tu que estàs callat.
1: Bueno, l'estava escoltant amb ella.
2: Sí, no,
0: perdó. Tot bé que es quedem sense temps,
1: Estic fent el que realment està dient ella, és veritat.
2: M'estava escoltant.
1: És molt interessant el que estava dient.
0: Clar, en aquest sentit, jo convido la gent que segueixi la Marina Durany a través de xarxes, a través de la seva pàgina web, a través d'allò que fa, perquè no pares de fer coses, una mica per seguir-la, aquesta manera de fer i de pensar que tens, que tant ens agrada, i que la gent no perdi pista. Marina Durany, més enllà de festival, és obvi, però que la seva riquesa artística és molt àmplia, artística, musical, pictòrica, il·lustrativa, és molt àmplia. Marina, gràcies per venir, de veritat. Gràcies per venir.
2: Gràcies, Pere.
0: I Oriol, el que sí que poden seguir és el Festival de la Música Pau Casals, a la pàgina web de l'Auditori, poden seguir la programació, els concerts que queden aquest dissabte, aquest divendres, aquest dissabte, aquest diumenge, aquest dilluns i aquest dimarts, que encara queden propostes interessants.
1: Correcte. Sí, auditoripaucasals.cat, tota la informació i els esperem.
0: Perfecte. Gràcies per venir. Un plaer conversar amb vosaltres.
1: A tu, igualment.
0: Que vagi
2: gràcies.
0: Bé.
1: Adéu.
2: Thank you.
3: dia, de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
4: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès. Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
4: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
7: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
0: Però espereu, abans d'entrar justament en contingut, deixeu-nos que us proposem justament aquell punt i aquell lloc on tota la família sempre, sempre, sempre es posa d'acord. És evident, és per anar a PortAventura World, PortAventura Club, que estrena, a més, una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada amb un nou passi que es diu Pioneer Pass. És el més exclusiu i el premium, vaja. Així que descobreixo tot plegat a PortAventuraWorld.com.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: L'advocacia al món jurídic i legal, m'atreviria a dir, fet ràdio, fet secció de ràdio, però així, d'aquesta manera divulgativa, propera i com més entenedora, i ho és, eh? I la més entenedora possible per poder parlar-ho i explicar-ho en diferents terminologies. Qui ens ajuda a aconseguir tot això des de l'il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona, la Begoña Cajaravilla, que ja ens acompanya. Begoña, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Apropant, no? És el que ara volia dir, apropant i fent ràdio amb un tema i que ho destaquem en cada ocasió, que pot semblar allò com molt seriós, molt de llosa, com molt poca broma, però en canvi ho podem parlar així obertament, senzillament, properament, perquè justament vosaltres voleu que sigui així, eh?
1: Sí, sí, i de fet... Ens hi trobem també, almenys jo, que fa molts anys ja que estic a la carrera, molts, els advocats d'ara intentem que el nostre vocabulari, que sempre ha sigut una mica farragós i una mica protocolari, no?
0: Sí.
1: Quan estem en una sala, almenys jo intento que quan surto el meu client hagi entès el que ha explicat la seva advocada, no? Perquè
0: si no,
1: sobretot quan li estàs explicant el tema al client, no? A vegades has de buscar paraules que siguin més senzilles i que siguin entendibles, perquè pots entrar en col·lapse.
0: No, i tant, s'agraeix. També és lògic, que per una banda nosaltres intentem buscar aquesta part una mica més distesa, però és evident que estem parlant de terminologia en el fons important, amb tot el que suposa burocràticament, estem parlant de lleis, estem parlant de jurisprudències, és a dir que el tema és prou complicat, però per això que s'agraeix molt que es pugui explicar amb facilitat i de manera així senzilla.
1: Sí, és veritat, i gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat, perquè també el ciutadà, quan escolta, doncs, a vegades tu escoltes alguna cosa i dius, oh, que bé, ara ho estic entenent, no? O això m'està passant a mi, no? I m'estava passant i no sabia què era això, no?
0: Sí, que bé. De fet, avui parlem d'una de les teves especialitats, oi, si no m'equivoco?
1: Sí, avui parlem de les custòdies compartides. Quan arriba el moment de les separacions, no? Què hem de fer amb els nens, no? Quin seria un sistema més favorable o menys favorable pel tema de la guarda dels nens, no? Jo abans de començar a parlar de la guàrdia i custòdia, sí que m'agradaria fer un punt, perquè és una de les preguntes que em fan molt al despatx, no? S'ha de diferenciar el que és la pàtria potestat i el que és la guàrdia i custòdia compartida. La pàtria potestat sempre ha sigut compartida.
0: Val.
1: Sempre.
0: Val. Pare i mare, eh?
1: Pare i mare. Això què vol dir?
0: O pare i pare o mare i mare,
1: exacte,
0: eh?
1: Exacte, sí. Són els drets i les obligacions que tenen els pares enfront als seus fills. És a dir, tots dos han d'estar d'acord a on matriculem el nen al col·le.
0: Val.
1: Tots dos han d'estar d'acord si el nen se l'ha d'operar o no, no en els casos d'urgència, que aquí qui decideix és el metge, evidentment.
0: Sí.
1: Tots dos han d'estar d'acord si el nen fa la comunió o no la fa. Clar, aquestes coses sempre han sigut compartides.
0: Val. Sí, quin sigui el règim establert...
1: Sigui quin sigui el règim.
0: Preval això, eh?
1: És això, val? Aleshores, què passava abans, no? Abans teníem un sistema que hi havia una guàrdia i custòdia normalment exclusiva. I era el que nosaltres anomenàvem, els advocats abans, el combo familiar, no? Això que volia dir. Normalment els nens es quedaven amb la mare, es quedaven amb la vivenda on estaven vivint, tota la família, era el pare qui marxava, i el pare tenia un règim de visites que era cada 15 dies, al cap de setmana, i la meitat de vacances.
0: Val.
1: Això s'anomenava el combo familiar, no? El combo família que se la quedava la dona. Que a priori semblava que era, t'ha tocat la loteria, no? Que era el que es parlava. Els divorcis sempre afavoreixen a les dones.
0: Ja, sí.
1: Has guanyat tu, l'home no podia refer la seva vida... I en realitat era, jo sempre ho dic, un regal enverinat, perquè a la dona li suposava tenir la càrrega familiar sencera, la càrrega dels nens sencera.
0: Clar.
1: Això també implicava que la dona hagués de deixar potser la seva feina i agafar feines parcials, on poder fer càrrec dels nens en els horaris de col·le i de... Perquè el pare era aquesta figura de el padre visitante, no? Arribava el divendres, se l'emportava el cap de setmana i diumenge els tornava. I semblava que era, doncs, lo fàcil, no?
2: Sí, sí.
1: I això comportava també pagar una pensió d'aliments i segurament també la meitat de la hipoteca, perquè era on es quedaven els nens i la mare.
2: Val.
1: Això és el que passava abans, no?
2: D'acord.
1: A partir del 2011, amb l'aprovació en el Codi Civil Català, nosaltres tenim el Codi Civil Català.
2: Sí, sí, un codi propi.
1: Va entrar en vigor el llibre segon, on es plantejava la relació, on es tracta les relacions familiars. Aquí comença a introduir-se el principi de responsabilitat parental.
2: Val.
1: Val? D'aquesta manera s'afavoreix a que tant el pare com la mare puguin tenir el mateix dret d'estar o de conviure amb els nens. Això no vol dir que fos d'una manera automàtica que els jutges apliquessin la custòdia compartida, però sí que va a començar a canviar aquest paradigma d'exclusivitat de guàrdia i custòdia exclusiva per la mare, perquè fos de corresponsabilitat, no?
2: Val, 50 i 50.
1: 50 i 50. Les custòdies compartides, a vegades pensem que han de ser-hi al mateix temps, 50 i 50, és a dir, normalment per setmanes, no?
2: Val.
1: De dilluns a dilluns, de divendres a divendres. No és així, tampoc. Nosaltres podem fer guàrdies i custòdies compartides una mica a l'uso.
2: Val.
1: Perquè, clar, hem de conciliar...
2: Clar.
1: Amb els horaris, amb les feines, amb els domicilis... Aleshores, no sempre podem fer una custòdia compartida sencera. A vegades fem custòdies compartides pues, de dijous fins a dimarts. A vegades fem custòdies compartides... una el té dilluns, dimarts, i l'altra té dimecres, dijous, i els caps de setmana són alterns.
2: Alterns, val.
1: Sempre intentem... quadrar o conciliar la vida del pare, la vida de la mare i sobretot la vida dels nens.
2: Val, val, val, que és el més important, eh?
1: Que és el més important.
2: El que més predomina és el benestar dels infants, sempre, això també ha de quedar clar.
1: Sempre.
2: I no està marcat, doncs, és a dir, aquesta amalgama de possibilitats es decideix entre les dues parts, doncs.
1: Clar, a vegades...
2: No ho marca la llei, per entendre'ns.
1: No, o sigui, nosaltres, quan ens separem, podem anar pel mutu acord, o si no tenim mutu acord perquè no ens posem d'acord, malauradament, doncs hem d'anar al jutge,
2: val.
1: I que sigui el jutge
2: qui,
1: valorant les circumstàncies del cas, ha de decidir si podem aplicar una guàrdia i custòdia compartida o és millor una guàrdia i custòdia exclusiva, per exemple. A vegades ens hi trobem que tenim un pare o una mare que treballa a torns, matí, tarda i nit. Clar, conciliar amb una custòdia compartida amb un treball a torns és complicat.
2: És complicat.
1: Però això no vol dir que el pare o la mare pugui dir ja, però jo tinc els meus pares que m'ajuden, o tinc la meva germana que m'ajuda, i pot ser viable una custòdia compartida. O a vegades fem que la setmana que el pare va de nit sigui la setmana que sigui la mare qui els tingui. Però sempre intentem, i sempre s'intenta, que prevalezca l'interès del menor.
2: Sí, sí, sí.
1: Sempre, sempre, no? És el més important. I sobretot, també, perquè aquest paradigma, i jo sóc molt pro custòdia compartida, després si vols t'explico una mica quan funciona i quan
2: val,
1: no,
2: val, val. Sí, sí, sí.
1: Però aquesta figura de que el pare no es volia encarregar dels fills també ha quedat una mica enrere.
2: Per sort ha canviat, canviant, per sort.
1: Exacte, i està canviant, no? Sí. Se li dona aquesta oportunitat als pares a ser pares, perquè també volen ser pares.
2: No, i que és evident, i formar part de la criança, no?
1: Clar, i també hi ha dones que no volen ser al 100% mares. També hi ha dones que ens agrada molt treballar la nostra feina, la nostra vida personal quan no som mames.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Jo tinc dos nens, faig custòdia compartida, i ja són grans i encara faig custòdia compartida, i jo valoro moltíssim la setmana que no els tinc. Sí, i mira que me'ls estimo, eh?
2: Sí, sí, no, està clar, està clar. Està
1: però,
2: clar.
1: Però puc estudiar, puc treballar, clar, puc fer moltes sí. coses. Quan estàs pendent dels nens, pues, mm-hmm. s'ha d'anar a buscar els nostres escolars, sí, fas sí, de, sí, de Uber, fas de...
3: No, la conciliació no és fàcil, ni
1: no,
3: molt menys.
1: No, per tant, això també ajuda molt. Que el
2: sí,
1: pare
2: sí, sí, sí, està clar.
1: També tingui aquesta responsabilitat, mm-hmm. però sobretot també que el pare pugui disfrutar de la criança dels seus fills,
2: clar,
1: no? Que abans
2: clar.
1: No la tenia, no? Mm-hmm. Estava com una mica prohibida i era tot exclusiva per
2: sí,
1: la mare.
2: Sí, perquè no? aquesta herència no, de fa anys d'aquest no, patriarcat, matriarcat, digue-li com
1: qual.
2: Vulguis, no? Del
1: sí,
2: qual
1: sí.
2: la cura dels fills i de la casa sempre requeia en la dona
1: sí.
2: i el pare era un fet productor o proveïdor no, de la llar.
1: Clar,
2: i això, per sort, també està, ha canviat. Ha
1: I
2: canviat.
1: Que quan arribava un divorci, malauradament, l'home patia tot el perjudici econòmic, també,
2: sí.
1: no? Perquè havia de marxar de casa, havia de pagar una manutenció,
2: clar, com dic,
1: havia de pagar una meitat d'una hipoteca d'una casa en la que no vivia,
2: uh-huh.
1: i s'havia d'anar a buscar un lloguer, o s'havia de tornar a casa dels pares, perquè econòmicament no podia afrontar tot això, no?
2: Sí, sí.
1: Ara, amb això, també ha canviat, no? Quan hi ha una custòdia compartida i els progenitors tenen més o menys la mateixa, el mateix ingrés, els mateixos ingressos,
2: uh-huh.
1: ja no s'ha de pagar una pensió d'aliments.
2: Val.
1: A vegades sí,
2: uh-huh.
1: a vegades sí, perquè a vegades l'economia és molt diferent.
2: Uh-huh.
1: Tot i que estiguem amb un 50%, no cobrem igual.
2: Yeah.
1: I potser la dona cobra una mica menys, o l'home uh-huh. cobra una mica menys. Per tant, això s'ha d'equilibrar
2: uh-huh.
1: i un dels dos sí que ha de fer una miqueta més i ha de pagar pues, o una pensió d'aliments o
2: Val.
1: Les despeses dels nens ja no és un 50-50, sinó que paguem 70-30, les extraescolars, el repàs, l'anglès, doncs un paga el 70 i l'altre el 30.
2: Val.
1: Sempre intentem buscar una manera que sigui bo per tots.
2: El més justa possible,
1: clar.
2: Per les dues parts. Eh? I el tema casa, que és un tema important.
1: Sí,
2: eh?
1: El tema casa. Mira, quan jo vaig començar, quan es va començar a aplicar la custòdia compartida, es va posar molt de moda la casa nido.
2: Sí.
1: I la gent deia, sí, sí, casa nido, esto perfecto. Els nens no marxen de casa
2: uh-huh.
1: i els que marxen són els pares. Ara surto jo una setmana i a la setmana següent surts tu, no?
2: Uh-huh.
1: Això... els que ens dedicàvem una mica a això ja vèiem que ja, això no seria
2: no
1: viable.
2: Sí.
1: No, no, perquè això generava molt conflicte, no?
2: Uh-huh.
1: Tu arribaves de la teva setmana que havies deixat la casa neta i quan et tocava a tu la casa estava bruta. Si un havia vingut amb una parella nova, l'altre s'enfadava perquè havia entrat una parella.
2: Clar, la intimitat...
1: Això era un conflicte, no?
2: Uh-huh.
1: Aleshores... quan comencem a aplicar la guàrdia i custòdia compartida, aquesta prioritat que abans tenia... Normalment, la casa... Bueno, normalment no, és així. La casa familiar és pels nens.
2: Val.
1: No és per la mare ni pel pare.
2: Uh-huh.
1: És pels nens.
2: Pels fills, sí.
1: Què passa quan estem en una guàrdia i custòdia compartida? Qui té més dret a quedar-se amb la casa?
2: Uh-huh.
1: Pues en principi, cap dels dos. Val? S'ha d'analitzar cas per cas, no? Normalment se li dona a l'ús aquell dels dos progenitors que econòmicament sigui més vulnerable,
2: uh-huh.
1: tingui menys oportunitat
2: Val.
1: A poder sortir al mercat immobiliari, no? A poder
2: uh-huh.
1: buscar-se un lloguer o comprar-se un pis. Però el que se sol fer és limitar aquest ús. Abans, la casa, amb l'exclusivitat, era pels nens fins que tinguessin la majoria d'edat.
2: Uh-huh.
1: Quan ens hi trobem amb una guàrdia i custòdia compartida, ara els jutges el que solen fer és limitar aquest ús pues, a 4 anys, a 5 anys, a 3 anys, i una vegada això, per exemple, et poso el cas, pues, la parella que es separa i ara els nens tenen 12, 13 anys, bueno, pues, donem com a un marge uh-huh. a la mare o al pare 2, 3 anys per estabilitzar-se, i una vegada arribi això, es posa el pis a la venda, es liquida hipoteca, es reparteix i cadascú
2: I cada
1: mateixes
2: seu.
1: Oportunitats.
2: Mm-hmm.
1: Clar, això també ha comportat que tant el pare com la mare, que el divorci no sigui el no puc refer la meva vida perquè tinc un escoll econòmic darrere que no puc afrontar, no? Clar, això ha ajudat molt. Sí. Ha ajudat molt a que tant el pare com la mare, primer sobretot, puguin tenir el mateix dret a estar a la criança dels nens, que existeixi una corresponsabilitat amb aquesta criança. Uh-huh. I després, econòmicament, evidentment, ha fet que el pare no tingui aquesta càrrega de pagar tot i a sobre no pugui estar amb els nens. No?
2: Has parlat d'edat, dels 18 anys dels infants.
1: Sí.
2: Això ho marca també, suposo, no?, la custòdia compartida?
1: Sí, bueno, la custòdia compartida no. Marca, o sigui, tant la custòdia exclusiva com la custòdia compartida, l'ús de l'habitatge sol quedar-se quan arribi la majoria d'edat.
2: Val?
1: Però això tampoc és sí o sí contundent, val? Perquè durant el procés d'un divorci, jo em puc divorciar el 2015 amb unes condicions, però el 2020 aquestes condicions han canviat.
2: Han canviat, sí.
1: Aleshores, qualsevol dels dos pot dir, escolta, que tot i que en el 2015 se li va donar l'ús fins a la majoria d'edat, el meu fill, als 17 anys, ja no viu a casa perquè està vivint a la universitat, a fora, el que sigui, i ara ja no cal esperar fins als 18, ja es pot vendre la casa abans. O, al revés, es pot demanar una pròrroga perquè els nens estan estudiant una carrera i fins que no acabi la carrera podem prorrogar o allargar aquest ús de la vivenda.
2: Val.
1: Però la tendència judicial

0: o l'advocada,
1: sempre,
0: i no haver d'arribar davant d'un jutge, entenc, eh?
1: Nosaltres tenim un dit, però más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Perquè al final, jo sempre dic el mateix als meus clients, no? Al final nosaltres ens hi posem davant d'una persona que no ens coneix de res.
0: Ja, i es basaran...
1: I no ens coneix de res. I no entrarà a valorar, o sigui, entrarà el que li permeti el temps de judici i el que s'hagi mirat al nostre cas. Però ja està, no valorarà que tu puguis anar a les 7 de la tarda perquè jo puc anar a buscar el nen a futbol i així també estic amb ell. No entrarà, dirà, setmana custodia compartida, 50% de vacaciones i pensió d'aliments X i 50% de despeses dels nens. I ja està.
0: I ja està.
1: Per tant, si nosaltres ens podem, doncs, podem arribar a un acord, sempre farem el nostre conveni o la nostra guarda
0: clar.
1: A la carta nostra.
0: Sí. Que igualment aquest acord, per entendre, signat davant d'una advocada, allò preval, eh?
1: Bueno, s'ha de signar davant d'una advocada, però també s'ha de ratificar en el jutjat.
0: D'acord.
1: Sense la ratificació...
0: No és
1: aquest conveni és un acord privat.
0: Val.
1: És com si o ho posem davant d'un notari o ho posem davant d'un jutge.
0: Correcte.
1: Si no, no tindrà
0: la
1: validesa, no? Mm. Però també et dic, o sigui, la guàrdia i custòdia compartida funciona si els pares tenen comunicació.
0: Val.
1: Si tenim uns pares que tenen un conflicte diari, la guàrdia i custòdia compartida no funcionarà.
0: Que és el que es deies abans, sota la teva experiència, els casos que poden funcionar o no poden funcionar,
1: clar,
0: eh?
1: Clar, perquè què passa? Jo sempre et dic el mateix. Estamos condenados a entendernos.
0: Ja, quan tenim dos fills,
1: clar,
0: sí.
1: Sempre. Jo poso el mateix exemple, sempre dic. Cuando el niño se case... A la boda vais a ir los dos. Clar.
0: És cert.
1: Perquè jo tinc la meva mare i el meu pare. Jo vull que vinguin tots dos al meu casament, no?
0: Clar.
1: Per tant, estáis condenados a entenderos. I si ho feu d'aquesta manera, sempre és millor. Clar, no serveix si jo a casa meva, la setmana que tinc els nens, li dic que ha de fer feines de classe, de col·le, de deures, de tal, i quan arriba a casa del pare o a casa de la mare... No fa feines, no fa deures, no té uns hàbits, el nen es torna boig.
0: Clar.
1: Aleshores, no és que siguem íntims amics, però sí que, més o menys, la línia sigui més o menys la mateixa.
0: Ja.
1: I així, això funciona, les custòdies compartides funcionen i molt.
0: Val.
1: I és més... els nens, jo ho he vist, creixen de manera molt diferent perquè tenen el mateix vincle amb el pare i amb la mare.
0: Clar.
1: I cada vegada jo veig més pares i mares que comparteixen espais d'extraescolars. Tot i que no em toca el nen, pues vaig a veure un partit de futbol,
0: val,
1: no?
0: Sí.
1: Clar, això és fantàstic.
0: Sí.
1: Això és fantàstic. Per tu com a persona, com a pare i com a mare... però sobretot pels nens.
0: Pels infants. No, queda clar.
1: Clar.
0: Així, doncs, si no hi ha... o aquella parella no acaba amb una bona relació, es desaconsellaria, doncs, la custòdia compartida?
1: Hi ha molts factors.
0: Val.
1: Hi ha molts factors en què el jutge analitza si la compartida és bona o no. Si hi ha una sèrie de denúncies cruzades entre ells, és poc viable que existeixi una guàrdia i custòdia compartida.
0: Val.
1: Perquè... No hi haurà aquesta sincronització que ha d'haver-hi, no? Per exemple, tampoc si un pare o una mare viu a molts quilòmetres de l'altre, perquè, clar, no és viable si tu vius a Barcelona i l'altre viu a Vendrell i el nen va al col·le al Vendrell. La setmana que li toca estar amb el pare o la mare a Barcelona...
0: Clar,
1: si li hem d'aixecar el nen a les 5 de la matinada o a les 6 de la matinada perquè arribi al col·le, és inviable també una custòdia compartida, no? S'ha de valorar una mica, doncs, això. I a vegades també es valora quina responsabilitat ha tingut el pare o la mare durant el matrimoni. És a dir, si ha sigut un pare o una mare ausent i ha sigut l'altre qui s'ha dedicat als nens fins als 10

0: anys que arriba la separació, a vegades també el jutge s'ho planteja si la guàrdia i custòdia compartida serà viable o no.
1: Val.
0: Però també es pot canviar. És a dir, nosaltres, és el que deia abans,
1: sí,
0: podem
1: no
0: començar per una guàrdia i custòdia compartida i després acabem una exclusiva, clar, que això també passa quan els nens es fan grans. Perquè també ens oblidem dels nens, però a vegades els nens estan una mica farts de fer canvis de domicili.
1: Clar, no ha de ser còmode, tampoc.
0: Ah, i
1: no,
0: al final,
1: logísticament dius, no és còmode.
0: No, el cas dels meus fills, no? Play arriba, play abajo. Perquè, clar, nosaltres, el pare i jo, ens avenim molt i tenim molt bona relació i vam dir, una PlayStation, no tindrem dues. I clar, si vols, pues, això, el diumenge, PlayStation cap a casa del pare, PlayStation cap a casa de la mare, no?
2: Sí.
0: I clar, arriba un punt, doncs, potser amb 14 o 15 anys, que et diuen, jo estic fart d'això, jo vull veure el papa sempre o la mama sempre,
1: clar,
0: però em vull quedar en una casa. Uh-huh. Clar, també se'ls ha d'escoltar.
1: Però, perquè això és cert, no? Hi ha aquest mite, no?, que els fills poden triar en quin progenitor poder viure. Això és real.
0: No és tant triar.
1: Val.
0: Val? No és tant triar. És que a partir dels 12 anys i amb uh-huh. 11, si tenen la suficient maduresa, són escoltats.
1: Val.
0: Són escoltats. Per què volen fer aquest canvi?
1: Uh-huh.
0: Clar, evidentment, és el que a nosaltres anomenem l'exploració del menor, que té un nom feíssim,
1: sí,
0: i no és tan lleig. Al final, el que fa és que el jutge i la fiscal de menors, en el cas que anem a judicis, li fan una entrevista al menor uh-huh. i li pregunten, a veure, tu per què vols anar-te amb el papa? O per què vols anar-te amb la mama? Clar, no serveix que digui, és que el papa sempre em castiga o és que el papa m'obliga a dutxar-me cada dia, no?
1: Ja.
0: No, això no és un motiu.
1: Clar.
0: Aleshores, no és que pugui escollir, però sí que pot ser escoltat i que ell expliqui què és el que amb ell li fa angoixa o què és el que... Potser és que estic cansat de canviar-me de casa.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, doncs molt bé, també pot ser.
1: Clar. Anem a l'extrem, Bego. Podem arribar a treure la custòdia,
0: sí,
1: d'un progenitor?
0: Sí.
1: Sí.
0: Podem arribar a treure una custòdia compartida
1: uh-huh.
0: i podem també treure una custòdia exclusiva.
1: Val.
0: Sí. És veritat que no, o sigui, canviar un règim a un altre, és a dir, canviar de custòdia compartida a custòdia exclusiva, és com a més comú,
1: uh-huh.
0: val? És més normal, per lo que et dic, perquè normalment arriba un punt que els fills ja demanen, no?, i diuen, hosti, jo no estic cansat d'estar amunt i avall. O, doncs pues mira, el papa o la mama s'ha tornat a casar, uh-huh. a casa som un munt, perquè arriba una setmana que estem... I a casa del papa, doncs pues, només estic jo sol, o uh-huh. només estic jo i el meu germà, no? I, doncs, pues, bueno, pues, canviem sí, a custòdies exclusives amb un règim de visites més flexible,
1: uh-huh.
0: Que els nens poden estar més amb la mare o amb el pare quan vulguin, perquè ja són més grans.
1: Val.
0: Perquè, clar, a vegades ja ens passa que em toca el cap de setmana i et diuen, papa, és que tinc un cumpleanys, papa, és que em quedo a dormir, o mama, és que no puc anar amb tu, perquè, clar, va passant. No,
1: sí, clar.
0: Ells van creixent.
1: Sí, el dia a dia és així. És que
0: jo me'n recordo fa molts anys que un noi em va dir, és que quan els meus pares es van separar, jo no vaig poder decidir.
1: Uh-huh.
0: Però ara sí.
1: Clar.
0: Ara
1: sí.
0: Perquè ara tinc 16 o ara tinc 15.
1: Sí, sí, sí.
0: Quan canviem o traiem una guàrdia exclusiva, perquè la traiem, no perquè la convertim en una custòdia compartida,
1: uh-huh.
0: ha tingut que ser per uns temes més complicats.
1: Val, clar.
0: Més forts.
1: Sí, sí, sí, m'imaginava.
0: Si no, no es treu així com clar. Així.
1: I més a l'extrem encara. Una guarda potestat es pot retirar d'un dels progenitors?
0: Una pàtria potestat
1: sí.
0: es pot retirar.
1: Sí, també.
0: Sí, es pot retirar.
1: Ha de ser casos molt extrems.
0: Molt extrems. Jo, que serveixi d'anècdota,
1: uh-huh.
0: només al llarg de la meva vida, que han sigut, doncs, porto ja 23, 24 anys, només vaig treure una pàtria potestat sencera, perquè uh-huh. a vegades podem fer parcialitats de la pàtria potestat. Per exemple, el pare viu a Madrid, o la mare viu a Madrid, i el que té la guàrdia exclusiva del nen, no?, viu aquí. Clar, què passa? Que si em canvio de domicili per empadronar-lo, necessito la signatura del pare. I el pare està a Madrid.
1: Uh-huh.
0: I si cada vegada he d'estar pendent de que m'assigni el document, de que vingui, de que no,
1: clar,
0: el que demanem és a l'exercici de la pàtria potestat queda com a més exclusiu en determinades
1: coses
0: perquè sigui de la mare.
1: Val.
0: Per exemple, temes mèdics, no? Pues si se l'ha de vacunar o no se l'ha de vacunar, i el pare no hi és, pues que la mare pugui decidir si la vacuna o no la vacuna. Retirada total de pàtria potestat, pues són casos, en aquest cas, jo, per exemple, era un home que havia estat tota la seva vida, la vida de l'infant, a la presó. Pràcticament ni el coneixia. Aquest nano, no? I, clar, no li podíem donar la capacitat de decisió a un pare que no havia estat present mai a la vida d'aquest nano, no? Aleshores, el jutge li va retirar la pàtria potestat. Però han de ser casos molt excepcionals
1: molt
0: i molt extrems.
1: Molt extrems. Sí. Tornem a la teva experiència. Els casos d'èxit, en qüestió de compartida, superen els nous casos d'èxit? És a dir, valorant-ho, és un bon règim, eh?
0: És un bon règim.
1: Tu apostes per ella, ho deies. Sempre. I suposo que sempre la balança decau cap aquí, eh? És
0: sí.
1: El més positiu possible, doncs.
0: Ojo, però...
1: Amb les condicionants que abans dèiem,
0: sí,
1: eh?
0: Sí. Estic a favor de la pàtria potestat, o sigui, de la guàrdia i custòdia compartida, sempre que sigui real. És a dir, que no ho fem per trampa. Que a vegades...
1: Que també passa.
0: Sí.
1: Ai.
0: A vegades passa que... No. Jo guàrdia i custòdia compartida perquè així no he de pagar pensió.
1: Ah, clar.
0: I després me l'està cuidant la meva mare.
1: Ja.
0: O no estic exercint de pare o de mare. Perquè aleshores sempre dic el mateix. Si no pots ser un pare 24/7, no passa res. No passa res. És millor que fem un règim més ampli de visites, fem un cap de setmana més llarg, des del dijous fins al diumenge, però ens hem de mullar. Uh-huh. És a dir, si vols ser pare o mare de guàrdia i custòdia compartida, s'ha de ser-hi. S'ha d'estar. S'ha d'anar a les reunions al col·le. S'ha d'anar a les extraescolars. S'ha de fer de pare o de mare. Si no, doncs li donem la guarda a l'altre progenitor, ja sigui el pare o sigui la mare, i nosaltres arribem a on arribem. Clar, a vegades ens passa que diu, no, jo vull ser pare de guàrdia i custòdia compartida, però és que arribo cada dia a les 8:30 de treballar. Doncs
1: no,
0: això no és compatible.
1: No, clar.
0: No és compatible, perquè no estem fent un bé al
1: sí,
0: nen.
1: Sí.
0: Pues per això, millor que estigui amb la mare, que potser acaba a les 5.
1: Val. Sí.
0: Però si tots dos tenen aquesta intenció d'una guàrdia i custòdia compartida, per mi és perfecte.
1: Sí.
0: És perfecte.
1: I el matrimoni no ha d'estar casat, entenc, tampoc, no? És a dir, no poden ser parella de fet...
0: Exacte, o inclús no ser ni parella de fet. És a dir, molta gent diu... Nosotros no nos hemos casado, ni nos hemos inscrito como pareja de hecho en cap lloc, ni res, vivíem junts. Bueno, també és un conveni de guàrdia i custòdia.
1: D'acord.
0: Només de guàrdia
1: i custòdia. Clar, el que dèiem, el que regeix tot això són els infants i és el naixement d'aquests propis infants, només faltaria. Sí. És un tema interessant, realment,
0: sí.
1: Suposo que malauradament és un tema habitual
0: sí.
1: I és molt comú, I
0: sí.
1: Jo crec que més o menys tots en el nostre entorn social coneixem casos i coneixem parelles que per les circumstàncies que siguin doncs, han hagut de separar-se o divorciar-se.
0: I en els últims, ja et dic, en els últims 15 anys, ara és com a molt més normal sentir la guàrdia i custòdia compartida.
1: Sí.
0: Ara ho veus, no? Inclús... I ara que està deixi així una mica d'anècdota, no? Però si et divorcies i busques parella, moltes vegades és... Tu tens nens, jo també, tu què tens? Guàrdia i custòdia compartida? Vale, intentem quadrar a la teva setmana amb la meva. I així
1: sí.
0: Ja és algo del dia a dia.
1: Sí, exacte. Bueno, sí. És aquesta organització, conciliació familiar, personal, vital, professional, que tenim tots plegats.
0: Sí.
1: I és obvi, tu deies molt bé... No és el tema ni molt menys, és una reflexió que veig que la compartim i també per sort crec que avui en dia la compartim tots, que és a dir, el projecte vital de fills, família, és evident que és importantíssim i que és un punt o un pilar molt important,
0: però
1: que tampoc no ha de basar ni ha de condicionar la nostra història.
0: Exacte.
1: M'explico, eh?
0: Exacte.
1: Si ho és, ho és, i si no ho és, doncs no ho és. M'explico,
0: és així.
1: Eh?
0: Jo l'altre dia, que estava també convidada a la ràdio de Tarragona per al tema del 8M, parlàvem de la bretxa salarial i jo comentava això, no? Gràcies a les custòdies compartides, les dones hem pogut tornar a les feines senceres, de 8 hores, i perquè a mi m'agrada molt ser mare, però també m'agrada molt ser dona.
2: Clar.
0: I m'agrada molt la meva feina, i m'agrada molt el meu temps lliure.
2: Sí, sí, sí.
0: I clar, ajuda molt que hi hagi una corresponsabilitat,
2: clar,
0: amb el pare, no? Perquè dius, bueno, jo estic tranquil·la, perquè ara estan amb el pare, i el pare,
2: clar,
0: els porta extraescolars, el pare ja fa que també facin deures, el pare, doncs o sigui, doncs, jo no arribo aquí, ja arriba ell.
2: Sí, sí, sí.
0: Que d'això es tracta. O sigui...
1: Exacte, no, està clar. Que potser en un món real i fantàstic això hauria de passar dins de la parella, segurament.
0: Sí, sí, sí.
1: Però tots sabem com van les coses i com evoluciona tot avui en dia, que és complicat fer-ho, i per això que, bueno... És a dir, no, utilitzar els recursos que siguin, els que tenim al nostre abast, per poder desenvolupar aquestes coses que dèiem, amb les situacions que es toqui viure i amb la casuística que es toqui viure, ni
0: exacte,
1: més ni menys.
0: Sí.
1: No per això ens hem de frustrar, que potser al fons és això, no?, de intentar evitar frustracions, intentar evitar, doncs, les situacions que ens compliquen la vida tots plegats.
0: Bueno, és que jo crec que en el món en què vivim ara, no? Ha deixat de ser un estigma a l'estar,
1: sí,
0: separat.
1: Sí, sí, correcte, és veritat.
0: Saps? I ara és com a... Inclús, ostri, que bé que estic, perquè tinc dues setmanes lliures al mes, no?
1: Tinc temps per mi.
0: Tinc temps per mi. Totes dues... Les dues parts del matrimoni, no? Poden tornar a viure, a tornar a reinventar-se, no? No tenen el lastre del tema econòmic, perquè, hosti, si he de pagar 1.000 euros de despeses a la meva ex, això genera, primer, un conflicte.
1: Segur.
0: Que, hosti, és que l'estic pagant, és que li pago, és que, clar, ella viu superbé i jo no pago, o sigui, jo no puc viure bé, o a la inversa, no?, quan és que el pare... no s'involucra en els nens, és que tota la càrrega dels nens la porto jo, és que, clar, tot això...
2: Sí, sí, està clar.
0: Ha canviat una mica en que no hi hagi aquests conflictes, no?, que abans hi havia.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: I Catalunya ha sigut pionera, amb la Guàrdia Custòdia Compartida. O sigui, va ser de les primeres comunitats,
1: sí,
0: en establir la Guàrdia Custòdia Compartida.
1: Perquè ara també la trobem en altres comunitats.
0: Ara ja
1: sí,
0: estic.
1: Ara totes estan.
0: Sí, sí, sí, ara pràcticament... amb dades del 2024, la Guàrdia i Custòdia Compartida és un 49, algo a tota Espanya.
1: Ostres.
0: Sí, sí, sí.
1: Bé,
0: estem arribant ja potser al 50-50.
1: Bé, bé, mira. Bé.
0: Sí.
1: Fantàstic.
0: Sí, sí.
1: I ja com a missatge final, i que ja dèiem al començament de la secció, que sempre el fem, però el potenciem i el repetim ara, és això, qualsevol dubte, pregunta, qüestió, si us plau, poseu-vos en mans de professionals, dels advocats i advocades de confiança. Si voleu fer-ho a través del col·legi, també podeu fer-ho, que és un molt bon recurs per conèixer els advocats que tenim a la,
0: sí,
1: proximitat.
0: Sí, sí, sí.
1: I en qualsevol dubte, o pregunten això en situacions o plantejaments de separació, de divorci, doncs, abans de res, doncs...
0: Sempre.
1: Preguntar i informar-se de com pot arribar a ser la situació.
0: Sí, sí, perquè ajuda molt. I sobretot, ajuda quan estàs passant per un procés de divorci.
1: No, i tant, que és complicat.
0: És complicat, pues, que el teu advocat o la teva advocada sàpiga, doncs, aconsellar-te, guiar-te, acompanyar-te i valorar totes les opcions,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: de dir,
1: sí,
0: bueno, pues, podem anar per aquí, podem anar per allà. Ajuda molt.
1: Sí, sí, tant que sí.
0: Ajuda, doncs, molt, sí.
1: Importantíssim.
0: Sí.
1: Bego, gràcies.
0: A tu.
1: De veritat, moltíssimes gràcies. Ens retrobem ben aviat amb més qüestions.
0: Molt bé.
1: Que vagi bé.
0: Molt bé, gràcies.
1: Adéu.
3: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio al Vendrell.

0: Montse Porcel, molt bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes. Una setmana més.
0: Com estàs?
1: Amb calor.
0: Sí, oi?
1: Aquí no, aquí
0: és el comentari. No, aquí a l'estudi estem bé, de moment.
1: Bueno, bé, hi ha la temperatura així, però bé, ja se sap, arriba
0: sí.
1: Encara... Queden 4 dies per l'estiu, però bé, força bé. Doncs, a veure, avui el vull dedicar, perquè he donat peu doncs, a una novel·la que acabo de llegir, que l'altre dia a la biblioteca d'aquí de Terra Baixa del Vendrell, allò que hi havia novetats de Sant Jordi, i dic, ai, mira, aquest sembla interessant, que és L'illa de l'última veritat. Llavors, a partir d'aquesta temàtica, dic, doncs a veure, les temàtiques dels naufragis, que n'hi ha un munt de bibliografia de naufragis. A més, és un diguem-ne, una, no sé, podríem dir un subgènere d'aventura molt cinematogràfic, que s'han fet moltes pel·lícules, moltes sèries de televisió, perquè si és un gènere d'aventura, doncs la veritat és que patir un naufragi, sobretot si aconsegueix sobreviure, és realment una aventura.
0: Clar, sí, home, sí. És molt literari, eh?
1: Molt.
0: És un tema molt literari.
1: Sí, molt. Aleshores començarem, anirem una mica al revés del temps. Començarem per ara i ens n'anirem, doncs, al segle XVIII. Bé, Robinson Crusoe.
0: Vaja,
1: bé, doncs clàssic. Aquest llibre és de l'autora Flàvia Company. La veritat és que m'han quedat ganes de llegir alguna obra d'ella, que es diu L'illa de l'última veritat. La primera edició, clar, és novetat, però per un editorial. Però és, mirat aquí, sempre, doncs, mirar a les primeres pàgines, també és interessant, així saps una mica de l'època. La primera edició és des del 2010. Ja l'han tornat una primera edició, però en aquest format. No sé quin duria ser el format, però bé, de l'editorial Proa. I bé, a més això, a vegades en diuen, oh, és que avui en dia doncs aquesta és una lletra ideal, doncs per les persones que a vegades passa que no tenen la vista i necessiten una mica lletra, doncs una mica grossa, no? És interessant, les dues, molts autors i autores comencen amb unes frases d'alguns autors coneguts o d'altres, el millor, pensadors, que tenen relació amb el llibre. I aquesta us les vull llegir ràpid. És del Joseph Conrad, del Mirall del Mar. Diu, he intentat aquí posar al descobert, amb la manca de reserva d'una confessió de darrera hora, els termes de la meva relació amb el mar, que ben s'iniciat de manera misteriosa, com qualsevol de les grans passions que els déus inescrutables envien als mortals, s'ha mantingut irracional i invencible, sobrevivint a la prova de la desil·lusió, desafiant el desencant que guaita diàriament a una vida intensa. S'ha mantingut repleta de les delícies de l'amor i de l'angoixa de l'amor, enfrontant-les amb lúcida alegria, sense amargor i sense queixes, des del primer fins a l'últim moment. I una altra, aquesta en castellà, de Cristina Fernández Cubas, El año de gracia. Aquesta no té relació amb el mar, però sí amb aquesta novel·la. Diu, cuando la ensoñación se confunde con el recuerdo y el cansancio y la angustia se erigen en amos y señores, uno debe recurrir a toda suerte de argucias para no abandonarse al desespero. Mi situación no difería demasiado de la del condenado, encerrado en una oscura mazmorra a quien se le da de comer y beber a las horas más disparatadas e imprevisibles. Me asustaba perder la noción del tiempo. I té molt a veure, doncs, amb aquestes
0: sí, molt
1: personatges.
0: Bé.
1: També cal dir que avui només serà novel·la, però en realitat hi ha molts naufragis, doncs, al llarg de la història, reals.
0: Sí,
1: no?
0: Històrics, sí.
1: Històrics, sí, de diferents, doncs, tipus, no? Per exemple, que té a veure una miqueta amb l'última cançó que escoltarem de... mare vull ser
0: pescador,
1: pescador perquè també els naufragis de pescadors, sobretot a la costa de Galícia, per aquest mar. Per tant, és un tema que té també, que no és només literari, sinó que per desgràcia han ocorregut, doncs, al llarg de la història, i en continuaran ocorrent, de naufragis. Doncs bé, aquesta novel·la de l'Illa de l'Última Veritat és aquelles lectures que t'atrapen des del primer moment. Pensem que té 151 pàgines, tampoc no és...
0: No,
1: però està condensada i em va interessar, no? A veure què passa, és a dir, barreja una mica la intriga, perquè hi ha una intriga, i també, doncs, això, l'angoixa de que una persona, doncs, pugui, doncs, naufragar. I sobretot supervivència, perquè sempre hi ha, si és que arriben a port, una supervivència. Els principals personatges són un metge que, amb dos tripulants, passa que els tripulants, doncs, només és al principi de la novel·la, que ve aquest metge, diu, jo vull durar, li agrada molt la mar, diu, què us sembla fer un viatge una mica sense, amb una ruta, però a veure què passa, una mica com d'aventura, i inicien el viatge, no? És el tripulant i una altra, una amiga, però què passa? Doncs que tenen els aborden un vaixell pirata. I diu, però què poden trobar aquí? Doncs bé, pel que sigui, entre altres coses, agafar el veler i robar-lo, no? Què passa? Hi ha un tiroteig i els dos tripulants pobres, doncs, els maten. En canvi, ell es tira i sobreviu.
0: Vaja.
1: Està 10 dies sense aigua i al final arriba, no se sap com, es troba a la sorra en una illa i apareix un personatge misteriós, que és aquest el misteri, qui serà aquest personatge, etc. No? I és tan misteriós que unes coses estranyíssimes, no? Perquè, clar, li diu, bueno, gràcies, m'ha salvat, no? Qui ets tu? I es presenta, no direm qui és... Diu, però hi ha unes normes aquí. Aquí cada un ha de fer la seva vida. Però com pot ser? Diu, sí, jo tinc el meu territori, tu tens el teu, i a partir d'aquí ja comença per què. És aquesta intriga, no? Per què aquest personatge que l'ha salvat, doncs, li imposa aquestes normes, no? I bé, va passant els dies, diu, hi ha una cosa, eh? Diu, fins que jo no ho digui, d'aquí no sortirem.
0: Oix.
1: Sí, una, i l'altre diu, com que no? Diu, no, sóc jo el que imposo. De tant en tant arriba cada un en un lloc de la illa, un dia arriba amb uns estris, amb estris, no? Diu, però d'on has aconseguit això? Ah, és un secret. Bé, a partir d'aquí, doncs, s'inicia aquesta relació de per un costat odi, i per l'altre, doncs, bé, tu m'has m'has salvat la vida, no? I bé, passa el temps i... Per tant, ja la part que s'explica tot aquest temps, que són 5 anys que passen, i com se sap això? És a dir, quan comença la novel·la és el present, val? Tothom veuen que aquesta, diguem-ne, surt poc, fa una vida social mínima, i a ningú explica què va passar aquests 5 anys. Aleshores... ell té, bueno, té una relació i li diu a la seva amant que li explicarà el que va passar aquests 5 anys, però sobretot no pots fer públic fins que jo no m'hagi mort. L'home cau malalt, aleshores és la història que li va explicant, narrada per aquesta amant. Per tant, té aquest
0: interessant,
1: molt interessant, perquè, clar, parla això, no?, de la supervivència, de però sobretot jo crec que és una obra d'intriga, no tant del naufragi en si, sí que pateixes perquè van passant els dies i hi ha algun tros del llibre, bueno, se salvarà, no salvarà, es morirà, no es morirà, i a més, clar, trist perquè els seus dos companys, doncs, els han matat realment, no?
0: Bé,
1: per tant, us la recomano, no? I bé, doncs, l'Illa de l'Última Veritat.
0: Molt bé.
1: Quatre coses de la... Perquè va molt bé a vegades, i això està molt bé, perquè si fan una ressenya en el llibre, doncs una mica comentar-ho, no? Flàvia Company és escriptora, traductora i periodista. escriu tant en català com en castellà, i a la biblioteca em van recomanar doncs algun llibre doncs d'aquesta autora. També he publicat molt doncs tant conte com poesia o com novel·la i també literatura infantil, no? Després doncs ha fet llibres amb altres autors i autores, i la seva obra està traduïda a diferents idiomes, no? Per tant, doncs recomanable, diferent als llibres de novel·la.
0: Molt
1: per
0: bé.
1: Quin hem de començar? Uh-huh. Un dels primers de Robinson Crusoe,
0: clar.
1: Perquè clar, de quina època és Robinson Crusoe? Estem parlant de bé, es considera una de les novel·les d'aventures més conegudes, entre altres coses, doncs per l'època en què va ser escrita, no? Estem parlant 1700 del segle XVIII, no?
0: Imagina't. Clar.
1: Bueno, el Daniel Defoe va néixer el 1660, uh-huh. L'autor Daniel Defoe va morir el 1731. I com pot ser,
0: vaja,
1: que una novel·la
0: això, eh?
1: escrivís? Què passa? Clar, no s'ha reeditat, s'ha continuat reeditant. Uh-huh. Jo he portat aquesta molt bonica, que és de la col·lecció Calafat, molt interessant pel públic juvenil. Per què? Clar, són adaptacions. Clar, jo tampoc no sóc una experta, però jo crec que és l'obra, poder el millor, potser doncs el millor el vocabulari, però d'entrada és Robinson Crusoe i està molt bé perquè el tipus de lletra, hi ha il·lustracions i de tant en tant apareix, per exemple, Índies occidentals amb negreta, i tu pots mirar en el llibre què són les Índies occidentals.
0: Uh-huh.
1: Per tant, són d'aquests, no és que sigui de lectura fàcil, però sí que és una col·lecció que ha apostat doncs per fer llibres doncs que amb un petit vocabulari, un acte, que és una ranura, doncs una ranura és tal, tal, tal. Per això molt recomanable Robinson Crusoe. Clar, tothom sap la història, no? I és una narració d'un home que naufraga amb la seva embarcació i arriba a una illa deserta, en principi deserta. I passa 27 anys, que també són... I tot ella és 27 anys, no? Perquè, bueno, pel que sigui, doncs no l'han salvat, no? Clar, allà doncs, s'ha de buscar la vida, no? Doncs clar, sobre una vida salvatge, soledat, i també uns personatges que són caníbals, no? A partir d'aquí, doncs, un dia apareix un... Ho vaig a dir perquè no se m'oblidi doncs, cap aspecte, no? Un dia apareix... No, més que apareix que... Misteri, un noi, un nen, que el persegueixen els caníbals i ell el salva. El salva, li posa un nom, li diu Divendres. Què passa amb aquest noi? Es va fent gran i l'educa i el cria com si fos un nen, però clar, es va fent gran, 25 anys, i el fa d'alguna manera el seu criat. Això en aquella època, però a partir d'aquí hi ha moltes crítiques d'aquesta novel·la.
0: Ja, d'aquest tipus de relació, no?
1: D'aquest tipus de relació. Però clar, estem parlant, no per això, no el fa ser innocent per això, però que en aquella època no va tenir cap crítica, però sí que és veritat que a nivell de contingut, doncs, per exemple, si es fés, ara posem, no?, amb un jove o amb un institut que el comentin, potser això s'hauria de dir bé, la novel·la té un valor literari, però aquest tema, diguem-ne, de, com si diria, de l'argument, doncs potser que és bastant criticable. Però aquí doncs ho deixem. I al final, doncs, es veu que arriben uns anglesos que els alliberen, i a partir d'aquí, doncs, dels caníbals, i se'ls emporten, i ja, doncs, ja retornen al seu país, no? Daniel Defoe, doncs el mateix, doncs agafarem doncs la contracoberta, que diu, vaya personatge, va tenir una vida, va fer de tot, no només escriure, no? Es va dedicar als negocis, a la política. Això va néixer a Londres el 1660, va ser un gran viatger per tota Europa, es veu que es va arruïnar, va estar inclús a la presó, i va ser també, sembla, agent secret. A part d'escriure, també sembla que va ser periodista. I, clar, quan tens una vida tan activa, això li va proporcionar moltes idees per escriure, doncs, moltes novel·les. La més coneguda seria Robinson, doncs, Crusoe, no? Una altra que es diu Memòries d'un cavaller i Fortunes i adversitats de la famosa Moy Flanders. Doncs aquí, doncs, deixem Robinson Crusoe. Bé, aleshores, dic, a veure, jo la paraula Robinson em sonava molt, també, com a paraula. Aleshores, dic, anem a mirar, per un costat, llibres que coneguts, busqueu-los perquè n'hi ha molts i alguns, encara que semblin editats fa inclús alguns un segle, es troben, jo ho he mirat, hi ha edicions modernes i es troben a les llibreries, a les biblioteques.
0: Val.
1: Començarem, doncs, per dos, n'hi ha algun més, però potser més coneguts, Julio Verne, a part de que va explorar moltes novel·les que passen al mar, com el de Capitán Nemo, però així que siguin de naufragis, Escola de Robinsons i L'illa misteriosa, per un costat, L'illa del tresor,
0: Stevenson, una de les clàssiques, sí.
1: Clàssica també, i després la família Robinson. Començarem una mica per dos o tres, una mica l'argument. I com he dit abans, moltes pel·lícules, però a més antigues. Jo recordo, quan era jove, i he buscat Los Robinsones de los Mares del Sur, aquesta pel·lícula, no? I clar, s'ha fet, i ara poder no n'hi ha tantes, bueno, no fa gaire, bueno, va ser una de les últimes pel·lícules del Robert Redford, que és angoixant, Tota la pel·lícula és ell i el veler.
0: Vaja.
1: Tota la pel·lícula, no sé si l'has vista.
0: Em sona molt, crec que no, però sé quina pel·lícula és.
1: És tota la pel·lícula fins que al final, bueno, té el final tràgic, no? Vull dir, també se'n fan ara, però poder no són de les novel·les. Aleshores, què vol dir Robinson? Perquè no és per casualitat que s'hagi... Llavors, aleshores, Robinson, si busquem el diccionari, és una persona que viu completament aïllada i solitària. Aquesta és la definició que es pot trobar en els diccionaris, no?
0: D'acord.
1: I a partir d'aquí, doncs bé, jo no sé si potser en aquella època el Daniel Defoe coneixia ja aquest terme, li va posar Robinson Crusoe, no ho sé. O al revés, a lo millor a partir d'aquesta novel·la...
0: El diccionari, no? Va agafar aquesta terminologia.
1: Va agafar, doncs, aquest terme, no? I buscant també, és a dir, a nivell, diguem, social, és això, una persona que... És un Robinson, perquè vius, doncs, apartat del món, no? Clar, en aquest cas, viuen apartats del món per unes circumstàncies que ells no han buscat, no? També sembla que també s'anomena Robinsonada, aquest gènere d'aventures, no? Perquè n'hi ha molts que tenen, doncs, han agafat aquest nom, no? I després el comercial legal. A mi em sonava, i sí, que és la llista Robinson.
0: Sí, és veritat.
1: Però, clar, té una relació, perquè diu, és el servei gratuït d'exclusió publicitària a què es poden apuntar els usuaris per bloquejar l'enviament de publicitat comercial, correu postal, telèfon, correu electrònic o SMS per part d'empreses de les quals no són clients. A l'origen ve d'una famosa llista d'exclusió anglesa que es diu Robinson List. Doncs que pren el nom del Robinson Crusoe. Jo una vegada vaig buscar informació i bueno, sí, però a vegades hi ha les seves crítiques, però dic, bueno, deixem-ho aquí, perquè si algú d'allò, pues, espero que sàpiga que aquesta llista ve d'aquí, no?
0: Exacte, està bé.
1: Que vols tu aïllar-te que t'envien aquesta publicitat. I mira, sempre s'aprèn llegint, no?
0: I tant, sempre.
1: Per tant, hem deixat ja el Robinson Crusoe, la seva vida, i ara, d'algun d'aquests que us he comentat, seria Escola de Robinsones, o Escola de Robinsons, de Julio Verne, que aquest és un jove, és un home, un noi ric, no?, de San Francisco, que vol viure una aventura. I la fa amb un veler. Diu, vull estar 2 anys, per tot el món, amb el seu mentor i professor de ball. Però què passa? El projecte, doncs, se'n va a orris quan el vaixell naufraga i arriben a una illa perduda enmig de l'oceà Pacífic. el mateix, no? Sempre hi ha el tema de la, sobre, de la supervivència, eh? I la gent s'espavila, eh? Vull dir, fa el que sigui, no? I menja bitxos o herbes, no? En un entorn, doncs, hostil, una mica de por, no? De que em rescataran, no em rescataran, i que aparentment és deserta, però que amaga un secret. Aquí deixem el gran Julio Verne. La família Robinson. Buscant, jo clar, me'n recordava d'això, de los Robinsones de los Mares del Sur, doncs hi ha una primera obra, que és una família, un pare, una mare i els seus fills, que es diu la família Robinson, no? Que és una família suïssa. Per una banda, hi ha una novel·la que és voluntàriament, això també té un missatge, decideix, sobretot el pare, anar-se'n a una illa i a veure com poden sobreviure d'aquella manera. Però després, les altres novel·les que han anat sortint són de naufragis, involuntaris, no? Hi ha el Robinson suís, aquest de los Robinsones de los Mares del Sur no és la pel·lícula, però està basada, doncs, en això, amb el Robinson suís. Per tant, si busqueu, trobareu algunes novel·les. És un viatge sempre, doncs, això, en vaixell, és una família suïssa que fa un viatge a Austràlia, però hi ha un naufragi i el vaixell, doncs, no, l'únic que se salven, doncs, és la família, i va a parar, doncs, en unes roques. I clar, i doncs allà entren a la illa i intenten sobreviure, no? Són els únics supervivents, per tant, i això ja és molt, molt novel·lístic, no? Que només sobrevisqui aquesta família, no? Sembla que és una illa deserta, i clar, doncs allà diu, bueno, fins que no aconseguim, però sempre en van positiu, no? Fins que no aconseguim que algú ens rescati, doncs bé, ens hem de fer una casa, es fan una casa, doncs, a dalt d'un arbre, perquè també pels animalons, doncs també és una història també, doncs, de supervivència, sobretot, doncs, familiar, no? I la família Robinson i una altra que es diu el Robinson suís. I ara el García Márquez té Relato de un náufrago, però és un... Ah, que se m'ha oblidat. El Robinson Crusoe està basada també ell amb una... en una història també d'un mariner escocès que va naufragar i ell es va basar, el que deia, no?, que era un home tan viatger, es va basar en aquesta història per convertir-la en Robinson, de reescriure Robinson Crusoe. Relato de un náufrago, o relat d'un náufrag, també està basada, doncs, en una història que, és a dir, no és una novel·la, és una... va voler escriure en plan periodístic, doncs, es veu que va estar 10 dies al mar i va... és una novel·la molt curteta, no novel·la, no. És, bueno, un relat periodístic d'aquesta odissea d'aquest mariner que naufraga, no?, al cap de Palos, no?, i tot el que pateix en aquesta... el que pateix en el mar. I per acabar, una novel·la juvenil que es diu El nàufrag del Sirio, d'Antoni García Llorca, de l'editorial Cruïlla. Bé, diu, el transatlàntic Sirio naufraga fa més de 100 anys. Aquesta és una novel·la com d'intriga, que jo crec que als nois i noies els hi pot agradar, no? Ai! Què he dit jo?
0: Què?
1: Que res, que m'he equivocat.
0: Ah, no passa res, no passa res.
1: No, que el del Cap de Palos és aquesta novel·la que és d'aquí.
0: Val.
1: El Relato de un Náufrago no passa, doncs, que passa al Carib.
0: Bé, no passa res.
1: Doncs és un transatlàntic, no?, que fa més de 100 anys, doncs, naufraga, i ara diu que hi ha testimonis que diuen que hi ha un fantasma que visita el vaixell. És aquella història, doncs, això, juvenil, no?
0: Molt bé.
1: Doncs aquí, doncs, penso que no se m'ha oblidat res, doncs aquest subgènere que dona, doncs, i que és, a veure, divertir no té res, perquè
0: no
1: té res, però
0: bueno,
1: també
0: té un punt això d'aventura, d'emoció, no? És...
1: sobretot això, sí. D'emoció i també de dir, ostres, que allò que m'emportaria jo una illa deserta, doncs bé, el que
0: la típica
1: trobi,
0: pregunta, correcte,
1: la típica pregunta,
0: sí.
1: No? I doncs això, buscant, és complicat música així que parli de naufragis, i pensar, doncs, aquest, que jo diria que el fill, doncs, vol ser mariner, encara que la mare diu que vol ser frare, perquè el seu marit se suposa que el va perdre quan era pescador. I doncs, mira, aquesta, aquesta habanera.
0: Sí, que és molt xula.
1: Molt.
0: Molt, molt, molt xula.
1: No puc dir perquè les habaneres és un dels... M'agraden perquè són, bé, són molt boniques, sí. No? I llavors, de tant en tant, si coincideixen amb el tema...
0: Clar,
1: doncs,
0: millor que millor.
1: Escoltar-les.
0: A més, amb una versió molt xula de Sant Xubetes, que és un grup de habaneres només de dones.
1: Sí, els músics.
0: No?
1: És el músic... El contrabaix.
0: Ah, bueno, hi ha un,
1: sí, hi ha un contrabaix.
0: Hi ha un contrabaix, però les veus, les per veus. Entendre'ns, són
1: vaig,
0: femenines.
1: Sí, la vaig descobrir fa un parell o tres d'anys a Vilanova,
0: sí.
1: I em van agradar molt.
0: Són
1: bueno, hi ha molts... Sí, sí, són... Fan unes versions, però bueno, unes... Però canten...
0: Sí.
1: Més són... Fan... Les tres fan dues veus.
0: Sí,
1: no,
0: sí,
1: tres
0: sí.
1: Veus fan. Mm-hmm. No canten una sola veu.
0: No,
1: són
0: molt,
1: molt bones.
0: Gràcies, Montse.
1: Bon cap de setmana i cuideu-vos.
0: Igualment, fins la setmana que ve.
1: I que no freguem.
0: No, no, exacte. Que arribem a bon port.
1: Això.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a segur de Calafella amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla, 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents, amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
2: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
3: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
5: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó pomat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
6: Però espereu, abans d'entrar justament en contingut, deixeu-nos que us proposem justament aquell punt i aquell lloc on tota la família sempre, sempre, sempre es posa d'acord. És evident, és per anar a PortAventura World, PortAventura Club, que estrena, a més, una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada amb un nou passi que es diu Pioneer Pass. És el més exclusiu i el premium, vaja. Així que descobreixo tot plegat a PortAventuraWorld.com.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Aquest dimecres, 18 de desembre, a partir de les 7 de la tarda, al Museu Àngel Guimerà es presenta el llibre Rosa de Lima i altres proses d'Àngel Guimerà. És una edició a cura de la investigadora i experta en Guimerà, Neus Oliveres. Aquest acte, que comptarà a més amb la participació de la comunicadora cultural Mònica Socias, que contextualitzarà aquesta obra i també amb una lectura de textos a càrrec de l'actriu Mònica Ferrer. De fet, aquest llibre i el propi acte de presentació és una oportunitat, una bona oportunitat per apropar-se a les facetes menys conegudes d'aquest gran dramaturg català, recuperant textos en prosa que mostren una altra dimensió de la seva obra literària. La presentació forma part de les activitats commemoratives de l'any Guimerà i està organitzada amb el suport de l'Ajuntament del Vendrell i la Diputació de Tarragona. Per conèixer com arriba la presentació i aquest propi llibre, qui millor que ens ho pugui explicar que la seva pròpia autora. Neus, com estàs?
1: Bon dia. Molt bé. Sí? Sí, molt bé.
0: Allò, traca, anava a dir, traca final, no, de l'any Guimerà,
1: no.
0: Perquè això continuarà.
1: Oh, i tant.
0: Que sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Ara ho dèiem a micro tancat, a fora de micro. Ostres, clar, aquest ens ha tocat molt de prop.
1: Sí.
0: Però crec que, ostres, mai un any dedicat a un autor universal català com és aquest ha pogut tenir tanta repercussió o ha tingut tanta falera per conèixer i donar a conèixer el personatge, no, Neus?
1: Sí.
0: Clar, la proximitat és òbvia,
1: sí.
0: Però s'ha fet molta feina aquest any.
1: Sí, s'ha fet molta feina i hi ha hagut molts àmbits, en tots els aspectes, des de conferències, exposicions, de publicacions, malauradament, doncs, aquesta i poqueta.
0: Ja.
1: Però amb tot hi ha hagut un ressò, que ha anat més enllà del Vendrell, i això és molt important.
0: I a més, un fet que es reivindicava des de fa molts anys, des del propi Vendrell, Neus,
1: sí.
0: I tu impulsant molts d'aquests projectes, aquesta reivindicació, que bé, són fruits que van sorgint, van aflorant.
1: Sí, totes les llavors que has anat deixant pel camí, doncs aquest any han tingut repercussió i efectivament, doncs, han donat els seus fruits després de tants anys.
0: Molt bé. L'any Guimerà, així, d'aquesta manera pomposa que es fa des de la Generalitat, ja es va clausurar el Teatre Nacional fa unes quantes setmanes, però tornem-ho a dir, quan es marca o es commemora un any concret d'algun personatge universal, bé, es marca aquestes dates, però la feina ha de continuar, i la feta continua,
1: l'intenció
0: i l'objectiu continua.
1: L'aspecte d'investigació ha de continuar, evidentment, és molt important.
0: Sí. I us consta que això seguirà així, no? O que hi haurà el suport que ha tingut aquest any a través d'estaments superiors?
1: No, és que ha de continuar, esclar, no pot ser d'una altra manera, i tant.
0: Clar, va parlar molt d'Àngel Guimerà, la seva faceta literària, poètica, i ara aquest llibre que ens explicaràs, Neus, va una mica més enllà, no?, per conèixer l'obra i el personatge d'Àngel Guimerà, que va molt lligat.
1: Sí, ell va escriure en prosa una novel·la curta i dos contes.
0: Només.
1: I llavors és un tema que ja havia entrat ja el 1995, que havia fet un petit text, comentari de tot això, i a través de l'editorial Adesiara, que em van comentar si ho volia fer, doncs vaig pensar que era una oportunitat de tornar-hi a posar.
0: Clar.
1: Ara bé, què passa? Que a l'hora de, ja ho explico així molt ràpidament, a l'hora de posar-me a fer l'edició dels textos, ells em van passar uns textos que ja existien, que no, això no està pas inventat, perquè són unes edicions entre la Selecta i una altra edició que hi havia hagut de la novel·la d'ara, i després unes altres edicions que ja hi havien hagut dels contes. I què em vaig adonar? Quan estava fent tota aquesta feina, em vaig adonar que allò no encaixava. Per què no encaixava? Doncs perquè hi havia unes paraules que jo les trobava que no se deien amb el que s'haurien de dir. Per exemple, si poses una roba amb un gos, deia, l'enganyava. Jo pensava, a veure, és difícil que puguis enganyar el gos quan és engabanyar. Després hi havia una altra expressió que deia, el pobre, referint-se al gos, feia la migdiada. Jo pensava, bé, sí que és difícil. sí que pot ser que facin la migdiada als gossos, però també me semblava estrany, era el poble feia la migdiada. De manera que em vaig anar a buscar els originals els vaig trobar a Calardiaca de Barcelona, sí. I a partir d'aquí he fet una restitució dels contes originals, amb expressions que hi faltaven.
2: Val.
1: Després amb coses que són difícils de veure, però que has d'anar molt detalladament. Per exemple, va córrer i faltava rient, per exemple, expressions que hi faltaven, o la tela de l'embalat només posava tela i era la tela viada. Llavors, tota aquesta feina, clar, he restituït tot això, de manera que són ara dues joies literàries, puc dir, que són una meravella, perquè ell expressa amb un llenguatge molt viu, molt col·loquial, gens ampulós, gens intel·lectual, de tal com es parlava, i per tant són, tant el gos de casa com el nen jueu, són, sí. Són, bueno, unes joies que van ser escrites al 1899, a les pàgines del diari de la Renaixença.
2: Val.
1: I llavors he rescatat tot això.
2: Val.
1: I pel que fa a Rosa de Lima, va passar una mica igual. Hi havia una publicació a la novel·la d'Ara, que la novel·la d'Ara eren unes col·leccions populars pel gran públic. I aquí em va passar una cosa molt, molt entranyable, i ara ja ho avanço a la presentació.
2: Vinga, t'ho agraeixo. T'ho agraïm.
1: Bé, a Barcelona ja ho vaig dir, perquè es va fer una presentació a Barcelona. Val. Però la Rosa de Lima va ser un encàrrec que li va fer en castellà una col·lecció que es deia La Novel·la Corta. Per què li van fer? Perquè en Joaquim era un autor de prestigi, volien tenir autors de prestigi en aquella col·lecció. I això es fa el 1917. I fins aquí, doncs, hi ha una publicació del 1917 en castellà.
2: Val.
1: Molt bé. Llavors, el 23 n'hi ha una altra, amb el mateix títol, tot igual, amb el nom de Rosa de Lima, en català. Val. I què va passar? Que, clar, com que a mi m'agrada fer les coses amb tots els ets i uts...
2: Ben fetes.
1: Què em va passar? Doncs que, esclar, jo vaig agafar la narració en català, Rosa de Lima, però també em vaig llegir la de castellà. Que diràs, és absurd, si ja la saps en català, perquè l'has de llegir en castellà. No té cap sentit, no? Doncs sí, tenia molt de sentit, perquè resulta que l'edició en català hi faltava un tros molt significatiu.
2: Vaja.
1: I llavors, clar, aquí és una de les claus també d'aquesta nova Rosa de Lima que dono a llegir, evidentment amb tota la normalització lingüística.
2: Val.
1: Que s'ha hagut de fer, i que també des i ara tenen els seus tècnics que ho acaben de redonir. I esclar, és una... torna a ser una altra joia amb un altre aspecte. Vaja. Perquè veus tota la ideologia de Guimerà.
2: Ostres!
1: Llavors, la Rosa de Lima, hi ha una primera part que se centra en un lloc totalment inhòspit, que se'n diu la Castellassa, amb una mare i un fill que amb prou feines es parlen. Aquest fill no sap ni llegir ni escriure, és un mig salvatge, diguem-ho així, no? I apareixen dues dones que són una incògnita fins al final de la novel·la. És una novel·la curta, repeteixo.
2: Val, sí.
1: Però la segona part se situa, ha passat molt de temps, i se situa amb el fill del primer personatge de la primera part a la Barcelona en època de la Setmana Tràgica. I aquí és on apareix el Guimerà. I ja, clar, jo primer vaig pensar, no pot ser que la impressió, o sigui, un error d'impremta, no? Que s'haguessin saltat, perquè saltaries un trosset petitó.
2: Ja, però
1: tant de tros no te'n saltes, alguna cosa ja. I aquí Àngel Guimerà es deixa anar i és fantàstic, perquè, diguem-ho ben alt, ell carrega contra la gent catòlica.
2: Ostres.
1: que no va saber aturar la revolució que hi va haver a Barcelona. Ell, amb unes cartes al seu oncle que viu a Canàries, o sigui, el germà petit del seu pare, que es diu Isidro, aquest es queda a viure allà. I llavors hi ha la correspondència, no n'hi ha molta, però n'hi ha. I explica com va ser de desastre la Setmana Tràgica, perquè va ser, a més, molt afectat, perquè just si la Setmana Tràgica havia tingut lloc a la Barcelona, on la gent de Barcelona li havien fet un homenatge el mateix any, el 1909, el 23 de maig.
2: Val.
1: I clar, això, i ell queda totalment desconcertat.
2: Clar.
1: Davant dels fets d'una Barcelona que ell diu d'alguna manera que és una ciutat avançada, amb els cinematògrafos, amb el bullici de la gent, no? De treballadora, i llavors tot això queda totalment desconcertat.
2: Clar.
1: I carrega contra aquesta classe catòlica que es va quedar tancada a casa.
2: Sí, sí, sí.
1: No diu tant de la burgesia, però diu de la gent que es va quedar tancada a casa, i el fill del primer protagonista és un revolucionari que just va

0: i llavors va ser fantàstic descobrir això. I paral·lelament existeix un original esborrany a la Biblioteca de Catalunya que també hi ha aquest tros. Els esborranys són molt difícils de llegir.
1: Són manuscrits, eh?
0: Sí, sí, són manuscrits.
1: Ostres!
0: Són superdifícils de llegir, plens de tatxons i de... clar, perquè és un esborrany
1: amb una
0: lletrota horrorosa, i això, clar, també m'ho va llegir tot.
1: Clar.
0: Per poder arribar. Clar, quan fas aquests treballs, la gent és molt poc conscient de lo que estàs fent tu,
1: no.
0: O sigui, per un costat fas una feina d'investigació, perquè a més vaig localitzar la carta de José Urquía de la novel·la corta, que li demanava que escrivís una novel·la.
1: Ostres!
0: Sí, això, fas la feina d'investigació, fas la feina d'interpretació, perquè el pròleg, fas això, una guia pel lector, i després fas la feina de restitució de les paraules, que és una feina filològica.
1: Val.
0: O sigui, estàs fent tres feines alhora.
1: Que a més, una cosa que a mi, ostres, a mi m'està enlluernant molt, que és justament, clar, conèixer realment el context on s'escriu qualsevol relat, en qualsevol autor, però en aquest cas amb la figura i obra d'en Xavier Marat, tornem-ho a dir, no? Que és, a vegades se n'en parla molt, no?, de la realitat del moment, del moment social i polític del moment, del que recull, del que relata, però clar, estudis com els teus ajuda a contextualitzar-ho, és a dir, Àngel Guimerà va escriure això perquè va passar això, i ho documentes amb cartes en aquest cas.
0: Sí.
1: Ho trobo, ostres, espectacular,
0: ja documento les cartes amb el seu oncle,
1: clar,
0: de Canàries, i després això, les cartes de l'editor primer, que li demana això, una novel·la per la seva col·lecció, perquè Àngel Guimerà representa ja el 17 una persona super, un escriptor superconsolidat, i li demana doncs un prestigi per la seva col·lecció.
1: No, clar. I els errors d'aquestes paraules, del text i del cos del text d'altres textos, són errors també? Són transcripcions, traduccions?
0: Sí,
1: per què pot passar?
0: Són a vegades coses que volgudament no saben i la poden treure, que pensen que potser és, no sé, difícil, o que és una expressió que no els acaba d'agradar. Ja. Per exemple, canalleta la treuen, perquè canalla... doncs els hi sona, jo què sé, a castellà, no sé.
1: Yeah.
0: I és quitxalleta o quitxalla, no? Després, expressions, una de molt maca que no hi era la Maria Rosa els hi va cantar Flor d'aigua, que vol dir els hi va cantar clares.
1: Yeah.
0: Els hi va cantar totes.
1: Clar.
0: I després hi ha errors que es veuen que són d'impremta, perquè és una època que no hi ha els mecanismes ni la... ni la tecnologia actual, que això pot passar perfectament.
1: Sí.
0: Però d'altres, doncs sí, que com que no saben el que vol dir o això, doncs tiren pel dret i posen... Clar, són feines que has d'anar molt alerta i molt
1: clar.
0: A poc a poc.
1: Sí.
0: De totes les coses, amb una lupa, moltes vegades, a veure si és una L, si és una T o si és què.
1: Clar, això va també que per la teva part, Neus, deixa'm-ho dir també, gairebé t'aprenguis de memòria o coneguis de memòria aquests textos.
0: Me'ls sé, sí.
1: Imagina't,
0: sí, clar. Una matinada, els pagesos, al passar pel pont de la Rigala, sentiren com a planys queixent del fons de la riera.
1: Ostres.
0: Els més porucs, mig ensonyats encara, feien la creu sota els plecs d'una manta.
1: Ostres, Neus, espectacular.
0: Sí,
1: en aquest cas, la prosa ajuda a la memorització... Sí. I també és un dels elements importants, no?, aquest gènere literari, la prosa, que té uns elements propis, no va ser molt utilitzada per Àngel Guimerà. De fet, Àngel Guimerà, corregeix-me, ho diré així, potser no massa de cada moment, és una mica tastaulletes, literàriament, no? Va tocar molts gèneres, diferents disciplines, no?
0: Bàsicament, la seva obra més extensa és poesia i el teatre. El teatre és el màxim. Va escriure 41 obres, una de les quals no està publicada, però sabem que va existir, o sigui, posa 41 o 42. I després poesia, la poesia és molt dispersa i és molt interessant. Però que dona també la prosa, que és el que dic amb aquest pròleg, que és que no és que quedi apartada de tota la seva producció, perquè, per exemple, el nen jueu és una persona que la reconen com l'Àgata de la filla del mar des del començament. O sigui, hi ha una similitud claríssima amb aquests personatges que

0: el troben a la cova dels pobres, se la fillen, però sempre serà mal vist. Però no solament serà mal vist per la per la societat, sinó que l'església i l'escola contribueixen a que tothom tingui odi amb, amb aquest nen jueu.
1: Clar.
0: I és una relació fantàstica.
1: Ostres, crec que torna a donar cabuda a tot el contingut social d'Àngel Guimerà.
0: Sí.
1: Novament.
0: Sí, perquè o sigui, ell d'alguna manera denuncia, no? Denuncia, doncs, això, aquesta gent nouvinguda aquí. L'únic problema d'aquest nen jueu és que diu que és de mal sang, és a dir, ve de mala nissaga. La seva procedència és dolenta. Tu pots venir de bon sang o de mal sang. Clar, ell ja ve de mal sang, llavors tot el que faci, tot el que faci, hi ha un moment que ell descobreix la maldat, saps? La maldat ell no entén perquè és dolent, perquè tothom li diu dolent. Fins que un dia ho demana amb una nena i li diu, bueno, tu ets dolent perquè ets jueu. I ja està, saps? I a partir d'aquí, clar, perquè ell no entén de petit, perquè tothom se li tira a sobre tot. O sigui, els seus pares adoptius fan tot, el bategen, fan tot el que s'hauria de fer perquè fos com els altres.
1: Sí.
0: Però té aquest estigma des del començament.
1: Ostres. I això, aquí tornem a dir la importància, l'anàlisi i conèixer i la divulgació del context i de la realitat de les obres d'Àngel Guimerà, que
0: sí,
1: són molt diverses.
0: Sí.
1: Tot i amb aquests diferents gèneres, sempre hi traspua, no sé si denúncia social o no, no, en certa manera.
0: Surt una denúncia social, sí.
1: Però amb moltes de les seves obres, més costumistes, les que no, les més breus,
0: oi? No, moltes de les seves obres, o sigui, malauradament, la gent moltes vegades no ha entès massa els textos o no els ha pogut entendre, però, per exemple, hi ha una obra que es diu La farsa, que carrega contra el caciquisme d'una manera molt ferotge, perquè era un dels mals de la seva societat, i ho diu d'una manera molt clara.
1: Clar. I pregunta ignorant, perdona, Neus, el tema prosa, tornem una vegada, altra vegada al tema prosa. Clar, com a gènere literari, és a dir, és molt, a l'hora de la seva redacció, de la seva elaboració, és molt diferent a un altre gènere més estàndard, és a dir, per què no va acabar d'endinsar-s'hi més cap a la prosa, Àngel Guimerà? O què? Saps què ho és? És a dir, què té especial la prosa o no, eh?
0: A veure, si ell tenia una línia encetada amb el teatre.
1: Val, sí, principalment.
0: Ell tenia una línia encetada d'aquesta manera, amb aquest gènere, i ja li anava bé.
1: Val.
0: Però el que dic també en aquest pròleg és que hi ha unes línies que et van portant a l'obra dramàtica.
1: Val.
0: Per exemple, quan apareixen dos personatges nous és com si vingués una escena nova, saps? O sigui, comencen dos, després venen dos, i després el personatge especialment a la primera part és un personatge que té tot molts trets del Manelic, per exemple, que l'analitzo també com a personatge que fa coses similars al que fa el Manelic.
1: Clar, és aquesta interrelació que hi ha en tota l'obra. És a dir, no? Podríem, si poséssim el típic de les pel·lícules, un plafó a la paret, i tot serien fils que connecten, fotografia rere fotografia, personatge en personatge, sempre hi ha una connexió.
0: Per exemple, la connexió entre poesia i política també és claríssima. Hi ha poemes que són com els seus discursos que fa.
1: Clar.
0: També.
1: Sí, està clar. I tot això que ha servit, i llibres com aquest, que ara en parlarem de la presentació d'aquest proper dimecres, ajuden a més enllà del que fins ara teníem més conegut, no? Que, per sort, hem d'anar més enllà del Maricel, del Terra Baixa, Maria Rosa, etc., sinó que podem comprovar com l'obra és amplíssima, és abastíssima.
0: Sí. És molt gran i és un personatge interessantíssim.
1: Clar.
0: Bé, hi ha hagut una exposició que és de Guimerà Volta al Món, que s'ha vist tota la seva internacionalització.
1: Clar.
0: Que encara crec que es pot veure encara a la Biblioteca Terra Baixa, i et dones de la dimensió d'aquest personatge, especialment amb dues obres, que són la Terra Baixa i la Maria Rosa.
1: Sí. I per què creus? Si t'ho puc preguntar a nivell personal, quina opinió en tens, Neus, per què no mai s'ha explicat o s'ha donat valor aquesta vastíssima obra de Guimarà? Perquè sempre ha quedat... No sé, silenciat potser no és la paraula, tampoc, però no ha sigut massa mai conegut. No amb el volum i amb la importància que ens estem donant compte que té el personatge.
0: Doncs suposo que hi ha hagut altres interessos. Per exemple, durant una època es donava molta importància al que era el modernisme.
1: Ja.
0: I tots aquests autors del XIX pràcticament es feien o es valoraven. I es valoraven en un sentit molt, molt de tòpic. No s'aprofundia d'una manera directa. Ara, sortosament, hi ha estudis, hi ha reivindicació, hi ha una, diguéssim, societat o institució que es diu Societat Verdaguer, de la qual formo també part, que reivindica tots aquests autors del XIX, no solament Verdaguer, sinó molts altres, com els Ramon i Vidales, o
1: Sí, de Guimarà, això, perquè potser ara toca parlar-la i també es toca molt a prop, però sí que és veritat que hi ha grans noms que també estan una mica també a l'estela, d'aquesta desconeixença una mica general d'aquests autors.
0: Jo crec que és la paraula o l'has dit de tu, desconeixença.
1: Sí.
0: Sí, desconeixença total, perquè, mira, ahir, just, jo acabo de publicar això, que pràcticament acaba de sortir, i ja vaig veure una ressenya a Núvol. Ahir. O sigui, que ja hi ha hagut un interès per part del qui sigui de fer una ressenya de Rosa de Lima.
1: Bé, està bé.
0: Sí, no, però, clar, aquest interès, doncs jo diria que també és una desconeixença, saber-lo llegir.
1: Val.
0: Aquesta aproximació important.
1: Sí. Mira, ara que dèiem això, Rosa de Lima, que és aquesta obra, Rosa de Lima, que encapçala el títol d'aquest llibre, també suposo que si l'utilitzes en primera instància és perquè és de prosa l'obra important, de Guimarà, per això em fa referència en el títol, no? Rosa de Lima i altres proses.
0: Sí, perquè és la col·lecció de Desiara, que són bàsicament novel·les, i llavors és la novel·la, però també hi ha els contes a darrere.
1: Sí. I d'aquí, per això que grafica el protagonisme, Rosa de Lima. Això, parlem de l'acte d'aquest dimecres. Es presenta, recordem-ho, a partir de les 7 de la tarda, al propi Museu Àngel Guimarà, però també serà bé una presentació, conferència, no gairebé, Neus, en certa manera, no?
0: Bé, la Mònica Socias, fa molts anys que ens coneixem, havia estat alumna meva de l'institut, i bueno, tenim una estimació mútua entre dues, i quan li vaig dir de fer la presentació li va fer moltíssima il·lusió, llavors ella ja s'ho va llegir tot, ja em va escriure, i ella pot fer des d'un diàleg les impressions que ha tret. Jo parlaré una mica del que, bàsicament, del que he fet i t'he explicat a tu.
1: Sí.
0: I després la Mònica Ferrer llegirà fragments d'aquí.
1: Que serà tot aquest presentació completa, i que tot aquestes vessants, com ha de ser una presentació d'un llibre, que ha de tenir cert punt, no, d'atractiu, no?
0: Sí. Ha de ser atractiu per tothom.
1: Clar. Per això.
0: Sí,
1: aquests punts de valor, no, de contingut, per entendre'ns, de conèixer el propi llibre, que és la intenció principal, però també aquest punt d'exposició i d'entreteniment, si es pot dir així.
0: Sí, tant.
1: Amb narracions. Que bé, doncs molt interessant. En parlarem ben aviat més extensament, si et sembla.
0: Sí.
1: Avui, sobretot, la feina és explicar i convidar la gent a la presentació d'aquest llibre aquest dimecres, i després anirem desenvolupant, i sobretot el que volem fer és valorar i parlar també àmpliament com ha estat tot aquest Àngel Guimarà, que s'han fet moltíssimes coses, del qual tu, Neus, entre d'altres, heu estat allò capçaleres, de tot aquest any Guimarà.
0: Molt bé.
1: D'acord?
0: Moltes gràcies.
1: Una abraçada. Que vagi molt
0: gràcies.
1: Bé, Neus. Adéu.
2: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Bio al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Doncs va, això, ens hi posem ja de plen tot aquest contingut que ja vam presentar fa unes quantes setmanes i que a mica anem fent i anem perfilant allò que ens agrada sobre les persones grans amb la Gemma Armengou, que ja està amb nosaltres altra vegada en directe.
1: Molt bon Hola, dia, bon dia a tothom.
0: Com va això?
1: Doncs molt bé, aquí de nou una altra vegada i molt contenta i molt feliç, malgrat el fred.
0: I la neu?
1: Sí,
0: que avui
1: sí,
0: és el, una mica el comentari del dia, eh?
1: Sí,
0: la neu, a cotes baixes, aquí a preu de platja, com aquell qui diu, però res, eh? No.
1: Tenim les muntanyetes una mica enfarinades, però bueno, no crec que qualli gaire, però fa fred.
0: No, no, fred en fa, sí senyor. Gemma, ja fa unes quantes setmanes que vam encetar tota aquesta secció. Volem tocar, i de fet ja hem tocat alguns capítols, però en volem tocar molts més sobre les persones grans i bé, temes d'interès i centres d'interès cap a les persones grans i les seves famílies. Que quedi clar, eh? No?
1: Sí, sí, el suport i la xarxa de l'envoltant social, relacional, evidentment com a professionals ens ajuda molt.
0: Clar.
1: Sempre he dit que tot depèn de cadascú i de cada família,
0: sí.
1: Tot és un món. Ara, com a professional, sempre he de dir que el suport de les famílies ens ajuda i ens relaxa.
0: No, no, clar.
1: Ara, hi ha situacions que s'han de saber torejar dignament i protegir el més vulnerable, que en aquest cas són les persones grans. No només les persones grans com a col·lectiu, sinó qualsevol altre col·lectiu que es troba en una situació afeblida. Vull dir, això ho hem de tenir molt present.
0: No, i tant.
1: I clar, vull dir, la immensa sort és que les persones que treballem per les persones i que tenim un cert criteri que la trajectòria laboral ens han portat a aprendre que hem de tenir molt present, que hem de donar resposta a el que demana l'altra persona, doncs això enriqueix i fa que també tinguem una vida molt plena com a professionals.
0: I,
1: bueno, i també ens ajuda a nosaltres mateixos, perquè el camí és per tothom, eh?
0: Sí, sí, sí, no, no, sí, sí, tard o d'hora, que sigui així, hem de passar cap aquí. Així que tot el que es pugui fer i ens trobem fet quan ens toqui a nosaltres, doncs mira, feina feta, no?, en certa manera.
1: Tot i que hi ha les variables, eh? Però, en principi, el tarannà i la línia ha de ser aquesta.
0: No, i tant.
1: Aviam, que sempre ho he dit, i ara quan parlarem del tema que jo crec que és molt important, el principi de solidaritat. Vull dir, tots estem obligats d'alguna manera a les persones que tenim la sort de treballar amb el que ens agrada, amb passió i amb ocasió, tot aquest el que hem anat aprenent durant tota la vida, ho hem de transmetre.
0: Clar.
1: Ho hem de transmetre i ajudar evidentment a la comunitat a posar les coses on toca, no? I vull dir, primer, hem de ser nosaltres mateixos.
0: I jo crec que tot això i tota aquesta bona feina ens portarà a ser una societat una mica més decent.
1: Això és, aquest, encara que sigui filosofia, aquest és el meu objectiu. Vull dir, jo tinc molt clar de que els nostres pares i els nostres avis han fet possible que tinguem la societat que tenim avui en dia.
0: I
1: nosaltres, que ja estem en aquest futur, d'alguna manera, també hem de fer possible doncs, que la nostra joventut, els nostres nens, puguin gaudir d'una vida plena amb tot això que nosaltres hem d'anar aportant de mica en mica. Estem en un canvi de paradigma, estem en el segle XXI i hem de tenir molt present que moltes coses que hem fet durant el segle XX crec que ara ja no són útils.
0: Sí.
1: I jo em poso com a exemple. I seré, i estic en el camí de ser una persona gran i evidentment, si em comparo amb la meva àvia, no tinc res a veure.
0: No, i tant.
1: No tinc res a veure amb una generació molt castigada, eh?
0: Sí.
1: Una generació castigada de la Segona Guerra Mundial i la Guerra Civil. Vull dir que hem de felicitar tota la feina que han fet i nosaltres ens ho hem trobat, moltes coses fetes per ells.
0: I tant,
1: principi de solidaritat. Tots hem de sumar.
0: I empatia. Sí, senyor, tots estem al mateix carro.
1: Empatia, i tant que sí.
0: Encara que a vegades ens oblidem, tots estem muntats al mateix vaixell.
1: Sí, sí. Si l'altre dia vaig llegir dir, no estem tots en el mateix vaixell, estem tots en el mateix mar. Uns van amb un iot, els altres van amb una barca, però tots estem...
0: Però tots naveguem per les mateixes coses.
1: Sí, sí, sí.
0: O les mateixes marees, eh? Tots naveguem les mateixes marees.
1: I tant.
0: Seria això. De quin tema parlem avui?
1: Mira, avui, després d'haver pensat i de l'altre dia que vaig estar amb les noies que van venir aquí el Dia Mundial de la Ràdio, parlaré d'una ciutat per a totes les edats i em centraré en les estratègies d'habitatge a causa del canvi demogràfic que estem tenint avui en dia.
0: Ostres,
1: no?
0: Que interessant. Que a vegades pensem que l'habitatge, tot plegat, va molt associat als joves, i jo sé que un dels estudis recents determinen que és una de les màximes preocupacions també de la gent gran, el tema habitatge.
1: D'alternatives a les de l'habitatge on estan residint actualment. Aviam si tenim la sort de que alguna persona ens pugui telefonar si també té aquesta situació de problemàtica. Aviam, el que sí que és cert és que aquest nou canvi de paradigma, l'augment de l'esperança de vida que fa que l'envelliment s'allargui, sí que s'està observant que totes les persones volen mantenir-se i gaudir dins del seu habitatge. Això fa que també empoderi, no, a la persona. Ara bé, en un moment determinat on la davallada física o que no pots afrontar el teu dia a dia per realitzar les teves activitats de la vida diària, o perquè econòmicament no pots, o perquè no està adaptat, o que no hi hagi una facilitat on puguis mantenir la relació social i de la xarxa relacional, doncs et fa pensar que en aquí jo no puc viure, però vull tenir la casa meva, quines alternatives hi ha? Llavors aquí parlarem, evidentment, de quatre que jo sé que estan funcionant molt bé.
0: Val.
1: Una de les quals, puc dir, que vaig estar 15 anys portant les direccions, que són els habitatges amb serveis per gent gran. Ara bé, aquí podríem parlar dels habitatges compartits, que és el co-living, que li diuen, el programa Viure i Conviure, els habitatges sense serveis, i després del cohousing o les cooperatives d'habitatge sènior. I en tenim una molt a prop aquí que vaig poder anar a visitar, que és la Muralleta,
0: molt
1: que
0: bé.
1: Està aquí a Santa Oliva,
0: sí.
1: Que crec que l'Aurora i la Pilar m'estan sentint, que si hi ha alguna cosa que me n'oblidi, que ja he agafat notes per poder-ho explicar, que truquin i que diguin, Gemma, no ho has entès bé, doncs au, vinga. Doncs jo convido a que la gent, si té la necessitat de poder expressar que viu en una situació d'aquestes, aviam, que ens ho expliqui, i sobretot la Pilar i l'Aurora, que vaig estar amb elles, doncs si hi ha alguna cosa que em deixo en el cabàs, doncs que elles puguin facilitar i que em puguin ampliar.
0: Vinga.
1: Tot aquest concepte. Vale.
0: Doncs recordem telèfons per si algú que vulgui participar en totes aquestes vessants que hem dit. Això, el telèfon de directe és el 977 15 70 69, o si voleu enviar un WhatsApp també podeu fer-ho, 638 58 99 88. Per on comencem, Gemma?
1: Mira, jo començaré amb una cosa que per mi és vital per demostrar que d'alguna manera el concepte d'envelliment, la filosofia del concepte ha canviat. Si totes aquestes persones que es veuen amb la necessitat de que han vist que la seva realitat és canviant i que es volen empoderar i seguir endavant, parlaré primer de la filosofia d'aquestes persones a les quals elles diuen, aquí no puc continuar, què és el que puc fer?
0: D'acord.
1: Sí que és cert de que arrel de la pandèmia del Covid, alguns aspectes han fet que sigui que enforteixin més aquest concepte de dir, aquí no puc continuar. El primer, i això no ho dic jo, ho han verbalitzat les persones grans. Primer de tot, no vull estar sol o sola.
0: Ja.
1: El sentiment de soledat, ja vam parlar aquí.
0: Sí, sí, sí.
1: El sentiment de soledat. Aquesta és una de les primeres que es verbalitzen. Jo no vull sentir-me sola i jo sé que aquí em mantindré sola. Cosa que a vegades em fa pensar que persones que viuen en un lloc tipus barri, que tenen la seva farmàcia, la seva perruqueria, el seu forn del dia a dia, que tinguin aquest concepte, doncs, a dir, què ha passat? Doncs sí, ha passat que ells volen compartir la seva vida. És el que dic, el principi de solidaritat.
0: D'acord.
1: Si jo vic sol o sola, sé que per molt que la veïna em pugui ajudar, jo no puc compartir, perquè possiblement el meu dia a dia no és igual que la persona que tenim al costat.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: L'altra, jo vull decidir com vull jo viure aquesta etapa, de forma autònoma i independent.
0: Que ha de ser el primordial, poder triar la teva bellesa.
1: Empoderament de les persones grans. Jo decideixo com vull viure, ningú més. I això s'ha de respectar. No vull que els meus fills decideixin per mi i no vull que els meus fills em cuidin de la mateixa manera que jo he hagut de cuidar els meus pares. I sé el que m'ha costat i he hagut de decidir per terceres persones. Llavors, és un tema que crec que més endavant haurien de treballar, és a dir, quines fórmules jurídiques hi han de protecció quan jo decideixo. Jo crec que també. Llavors, aquestes persones que són empoderades, que són autònomes, que tenen la seva vida independent, diuen, no vull que els meus fills pateixin el que jo he passat. Després, a l'aspecte solidari. Les persones que decideixen canviar el seu lloc de dia a dia per compartir és perquè tenen en el seu més íntim a l'aspecte solidari i de compartir no només la cura, tot el que m'envolta. On no arribi a l'altre, que pugui arribar jo. I de la mateixa manera, també.
0: Val.
1: Hem de tenir molt present que quan parli dels quatre tipus que crec que són els que ara més estan en curs, donar l'ajut just per no generar dependència. Ni dependència física, ni dependència emocional.
0: Val, sí.
1: Vull dir, el tema és que, principi de solidaritat, jo vull compartir, m'unifica el concepte que és unitari, per també, si hi ha conflictes, sabem com gestionem, no? Vull dir, però si jo tinc en el meu jo més intern que jo vull ser solidària, tens molt guanyat. Té molt guanyat.
0: Val, sí.
1: I llavors, bueno, evidentment, és que quan tu comparteixes uns habitatges, bé en serveis, el cohousing, el co-living, el programa Viure i Conviure, quan arriba un moment en què la teva autonomia ja no et permet estar, hi ha la facilitat de que et poden ajudar a connectar en serveis socials o en sanitat per posar fil a l'agulla i quines alternatives em queden a mi ara.
0: Val.
1: Hem de tenir molt present, i això sempre ho dic, que en aquesta etapa de l'envelliment, una de les coses que es vol treballar, i jo crec que s'està fent, és que l'últim terç de molta dependència sigui el més curt possible.
0: Val.
1: Fomentar l'autonomia el màxim de temps possible, perquè si hi ha alguna alternativa que pot ser residencial, sigui el més curt possible.
0: Val. I que sigui el darrer tràmit, per entendre'ns, és a dir, que sigui ja la darrera instància del qual ja no es pugui anar cap a altres solucions.
1: No, clar, vull dir, és una etapa molt bonica, però clar, també ens hem de preparar, cada dia és un nou dia, Cada dia hi ha coses noves, vull dir, perquè la bellesa és això,
0: No, i tant.
1: La bellesa és això.
0: I que a vegades, penso que és així, és la meva percepció, que d'un dia per l'altre poden canviar moltes coses.
1: Moltíssimes.
0: I que d'un dia per l'altre podem guanyar o perdre moltes coses.
1: Sí. El procés d'envellir és aquest. Per això, el tenir present l'acceptació d'aquest procés és el que també s'ha de treballar molt.
0: Clar. Sí. I deixa'm posar un exemple. Una caiguda, per exemple.
1: Una caiguda que habitualment passa molt a casa.
0: Sí, una caiguda absurda de la manera més fàcil i que pot fer que una persona realment
1: generi una dependència.
0: Exacte, i que li suposi una baixada cognitiva important, no només física, sinó també
1: psicològica i emocional, perquè sí. Clar, veure't que ja no pots fer el que feies fa una setmana i que saps que has de dependre d'una tercera persona, doncs com es porta això, com es gestiona?
0: És complicat.
1: Clar. Aquí també entrem, quan vam parlar l'altre, el dilluns que vaig venir aquí, com es tractarà aquesta persona sense posar en marxa l'idatisme.
0: Ja, clar.
1: Vull dir, el respecte d'aquesta persona en una situació molt concreta. Evidentment, el que sí s'haurà de generar totes les estratègies, ja siguin externes o internes, per mantenir l'autonomia. Sempre parlo d'autonomia, No en parlo mai de dependència.
0: No, d'autonomia.
1: L'autonomia, que si igual la teníem un 60 i ara està en un 45, bueno, doncs anem a fomentar aquesta autonomia.
0: Clar,
1: el màxim. Amb el suport de terceres persones, que això també és un altre tema que s'hauria de preguntar, el servei d'ajut a domicili.
0: Va, què més, Xema? Bueno, que vaig tallant jo, perdona.
1: No, no, i és que avui, que tens, perquè si no es fa molt avorrit, no, això. Home, no. Jo vull divertir-me, perquè és un tema que jo crec que és molt engrescador, que és un tema, les persones grans, que hem de ser visibles.
0: Sí, home, sí.
1: Aquest col·lectiu ha de ser visible, vull dir, perquè ja, i sempre ho parlem tu i jo, semblava que era una cosa ben curta. No! Hi ha molta cosa, que jo crec que les administracions haurien de tenir present, de que la piràmide de la població està canviant, que cada vegada hi ha menys naixements i que, bueno, que hi ha un canvi de paradigma. Estem en el segle XXI, no podem pensar com pensàvem al segle XX. Inclús hi ha molts recursos que avui en dia les persones que ara estan en el camí d'envellir no s'hi veuen. No, perquè no es volen sentir enclaustrades
0: en aquest
1: model.
0: Ja, clar, no, se senten identificades com fins ara percebíem el que eren les persones grans. Ah, i clar, hi ha molta gent que no se sent identificada, que diu, no, jo potser sóc gran, però no sóc d'aquest perfil de que tu m'estàs mostrant, no?
1: Bueno, és el que dèiem l'altra setmana. Bueno, bé, jo vull arribar a ser gran, però no vull ser.
0: Ja.
1: Que és el que dèiem. Bueno, sí, però hi arribaràs.
0: Sí.
1: Que és cert que nosaltres cognitivament o psicològicament o emocionalment no ens hi sentim. Però ho som.
0: Però ho som, sí.
1: Ho som. Llavors, aviam, sé que avui en dia qualsevol persona que està en el procés d'entrar en el col·lectiu de gent gran... saben portar cotxe, no, sí, cal, no depenen tant del transport públic, saben el que és l'oci, uh-huh. Saben com poden viatjar, de quina manera de gaudir d'un bon viatge. Molts estan allargant la seva professió perquè a l'igual se'ls hi pot permetre.
0: Clar, perquè... I perquè els hi ve de gust, i perquè volen fer-ho.
1: I poden ser mentors.
0: Clar.
1: Per les persones joves que entren i, i poden fer un bon guiatge. No sé, és, també és l'envelliment productiu.
0: No, i tant
1: que sí. Que deu ser
0: no, així. No, que canvi de paradigma que ha vingut per quedar-se i per millorar-se també em fa l'efecte, eh?
1: Sí,
0: o ha de millorar, vaja. Sí que a vegades fem aquestes comparatives. Algun cop ja ho hem fet, però crec que podem tornar-ho a fer, que és aquesta comparativa amb els esforços cap a altres col·lectius, cap a la gent jove, per exemple. Perdoneu, ja sé que parlar de col·lectiu tampoc no està massa bé vist. Però, per exemple, hi ha moltes polítiques, hi ha molts plans actius per la gent jove. Però, en canvi, no és comparativament igual cap a les persones grans.
1: Tot depèn de l'índex de població. Clar, aviam, si parlem de l'administració, aviam, aquí al Vendrell tenim el 18%, que ho vaig poder mirar a l'INE, a l'Institut Nacional d'Estadística, i un 18% de persones de més de 65 i de 85 anys. Clar, sí que hi ha programes, propostes. Ara bé, davant un 43% de gent joves o de gent adulta, hi ha uns pressupostos.
0: Ja. Sí, que al final
1: això és política, això és política i aquí
0: tot acaba patant al mateix lloc.
1: Però clar, aquí hi ha uns pressupostos, on els adrecem? Si tenim més població de joves o d'infants que també necessiten d'aquest suport, evidentment hem de fer programes i projectes adreçats. Ara, les persones grans també paguen,
0: sí,
1: tenen
0: no,
1: els seus
0: exacte,
1: impostos. Llavors, jo també em vull sentir atesa. Llavors, el que, per això jo dic que la gent gran ha de manifestar-se, ha de proposar què és el que vosaltres necessiteu, perquè igual l'administració no ho sap i inverteix en una cosa que no té èxit. Llavors, clar, és que nosaltres invertim aquests diners, perquè és diners de tots, però ningú ho fa servir. Doncs, escolteu, que és el que sempre diem, queixeu-vos, parleu,
0: reclamem,
1: què és el que necessiteu i què és el que voleu. Per exemple, avui parlarem dels habitatges alternatius sèniors. Bueno, aquí parlarem d'unes propostes que n'hi ha aquí al Vendrell, que hi ha alguna persona que ha anat a l'Ajuntament a demanar, que jo no puc continuar a casa meva, puc compartir el meu habitatge, que ara parlarem?
0: Clar, no ho sabem.
1: Clar,
0: no ho sabem si directament hi ha hagut aquesta inquietud.
1: Clar, vull dir, si no hi ha aquesta inquietud, perquè jo sempre ho he dit, a casa no vindran.
0: No. No.
1: A casa no vindran. Vull dir, ets tu que t'has d'empoderar.
0: Sí.
1: Ets tu que has de tenir aquesta energia. Llavors no hem de caure, com vam caure, com vam parlar l'altra vegada, a l'edatisme. Ah, com que jo ja tinc aquesta edat, veus, a mi no... Com que a mi no m'escoltaran?
0: I tant, que sí.
1: T'han d'escoltar, perquè estan al teu dret.
0: Ho han de fer. Va, això, anem cap al tema, cap a aquests alternatives d'habitatges cap a les persones grans.
1: Mira, el primer, aviam, dels que jo parlo, puc parlar, bueno, el cohousing és d'aquí, el tenim aquí a Santa Oliva, però els altres tres són models que jo he pogut viure directament quan estava treballant a Barcelona.
0: Clar.
1: Que és els habitatges compartits, un és el co-living, l'altre és el programa Viure i Conviure, i evidentment el Reina, que jo vaig estar com a directora durant 15 anys, és el d'habitatges en serveis per gent gran. Llavors, primer anem a parlar de l'habitatge compartit al co-living. Aviam, hi ha moltes persones que tenen el seu habitatge de propietat. Sempre hi hem parlat de que quan un arriba a la jubilació els ingressos minven i a vegades hi ha una davallada econòmica i tu no vols deixar la teva llar perquè cap i la fi és la teva.
0: Clar.
1: Ara bé, no pots afrontar les despeses, el manteniment que comporta aquest habitatge, o fins i tot és un habitatge gran i dius, és que jo no arribo. Llavors, jo vull compartir aquest habitatge. Llavors, t'has de posar en sintonia amb una altra persona que es trobi en la mateixa situació.
0: Val.
1: I que a l'igual té una situació d'habitatge més vulnerable o que a l'igual no està en condicions d'habitabilitat i arriben en el consens a dir, doncs vine a viure a casa meva, compartim despesa, compartim idees, compartim criteris, compartim manteniment i vivim junts i mantenim una relació social. Això, evidentment, són uns criteris i sempre quan tu vols compartir l'habitatge, evident, hi ha uns circuits en el qual tu pots sol·licitar aquesta informació. Evidentment, són els ajuntaments i a través de serveis socials. Aquest n'és un, evident. Has de tenir una salut adequada, amb autonomia, i, evidentment, el teu estat cognitiu ha de ser òptim. És a dir, el casual és millorar i compartir aquest habitatge. L'habitatge, sempre, els que jo he conegut, han de ser de propietat. El que vagi a compartir possiblement no, perquè potser es troba en una situació més vulnerable i haurà hagut de deixar la seva habitatge.
0: Clar, clar, clar.
1: L'altre, que és un programa que a mi em va enamorar quan el vaig conèixer, que el porta la Fundació Roure, vull dir que la gent que pot mirar o pot preguntar a aquesta Fundació Roure, que és el programa Viure i Conviure.
0: Val.
1: Viure i Conviure és el mateix. Ets propietari d'un habitatge amb el qual tu et trobes amb la dificultat de poder fer el manteniment d'aquest habitatge, però que tu tens una autonomia, que tens empoderament, i dius, jo vull compartir-ho, però amb gent jove.
0: Val.
1: Llavors, a qui va adreçat? Evidentment, a persones de més de 65 anys que tenen la tinença d'aquest habitatge, que la seva salut cognitiva i física és òptima i que ofereix a universitaris fins a la franja de 30 anys o 35 anys a compartir aquest habitatge. Què ha de portar la persona que vol accedir com a compartir amb la persona gran? Demostrar que té, evidentment, la matrícula de la universitat.
0: Que és estudiant.
1: Que és estudiant.
0: D'acord.
1: Que no té cap possibilitat d'habitatge, ja sigui per mitjans de família, en el municipi on vol residir. Que tingui molt present que ha de compartir des de la solidaritat la convivència amb aquesta persona.
0: Va.
1: És a dir, que on no pugui arribar la persona gran, ell sí o sí, o ella sí o sí, ha d'ajudar-la. Llavors, què ha de fer? Doncs ajudar-la en el sosteniment de la llar. La persona gran li posarà el menjar, li rentarà la roba, tindrà la casa neta, i el jove el que farà és compartir les vivències. T'ajudo a netejar la casa on tu no pots arribar.
0: Val, sí. T'ajudo a anar a comprar.
1: Avui parlarem o veurem una pel·lícula. Uh-huh. Avui sortirem a fer una excursió. Avui jugarem a cartes. O sigui, la relació que es vol evitar, a part de que tu vols mantenir-te a la teva llar i vols mantenir el manteniment que comporta econòmicament, no vols sentir-te sol o sola.
0: No,
1: vull dir, les alternatives dels habitatges que estic donant, el primer punt filosòfic, no vull sentir-me sol o sola, però em sento amb la força.
0: Clar.
1: Em sento amb la
0: força.
1: Sí. Aquests són els que estan funcionant actualment a Barcelona.
0: A Barcelona, clar, no tenim coneixement de que aquests programes es puguin desenvolupar aquí a comarques.
1: Clar, és que no ho sé. A mi m'agradaria, així com, per exemple, ara parlarem de la Muralleta, uh-huh, que és el cohabitatge o el cohousing cooperatiu, que vaig poder i vaig anar-lo a visitar, que és preciós, espectacular. Ara, també, un treball d'empoderament d'aquesta gent gran, uh-huh, i increïble. A mi m'agradaria saber si hi ha alguna persona que s'hagi trobat amb aquesta situació, que hagi pogut anar a l'Ajuntament d'aquí, del Vendrell, i hagi fet alguna pregunta, o que l'igual l'hagin ajudat a rehabilitar certa part de l'habitatge amb la funció de que, bueno, doncs podem compartir socialment alguna cosa, no sé. Jo estic preguntant,
0: estic fent pluja d'idees.
1: Que si hi ha algú que ens està escoltant i té aquest cuquet de dir ai, això a mi m'ha passat, doncs truca i comparteix. És el que dic.
0: Que ens ho expliqui, sisplau, que ens ho expliqui.
1: Exacte, que ens ho expliqui perquè és molt...
0: Clar, perquè aquests programes que ara dèiem com aquest Viure i Conviure, clar, són, a priori, tots són beneficis.
1: Jo...
0: No només cap a la persona gran, sinó cap al propi jove, i el simple fet de poder compartir i viure dues generacions amb les seves casuístiques. És que és molt interessant per les dues parts.
1: I el que s'aprèn d'un de l'altre.
0: Clar, per això, que estem parlant de la persona gran, però en aquest cas crec que també la persona jove estudiant, en aquest cas, pot aconseguir també bons beneficis.
1: No, i aprendre, perquè aviam...
0: Clar.
1: Anem a veure, estem ara amb les bretxes digitals, aquest universitari li pot ensenyar, uh-huh, o li pot donar suport, perquè clar, avui en dia des del Covid tot és cita prèvia telemàticament. Jo també en trobo amb dificultats,
0: Sí.
1: Jo també me les he trobat i dius, mira, si jo, a mi m'està costant.
0: Clar, imagina't algú que
1: imagina't una persona gran.
0: Algú que no habitualment no utilitza,
1: exacte,
0: aquestes noves tecnologies.
1: Sí, és que a mi aquest programa, quan me'l van presentar i vaig poder entrevistar-me amb persones que gaudien d'aquest programa, vaig pensar, oi, que bonic. Fins i tot els vaig aconsellar molta gent de comarques que anaven a Barcelona.
0: Clar. Ja fa temps que estira endavant aquest programa, no?
1: Sí.
0: Va tenir un cert ressò mediàtic en el seu moment.
1: Sí.
0: I que ja fa un cert temps que està
1: ara,
0: en pràctica.
1: Si ara no ha canviat, tinc coneixements de que portava la Fundació Roura, uh-huh. No ho sé, vull dir, també es pot... No sé, igual el podríem...
0: Clar,
1: el podríem posar en funcionament aquí, això seria meravellós,
0: bueno,
1: eh?
0: Bueno, aquí tenim la universitat, la Rovira i Virgili,
1: imagina't.
0: Exacte, és a dir, que podria ser factible en aquest sentit i donar peu a estudiants a que vinguin a estudiar al municipi i a la comarca, que puguin aprofitar-se d'aquest programa. Clar, suposo que el funcionament és que una persona gran que disposa de l'habitatge en propietat ofereix aquesta possibilitat, suposo, eh?
1: Exacte, i que sigui de lliure consentiment.
0: Sí, evidentment.
1: No, evidentment. Crec que inclús passen uns criteris, ja no només a través de serveis socials, sinó que també intenten que que les persones que hagin de conviure hi hagi una sintonia.
0: Clar, una compatibilitat.
1: Que tant el jove com la persona gran doncs estiguin en unes condicions de poder compartir solidàriament.
0: És obvi. Clar, i aquest tipus de programes també donen una certa seguretat, no? Que allò, i és veritat, allò, a veure qui em fico a casa.
1: Ja suport, no? I seguiment, eh?
0: Exacte, en aquest sentit, doncs, que al darrere hi hagi en aquest cas una fundació, que sigui un programa reglat i oficial, doncs dona seguretat també en tot aquest aspecte.
1: Sí.
0: Ja no dic seguretat física, em refereixo a que sigui un programa amb cara i ulls, que estigui ben estructurat i que ajudin a tirar-lo endavant.
1: No, i que es pugui dormir bé i tranquil, perquè si fins ara, ara
0: també,
1: que has aconseguit mantenir-te'n a la teva llar amb una persona que et pot ajudar, doncs quan me'n vagi a dormir, si fins ara no dormia tranquil o tranquil·la pensant què puc fer, ara que ja tinc el recurs i l'alternativa, que pugui dormir tranquil·la i bé, no,
0: i tant,
1: com a persona.
0: Això és la importància d'aquests programes, que tenen un seguiment i tenen aquest caràcter oficial, torno a dir, entre cometes.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Vale.
0: Va, què més?
1: Abans de parlar dels habitatges en serveis, vull parlar del cohabitatge cohousing que tenim aquí a Santa Oliva.
0: Molt bé.
1: La Muralleta. Pilar, Aurora, si m'equivoco amb alguna cosa.
0: Ho diguin, ja ho hem dit abans.
1: Perquè
0: que ho diguin.
1: Vam ser una conversa molt enriquidora. Crec que és una comunitat que està posant en funcionament el que és el nou paradigma del segle XXI de les persones grans. Persones amb molta força i crec que amb molta valentia, pel concepte inicial filosòfic, que és el compartir des del punt de vista solidari.
0: Val.
1: I una de les coses que sí que elles em van verbalitzar és que en el decurs que van accedir a formar part com a socis de la cooperativa, cada dia aprenem l'adaptabilitat i la convivència. Clar, vull dir, aquí compartim tot, ja estàs a casa teva, però fins on t'arribo, no? Vull dir, sempre hi ha el possible conflicte.
0: Val.
1: Aviam, els principis filosòfics del cohousing, de la cooperativa la Muralleta, són els mateixos. Vull dir, es van ajuntar 6 o 7 persones el 1999... que tenien uns terrenys rurals. Vam dir, escolta'm, si no ens podem mantenir a casa meva, per què no unim les nostres forces, el nostre concepte de compartir, i fem una cooperativa de propietat, evidentment, una cooperativa en el qual cadascú té casa seva, és de règim privat,
0: sí,
1: però compartim tot entre nosaltres. Vull dir, és cert que, així com a diferència que parlaré dels habitatges, hi ha un equip professional, aquí s'autogestionen tot.
0: No, els mateixos habitants, per entendre'ns.
1: Exacte. Són 22 habitatges, 6 dels quals fa poc que els han inaugurat, i tenen un sistema de funcionament, que ho tinc aquí, un sistema organitzatiu, que disposen d'un règim intern i d'uns estatuts, els quals de tant en tant han de recordar-los justament per evitar aquests conflictes de comunitat. Llavors es constitueixen en un sistema assembleari, vull dir, hi ha assemblees per compartir, i unes comissions. I aquestes comissions són les que realitzen les activitats i tallers conjunts, com poden ser la comissió de manteniment de tot el complex,
0: sí,
1: la de benestar i medi ambient, és a dir, que hi ha activitats i tallers tipus, doncs, ioga, qigong, xerrades, ara hem fet una xerrada sobre la problemàtica que s'està... Perquè, clar, fa 20 anys que ja estan aquí, si van entrar amb 70, doncs els anys sumen, doncs van fer una xerrada a través de serveis socials, de quines alternatives hi ha, doncs, per exemple, la llei de dependència, etc.
0: Sí.
1: I després la de sostenibilitat. Llavors, aquí no hi ha serveis com pròpiament tenen els habitatges, amb serveis que ara explicaré, sinó que ells mateixos s'autogestionen tot. O sigui, és un sistema cooperatiu que es gestionen els serveis, i sempre respectant el principi d'autonomia. El que no faran és donar més suport que cal per no generar aquesta dependència, sobretot emocional. Sobretot emocional. Sí que ells van dir que, clar, els que ara accedeixen tenen la taula feta. Clar, quan van començar el 1999 van tenir moltes traves, sobretot traves administratives, que la seva empenta i la seva valentia i creure en aquest projecte va fer possible que la Muralleta avui en dia estigués.
0: D'acord.
1: Llavors, per evitar, evidentment, aquests tipus de conflicte, perquè hi hagi sintonia, perquè tothom tingui aquest sentiment de compartir de cooperativament, quan una persona que és propietària d'aquest habitatge, doncs, decideix marxar bé perquè no està d'acord amb el sistema, o perquè ha anat amb un sistema residencial, els que han de continuar, que són els hereus, no poden fer-ho lliurement. Han de tenir present la, els principis de la cooperativa,
0: d'acord,
1: que és el de compartir. Llavors, hi ha una llista d'espera i ells han de respectar aquesta llista d'espera, que són persones que consensuen poder viure d'aquesta manera alternativa de cooperativa sènior. N'hi ha de físiques, com la salut i l'edat.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però el principi és aquest. El principi és aquest.
0: Perquè estem parlant d'habitatges de propietat, entenc?
1: Sí, sí, sí, sí. Són apropiades, és cooperatiu, però és propietat. Evidentment, si hi ha algú que es pot interessar, que vagin. I que a més, els hi donaran tota la informació.
0: Val.
1: És una alternativa que s'està extenent a tot el territori nacional.
0: Sí, sí, sí.
1: Tot el territori nacional.
0: I el que passa moltes vegades que fora d'aquí, i a Europa ja fa temps que s'implementa aquest tipus d'habitatges, jo almenys n'havia sentit a parlar de fa molts anys, als Estats Units també crec que també és un sistema que és molt, molt conegut i que ara sembla que estigui començant ja a agafar força al nostre territori.
1: Aquí, sobretot aquí, a Catalunya, el nostre exemple són els nòrdics. O sigui, tot el que és la part del nord,
0: sí,
1: sobretot a Noruega, es va implementar aquest sistema d'habitatges alternatius.
0: Molt bé.
1: Evidentment, adaptats a la nostra cultura.
0: No, no, i tant, i tant.
1: Tenim un país amb molt de sol, som un país de viure molt al carrer i de compartir, vull dir, som persones que ens agrada riure, no? Vull dir, no ens quedem a casa, no ens quedem a casa, sí, sí.
0: Molt bé, doncs mira, una molt bona alternativa.
1: Una alternativa. I clar, l'altra alternativa, que és la que jo vaig estar treballant com a direcció durant 15 anys, són els habitatges amb serveis per a gent gran de més de 65 anys. Em consta que aquest recurs, serveis que s'ha iniciat a Barcelona i que tots els districtes de Barcelona en té, es vol copiar i em consta d'aquí al Baix Penedès han anat a visitar aquests habitatges per veure de quina manera es poden encabir territorialment. Clar, si no hi ha terreny públic, sòl públic, és dificultat.
0: Sí.
1: Evidentment, es pot fer privatiu, però clar, imagina't el que pot... Si hi han d'haver serveis, que hi ha d'haver un equip, pot encarir molt aquesta alternativa. Clar, si és públic, evidentment, és molt més econòmic, no? Llavors, els habitatges amb serveis que vaig estar jo dirigint en tres districtes diferents, que va ser primer a Nou Barris, després al districte de Gràcia i ara últimament a Sant Martí de Provençals, són habitatges de dret a ús. Per què? Perquè el propietari és a l'Ajuntament. Llavors hi ha uns criteris d'accés. No tothom pot accedir a aquest tipus d'habitatge. Evidentment, el primer és que tu no pots afrontar el teu habitatge com a lloguer. T'ha quedat mermada l'economia i no pots afrontar. I pot ser que estiguis davant d'un desnonament o davant d'una situació que pot augmentar la teva fragilitat.
0: Val.
1: Després, que per exemple no tinguis l'accessibilitat. L'accessibilitat, per exemple, que no tinguis ascensor i que la teva autonomia faci que et limiti el poder anar al carrer. L'adaptabilitat dintre, que a l'igual doncs, no tens les condicions d'aïllament o que el bany no estigui adaptat i, clar, la reforma que puguis fer això fa que hagis de buscar una alternativa. Aquests són un dels principis amb els quals la persona ha de demanar i sol·licitar en l'Ajuntament del teu districte. Llavors, evidentment, hi ha un sorteig i llavors et toca on et toca. Llavors, quan una persona accedeix als habitatges amb serveis, el que és important és que quan la persona arriba al seu nou habitatge és l'adaptabilitat al teu entorn, en el teu territori. I aquí és on l'equip dels habitatges en serveis hi ha de posar tota l'energia. Hem de pensar que són persones que han deixat el seu habitatge de fa 30, 40, 45 anys, que han hagut de deixar, com dèiem abans, doncs, la seva farmacèutica, la seva perruquera,
0: el
1: seu entorn, i arriba a un lloc que igual és molt més petit. Primer, has de buidar casa teva, què m'emporto i què deixo.
0: És un mal de cap.
1: I emocional.
0: No, i emocional, clar,
1: perquè,
0: tot.
1: Tu vas amb un nou habitatge de 40 40 metres quadrats escacs, evidentment, que tu comparteixes doncs una sala polivalent, la bugaderia, però bueno, els armaris no seran els mateixos que tenies a casa. Sí. Llavors això genera un estat emocional on tant direcció com treballador familiar o auxiliar de neteja han de fer tot el possible perquè aquesta persona s'adapti i ha de donar a conèixer totes les alternatives que hi ha dintre del nou territori on tu vas accedir.
0: Val.
1: Llavors, el que és important quan un arriba en els habitatges sense serveis, l'objectiu que és l'adaptabilitat, és fomentar l'autonomia i la independència i l'autogestió. Perquè ells, clar, veuen que hi ha una direcció, a l'equip, hi ha una consergeria, hi ha un treballador familiar, una treballadora familiar, hi ha un auxiliar de neteja, hi ha un servei de manteniment, hi ha una bugaderia, hi ha unes sales polivalents, i dius, ah, doncs vinc aquí
0: i m'ho faran tot.
1: No.
0: D'acord.
1: Donem suport a les activitats de la vida diària. On no arriba la persona gran, evidentment, arribarà a l'equip. Per exemple, si hi ha l'auxiliar de neteja, que la té un cop a la setmana, amb un temps molt acotat, què farà l'auxiliar? Farà o no pot arribar la persona gran. No. Mentrestant, la persona gran farà els seus fogons o farà les seves estanteries on arriba. Però si jo no puc baixar-me unes cortines o jo no puc fer uns vidres...
0: O uns armaris...
1: Doncs
0: o...
1: aprofitaré aquell dia, jo ajudaré a l'auxiliar de neteja i les dues compartim. No em sento sol o sola, parlo, i evidentment, importantíssim, l'auxiliar de neteja observa on pot arribar aquesta persona i on no pot arribar. Llavors aquí hi ha l'engranatge de la direcció de dir, bueno, si pot fer, anem a estimular-la.
0: Clar.
1: Si no pot fer-ho, poder serveis socials en pot ajudar, o sanitat. Per això és bàsic que la cohesió amb l'equip
0: és
1: important. És important perquè tiri endavant. Això és el que es diferencia amb el cohousing.
0: Sí, s'entén.
1: Llavors, l'autogestió, què vull dir? Si hi ha una junta de veïns que hi ha uns protocols, uns registres, una bústia de suggeriments, què voleu fer? Això és casa vostra. Nosaltres us podem ajudar. Llavors, voleu fer un club de lectura? El podeu fer vosaltres, ho podeu autogestionar? Fem-ho. Us donaré les eines, us ajudaré, us motivaré. Voleu fer una festa? Fem-la. Tenim unes sales polivalents. Volem una activitat, volem una formació, voleu un taller, ho farem. Volem una sortida. Són ells que decideixen a través de la Junta de Veïns o també de petites comissions què és el que volen fer. Evidentment, hi ha coses que surten de l'equip perquè l'Ajuntament no supervisa, però ha de sortir de l'equip. Llavors, l'objectiu és que s'autogestionin, que estiguin allà, que que aquest últim tram de la seva vida sigui digne, afavoridor.
0: Molt bé, és una molt bona eina, doncs, també, aquesta, eh?
1: Oh, i tant de bo es pogués fer tot el territori.
0: Es pogués exportar això, que tot es descentralitzés una miqueta, sí. Que també s'entén, eh?, i que sigui així, però sí que és cert que, bueno, a la bona experiència que s'ha portat fins ara, doncs que es pugui externalitzar cap a comarques, estaria realment
1: estaria molt bé. Genial, seria clar, genial.
0: Estaria...
1: Per tant, vull dir que les administracions estiguin atentes, que les persones grans també reivindiquin que tenen aquest dret i que, evidentment, si ells no fan o exposen aquesta necessitat, si no se sap, difícilment ho podrem dur a terme.
0: Clar, i per això, el que dèiem al començament de la secció, que és reivindicar-se, explicar... Sí. Queixar-se, si volem dir-ho així, sí. Però que és important fer-ho.
1: Exposar, vull dir, és les teves necessitats.
0: Correcte, exposar. I no sé si preguntar-ho o no, Gemma.
1: Digue'm-me.
0: Sí que ha sortit en diferents moments de la conversa, eh? Que són les residències.
1: Sí, les residències, evidentment, no podem... refusar.
0: Clar.
1: Jo crec que és una eina i un recurs molt necessari perquè no li hem de tancar les portes. Ara, jo crec que ha de ser

0: certa precarietat
1: amb... la problemàtica que hi havia amb els centres residencials. Sí que és cert que els centres residencials són centres oberts, la persona és la seva llar, evidentment compartida totalment, llavors haurien de buscar aquest paradigma, aquest nou paradigma de centres residencials perquè ningú li faci por o basar de dir, ostres, em porten a una residència com si fos el patíbulo.
0: És que sempre ha tingut una molt mala ubicació, sí, les residències.
1: Aviam,
0: oi?
1: En l'any 79 que vaig començar, el paradigma de les residències era molt bon. Jo recordo en aquell moment que vaig començar com a auxiliar de clínica i que vaig estar treballant molt poquet, però amb residències, les persones que hi accedien es portava mobiliari. Jo me'n recordo de taules camilles, les seves estanteries, inclús els seus armaris. I jo recordo que aquell era casa seva i li recordava d'alguna manera que allò era casa seva. Sí que hi havia llocs estandarditzats, les sales estandarditzades com el menjador, les sales polivalents, etc. Però jo recordo que en aquell moment el que era important era que la persona estigués ben atesa des del punt de vista físic.
0: Ja.
1: No com ara, que es busca més motivar la cognició, motivar...
0: L'autonomia,
1: etc. En aquell moment, com que també era tot molt nou... el que volia que la persona que deixava a casa seva que no tenia l'autocura adequada, doncs volia fer visible que una vegada que tu estaves en el centre residencial estaves guapo, guapa, et canviaven la roba, tenies la perruqueria, que crec que ara també hi és, però hi havia el servei de manicura, de pedicura. Vull dir, jo recordo que bé que em sento aquí perquè em cuiden i estic guapo, guapa. Ara no ho sé. Això ho hauríem d'esbrinar.
0: Sí que és cert que també cada vegada som més presents en aquest nou paradigma que ara dèiem de les persones grans, i que les residències també han evolucionat moltíssim en aquests anys i que també mica en mica es van convertint en aquests centres uns punts de compartir moltes coses, però sí que és cert que potser el hàndicap principal és l'autonomia, no?
1: L'autonomia. És la independència, l'autonomia i el respectar les teves pròpies decisions, eh?
0: Però és un recurs que també hi és, eh?
1: És, i ha de ser-hi, com els centres de dia. Ja va venir aquí la Jero, que ens va parlar.
0: Sí.
1: Vull dir, és així. Són alternatives i recursos que crec que són necessaris que existin. El que passa que hem de mirar quin nou aire se'ls ha de donar perquè la gent... Oi, això em fa por i aquí no hi vull anar.
0: Clar.
1: No, és
0: obvi. I sempre la premissa principal és que la pròpia persona usuària decideixi cap allò on vulgui anar. Quedar-se a casa seva o no, aquí, allà, o tots aquests factors que ara hem explicat, ni més ni menys, eh?
1: Bueno, sobre més endavant, que ens ho podem preparar, l'alternativa de viure't a casa teva i no vols accedir a aquestes alternatives, el servei d'atenció domiciliària.
0: Sí.
1: Parlarem. Aviam com s'enfoca.
0: Que potser és el més utilitzat, és possible? És a dir, o soc molt present, suposo que clar, moltes famílies que econòmicament s'ho poden permetre, i és poder disposar de cuidadors a casa teva.
1: I avui en dia, que també és un tema que hauríem de parlar, el cuidador o cuidadora, generalment, que els no professionals, que són les famílies directes, recau molt a la dona.
0: Clar.
1: I hem de cuidar el que cuida, eh? També hem de cuidar.
0: Sí.
1: Aquesta és una vessant. I després hi ha els cuidadors o cuidadores que venen des de l'àmbit més al professional.
0: Exacte, jo potser em referia més a aquests, eh?
1: Sí, que llavors això ve de l'administració o ve de l'àmbit
0: privat.
1: Ara, d'àmbit privat, aviam, tot depèn de l'accessibilitat econòmica de cadascú,
0: eh? Clar, és que tot depèn d'aquí.
1: Vull dir que...
0: No és un servei gratuït, anava a dir. No és un servei econòmic.
1: Crec que no, eh? Crec que no. Sí.
0: Hi ha moltes possibilitats, això
1: moltes.
0: És important. I
1: hem de buscar també més recursos, hem de motivar a l'ingeni per veure quines alternatives poden haver per a fer front a aquest nou augment de l'esperança de vida.
0: Sí. Que interessant. Gràcies, Gemma, per plantejar-ho.
1: Ai, a vosaltres.
0: Ens hem menjat tota l'hora, eh?
1: Caram, jo pensava dir que avui acabaré de ràpid.
0: No, doncs ens hem menjat tota la franja, que ja és bo.
1: Doncs m'agrada. I aviam, si la gent s'estimula, haurem de fer preguntes més concretes, aviam si posem més exemples. El que és important és que hi hagi aquest espai, aviam si les persones d'aquí la comarca s'estimulen una mica sí. i reivindicant el que veritablement volen.
0: I tant que sí, i tant.
1: I que moltes gràcies.
0: A vosaltres, a tu, fins d'aquí 15 dies.
1: Exacte.
0: Adéu-siau,
1: una abraçada, bon dia.

0: de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès. Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO 2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
5: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
6: Però espereu, abans d'entrar justament en contingut, deixeu-nos que us proposem justament aquell punt i aquell lloc on tota la família sempre es posa d'acord. És evident, és per anar a PortAventura World, PortAventura Club, que estrena, a més, una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada amb un nou passi que es diu Pioneer Pass. És el més exclusiu i el premi on vaja. Així que descobreixo tot plegat a PortAventuraWorld.com.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Sí. Conquista Terra.
1: És estiu. Escolta i cau.